0: aviat del nostre país veí. Unes accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic.
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès, han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys, no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital, un mes després de demanar asil a l'ambaixada. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys, l'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident. Music caution and dogs with Mr. American Trio. This change, if you need the flexibility of...

0: què fas trucant? Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata. Epíleg. Rescat.
3: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
4: Quarta legislatura.
3: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer és l'economia, ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat? Ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.

0: Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
1: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
2: Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en Ciències Polítiques i experta en Política Comparada.
1: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies, excepcionalment, cauen per revolucions. Normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
0: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
3: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
2: Abel Escrivà, doctor en Ciències Polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
3: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
0: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
3: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
4: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
0: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0. Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment. Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes.

0: la casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vol recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
1: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats i es busca una alternativa.
2: Carles Ramió, professor catedràtic en Ciències Polítiques i expert en gestió pública.
1: No tots, però una part d'aquests. Quan es busquen aquests processos que són conciliadors, evidentment no generen tensió, com va ser el cas d'Espanya, o no tantes tensions, però sí que durant molt de temps tens una rèmora de com forats negres dins aquests cossos de seguretat que responen més a una ideologia i uns valors antics que no als nous democràtics.
0: Ja has observat o escoltat que al llarg d'aquest podcast qualsevol canvi en un règim necessita molts diners i grans maniobres financeres i empresarials per desenvolupar-lo. D'on traiem els diners si la caixa està en mans d'aquells que no volen cap canvi?
3: El sector financer és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
2: Sergi Vasco, professor d'Economia.
3: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se, necessites ajuda exterior. De dins és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners per crear una empresa.
0: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
3: Qui hauria de ser un sistema millor per la democràcia en aquest sentit? De nou, la convivència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que diguessin que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no?, que això és com les economies haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro, creu o moro.
4: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies, una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
0: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
5: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionin el sistema democràtic sense treballadors i sense empresaris. Bueno, és 1974.
2: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
5: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
6: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
2: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
7: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
4: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
0: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia?
8: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalesa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
2: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
8: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
0: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
9: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
2: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
9: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre de vista l'honestedat.
0: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
10: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
2: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
10: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivim bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funcionen a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
0: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
11: Qui controla el controlador?
2: Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
11: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
0: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals, però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
12: La Fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
2: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
12: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la Fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. Una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
0: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova, però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim, amb una mà de pintura, ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
13: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
2: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
13: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
4: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
0: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
14: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
2: Carla Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
14: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia, sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, Els moviments socials són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'estatu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
0: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
14: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
15: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
2: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
15: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, està endreçat, és segur, etc, etc. No? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura, i a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etc, etc. No? Per tant, no s'ha de renunciar.
0: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I a totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Basco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra García, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: Hola, hola, benvinguts a un podcast que el que pretén és posar una mica d'ordre allò que es cou durant les estones de pati de secundària. I si una cosa s'hi cou són hormones que alteren testosterona, que ens posa bastant a to, i canvis físics que no sempre són com ens agradarien. Ai, l'adolescència, aquella etapa que ho capgira tot i que potser ens fa ser una mica Dorian Gray, ja m'enteneu. Aspirar a ser sempre una altra versió de nosaltres mateixos. Allò que no tenim, més alts, més forts, més prims, més rossos. Ei, el so d'aquest timbre indica que comença l'hora del patir, el moment que tots estàvem esperant, així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre la pressió estètica.
1: Hi ha matins que dic posar el vestit més bonic i és que no m'agrado.
2: A primària eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
3: Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal.
0: Sou gordòfobs?
2: Com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc.
4: No hi ha que jutjar-se ni jutjar.
0: Què tal? Soc el Cristian Oliver, soc professor de secundària i si hi ha una cosa que tinc clara és que entendre els adolescents és més complicat que trobar-li sentit als Sony Angels. Que sí? No sé què en penseu. Bé, en fi, ja veig que teniu aquí ganes de parlar, us veig amb ganes, aquelles cares, i no m'estranya amb el tema que tractarem avui a l'hora del pati, la maleïda, ferotge i esgotadora pressió estètica. I és que aquesta mala amiga, que és capaç d'envair-ho tot a través de les xarxes socials, del cinema, dels llibres, afecta cada cop més a edats joves, no? I quines en són les seves conseqüències? Doncs ja ho sabeu, dietes, trastorns alimentaris, complexos, necessitat d'utilitzar milers de filtres allà quan pengem una fotografia, gordofòbia i una infinitat de maldecaps que només ens aporten malestars i preocupacions innecessàries. Per parlar-ne, al pati d'avui hem convidat 4 estudiants de secundària que sou els millors, la veritat, ja us ho dic ara. Com esteu?
5: Molt bé.
0: Sí? Va, vaig a presentar-vos. Per un cantó tenim la Noelia, de 14 anys. Hola, Noelia, com estàs?
5: Bé, molt bé.
0: Cursa tercer d'ESO i troba guapíssim el Martín Urrutia i la Kiara Oliver. No seràs tu fan d'OT?
5: No.
0: Va seguir l'última edició, entenc, no?
5: Sí.
0: Estàs esperant ja que se n'estreni una de nova o...?
5: Crec que no va ser igual.
0: Has seguit les seves carreres després o...?
5: Sí.
0: Sí? Tens sí. El Martín i la Kiara controladíssims, oi?
5: Sí.
0: Al seu costat, aquí al meu davant, tenim la Júlia, que també té 14 anys, cursa tercer d'ESO, ja està convençuda que la persona més guapa del món és el Michael B. Jordan. Qui és?
2: És un actor que és molt guapo i, a més, quan fa pel·lícules ho fa molt bé. Bueno, i deixa marcat.
0: El buscaré, eh? I de tercer d'ESO també és la Bianca. Hola, Bianca, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: Ella en té 15 i troba una absoluta bellesa. Atenció, eh? El Noah Centineo, no sé si ho he pronunciat bé.
6: Sí.
0: I la Bella Hadid.
6: Sí.
0: Que són actors i una model, no? Un
6: exacte.
0: Actor i una model.
6: Qui, sí.
0: A quines pel·lícules has vist el Noah?
6: Doncs mira, el Noah és de tots els nois que em vaig enamorar. Està al Netflix. És,
0: bueno, vale, ja sé.
6: De l'època de la pandèmia, diguem-ne. I després la Bella Hadid és una model que, bueno, la seva germana és encara més coneguda, que és la Bella.
0: Ah, sí.
6: I ella és la Gigi.
0: Bueno. Molt bé. Sí. I per últim, el Jordi. Hola, Jordi, com estàs?
7: Molt bé.
0: El Jordi té 14 anys, va a segon d'ESO, i la persona que troba més guapa és l'actor Jan Buixaderas. I qui
7: sí.
0: No? El segueixes? El tens allà controlat?
7: El tinc controlat. L'únic que ara no sé què està fent perquè ha deixat el musical que està fent i a veure si es ve cap a Barcelona.
0: Molt bé. Fetes les presentacions, us diré una cosa així d'entrada, i és que m'encanteu, m'encanta que estigueu aquí. Tinc moltes ganes d'escoltar-vos i més amb aquestes mirades de seductors i de seductores que feu. Jo no sé si podré estar concentrat. Dit això, ara us demano, ara baixo una miqueta les revolucions, i us demano que feu un exercici mental. Vull que tanqueu els ulls i que us imagineu que de sobte sou això que molta gent ara mateix està escoltant. Una veu, només una veu, i que us oblideu dels braços, dels cabells, de les cames, dels pits, de la panxa, tot fora, eh? Creieu que seríeu una mica més feliços i us sentiríeu més alliberats perquè hi hauria menys complicacions? Ara ja podeu obrir els ulls. Què? Què me'n dieu? Seríeu una mica més feliços? Estaríeu més tranquils?
2: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: Com ens enreden a vegades amb els cossos, no? I amb els malestars. I ara una altra pregunta d'aquelles que són una mica difícils de respondre i jo m'incloc, i és: a vosaltres us agrada el vostre cos? Qui vol començar? A veure. Júlia.
2: Va, comença jo. Jo penso que pot ser que sí, pot ser que no, perquè de vegades em provo un vestit, un pantaló i penso, bueno, m'agrada, però d'altres... És que depèn. Si acabo de menjar, doncs pues no. Uh-huh. Perquè em veig més inflada...
0: O sigui, tu notes un canvi automàtic, sí, des del moment que acabes de menjar...
2: Sí.
0: Ostres.
2: Prefereixo però... no vestir-me, no provar-me res.
0: Uau. Tu, Bianca,
6: jo
0: agrades...
6: Depèn del dia. O sigui...
0: Depèn del dia.
6: Per exemple, si vaig de compres i això, i em poso en el mood, no? I llavors ja, doncs, em veig guapa i tal. Però si hi ha matins que dic, és que em puc, jo què sé, posar el vestit més bonic i és que no m'agrado, saps?
0: Anar provant mil coses i no hi ha res.
6: Sí, sí, em desespero a vegades.
0: I anar de compres també pot ser molt positiu i molt negatiu, perquè ja, aquell dia típic, no?, que et proves la roba i no et va re bé i entres en bucle, no? I tu, Jordi, què? Tu t'agrades? T'agrada el teu cos?
7: Coincideixo amb ella.

0: també depèn molt de l'època de l'any.
1: I aquestes preocupacions que m'esteu ara barbaritzant, les teníeu quan éreu més petits? És a dir, quan tens 10 anys, 8 anys, 5 anys, Bianca, tu dius que no.
2: O sigui, jo ho penso, em miro en fotos i dic, és que jo si estigués així no m'agradaria, però és que en aquell moment
1: no
2: que em donava igual, o ja. Sigui...
1: I per què creus que ara sí que li donem tant de valor? És perquè estem en aquest període que el cos canvia i que a vegades no canvia com volem, o que estem més pendents del que diran? No sé, Júlia, tu què vols?
0: Jo penso que sí, que també a l'institut veus molts tipus de coses, molt diferents, i que també això és com una pressió que et compares i al col·le, a primària, era com que eres feliç, no t'importava res i només volia jugar i passar-ho bé.
1: Mm-hmm. Jordi, també penses igual, no?
3: No.
1: No?
3: No, jo és que sempre he sigut molt presumit.
1: Ostres.
3: Llavors, pues sempre ha sigut...
1: Quanta estona t'estàs tu per pentinar-te? A veure, jo vull saber-ho, eh?
3: Bueno, depèn dels...
1: És que jo admiro aquests pentinats, o sigui, jo no sé com els feu, aquestes coses.
3: Ha costat trobar el pentinat que més m'agrada, i més amb el meu cabell complicat, però... M'aixeco al matí i el primer que faig és vestir-me i després dutxar-me i llavors em mullo el cabell, em poso la cera, després la laca, me'l deixo secador, pum pam, i estem, però es tarda.
1: Bueno, per desgràcia, del que estàveu comentant ara, no? Que quan a mesura que ens estem fent més grans ens costa acceptar-nos, és una cosa que pensa la majoria de la societat, no acabem d'estar mai satisfets, sempre ens falta o ens sobra alguna cosa... Vaja, que al final mai no acabem d'estar feliços, no? Si us sembla, el que podem fer ara és anar a tafanejar patis de veritat, a veure què n'opinen sobre això.
4: No sóc feliç o del tot feliç amb el meu cos. Per comentaris que escolto o referents que segueixo, sento que no entro en el canal de bellesa.
5: Sí, jo la veritat és que sóc molt feliç amb el meu cos.
6: Estic molt bé amb el meu cos, tinc una molt bona relació amb ell i no el canviaria per res.
7: Estic content, doncs, perquè al final és el meu cos i sí que va canviant, però és el cos que m'ha tocat tenir.
4: Des de que em vaig tallar el cabell i tal, sí que he rebut més comentaris, m'han afectat bastant. Li dono tanta importància a cada mínim comentari que em diuen que això acaba amb mi.
5: Jo estic prim, llavors no es poden ficar... Amb un cos prim és difícil que es fiquin.
8: Sí que s'han posat en el meu cos. Poso que amb molts alumnes per estar una miqueta passadet. Perquè no estava gros de no ser saludable, sinó estava una miqueta passadet.
4: Va haver una temporada de la meva vida en la que em vaig restringir bastant menjar. Durant els dies podia arribar a passar-me un dia sense menjar. Però una dieta estricta amb les calories que puc menjar o no... Això mai ho he fet.
5: Jo no li trobo cap sentit, a no ser que sigui necessari, en fer dieta. Per què treure't els bollicaus del berenar, no?
8: Sí que ha fet dieta per estètica, ha fet una dieta bastant estricta.
9: No, mai he fet dieta per estètica, tot i que sé que hi ha actualment molta gent que ho fa.
4: És impossible que tots siguem iguals, cada cosa és bonic a la seva manera. No hauria d'existir un cos ideal. Tots són perfectes i... Tot és subjectiu, així que potser a mi un cos sembla preciós i a una altra persona li sembla horrible.
5: Sí, sí que hi ha un cos ideal. Per exemple, per l'home, és un cos alt, és un cos fort, prim... Això és el que penso jo, però és molt raro, perquè jo estic en contra del que penso jo. Jo no trobo que tindria que haver un cos ideal. Com a les nostres ments, que aquest cos és l'ideal... Doncs clar, al final se't queda.
8: No crec que existeixi un cos ideal. A cada persona li agrada un cos.
7: No haurien de ser objecte de burla, per tant, el cos ideal és el que cadascú consideri ideal.
1: Déu-n'hi-do, no?
3: Sí,
1: què en penseu del que heu sentit? Hi ha algun dels comentaris que us ha impactat més, Jordi?
3: Un on han dit que sí que hi havia un cos ideal. M'ha semblat, no sé. Jo soc partidària que no hi ha un cos ideal, primer de tot.
1: Perquè tu has entès que estaven dient que sí que hi ha un cos ideal i, a més, que té una forma concreta, que seria...
3: Alt, fort...
1: Uh-huh. El típic cos
3: sí.
1: Que veiem, potser...
3: Els anuncis de colònia.
1: Uh-huh. Clar, i s'ha parlat en aquestes veus que sentíem de patis, s'ha parlat també de menjar i de no menjar, no? També. Mm. No sé, parlàvem de l'ideal. On trobem aquests ideals? Quin és el veritable ideal de bellesa? Què en penseu? Perquè sé que hi ha un que ens imposen, però quin és el veritable ideal?
3: Per mi el veritable ideal és el que a tu t'agradi per tu mateix, el que tu creguis que és més còmode per tu i amb el que tu siguis feliç.
0: Coincideixo.
1: Noelia, tu vols afegir alguna cosa sobre això?
0: Que hi ha...

0: Crec que era una veu d'una noia, o no sé, però que deia que durant una època va estar dies sense menjar i és una cosa que jo ho he vist en gent i durant una petita època jo també ho vaig fer i és que la ment et pot passar una molt mala jugada en aquest sentit de els estereotips i tot el relacionat amb el teu cos o el... Sí, el teu cos.
1: I com vas trobar solució a aquell problema? Perquè ara ho comentes com ho vaig detectar i...
0: No, o sea, tampoc va ser molt temps, perquè o sea, crec que va ser un mesos. Uh-huh. Però, no sé, també amb la companyia de la gent i amb distreu-te amb altres coses.
1: Us ressona a la resta dels que esteu aquí? A sí. Bianca, Júlia... Mm. Bianca, digues.
2: Bueno, a veure, o sigui, jo era també molt partidària de pensar que no hi havia un cos ideal. I jo de petita deia, ui, és que la gent que, per exemple, pateix anorèxia, és que jo no podria perquè a mi m'encanta menjar. Llavors vaig arribar a la secundària i és que em vaig, no sé, vaig veure que tothom estava superpreocupat i doncs com aquests pensaments negatius... Mm-hmm. A mi també em van començar, o sigui, a resonar pel cap.
1: Un canvi també de primària i secundària, no?, en aquest sentit.
2: Sí. I, bueno, sí que hi havia vegades que, per exemple, no menjava o algun dia no menjava, i clar, jo crec que el més difícil d'això és demanar ajuda, perquè uh-huh. és una cosa que no és tan normalitzada cada cop més, però uh-huh. no sé, penso que molta gent pensa que t'hauries d'avergonyar.
1: Sí, sí, jo moltes vegades, com que la persona que ho pateix li fa vergonya o té por del que diran, al final també hem de posar el pes també sobre l'entorn, no? Heu vist alguna vegada algun company que llenci el menjar a la paperera a l'hora del pati, que no mengi l'entrepà sencer, que... Júlia, tu sí.
0: Sí, a veure, jo també he sigut aquest
1: I
0: company.
1: Has, i, sí. Ah, tu has sigut aquest company.
0: És com que penso... Millor no menjo i així m'ahorro després tenir que fer esport i baixar aquestes calories. I és com que és un pensament constant que al final és com que costa molt de controlar. Uh-huh. I has de saber controlar-ho o demanes ajuda, com ha dit ella, que és, també és molt difícil. I has de trobar com la teva manera de solucionar-ho i pensa molt.
1: Us dono una dada. Entre un 11 i un 27% dels adolescents estan en risc de desenvolupar un trastorn de la conducta alimentària. I ara jo us vull fer una pregunta i vull que sigueu molt sincers. Sou gordòfobs?
3: No,
1: Jordi?
3: No.
1: Hi ha una resposta contundent aquí, unànime? Bianca?
2: Bueno, sí que quan jo vaig passar aquest període de primer d'ESO, amb aquests pensaments negatius va haver-hi una època que jo, per exemple, veia una noia amb pantalons curts i si tenia les cames més gruixudes deia, i aquesta com va? I clar, era un segon i jo pensava, a veure, Bianca, el que has pensat, perquè, o sigui, tu estaves en contra de tots aquests comentaris i totes aquestes coses.
1: I vas caure també tu, no? Una mica.
2: Sí, però jo no ho deia, o sigui, eren pensaments i...
1: Clar, el fet de pensar-ho ja és... I com et vas sentir tu mateixa?
2: Fatal. Ja. És que deia, Bianca, o sigui, tu eres aquestes persones que deies que això estava fatal.
1: Clar. I creieu que, per exemple, aquests comentaris negatius que podem fer, perquè això era un pensament, però moltes vegades es fan aquests comentaris, acaben afectant a l'autoestima de la persona o creieu que la gent té força i diu, va, no, és igual?
3: No, o sigui, no hi ha força, en plan, afecten. Per un cas personal, jo me'n recordo que abans portava el cabell mohicano i, bueno, pues jo estava superfeliç, tal qual, vaig fer l'estiu i arribem al col·le i clar, tot el món, ui, i me'n recordo que m'oien comentaris negatius de, ui, que no et queda fatal, és molt lleig, no sé què, i em van començar a dir els xulos de la classe.
1: I ara, en canvi, és el pentinat de moda que el veus a tot arreu, eh?
3: Sí, actualment sí, clar, ens estem ficant que anava a cinquè de primària.
1: Clar, com canvien les modes i com això també ens fa veure una cosa més atractiva que una altra quan, no, en un moment concret.
3: Sí, sí, i això ja em deien pelo caballo, pelo velociraptor, wow. I era com...
1: I com ho vivies, tu, això? T'afectava o
3: t'era
1: una mica igual?
3: Home, a mi m'afectava. Em mirava al mirall i a vegades deia, per què? Però a vegades intentava aconseguir en mi i dir, vale, fes-t'ho, fins que va haver un moment on també jo mateix em vaig cansar, però mm-hmm. també els comentaris
1: I la gent
3: van fer
1: que
3: molt.
1: Feia aquests comentaris, amb quina intenció creus que els feia?
3: Doncs no ho sé, perquè ho vaig arribar a parlar amb ells i em deien, no, és que és broma, és que jo tal li dic no sé què, és que jo tal li dic no sé quantos, però...
1: Sí, podia ser que comencés com una broma i al final aquella broma... acabés sent una cosa recurrent i que t'acabés afectant, no?
3: I que també crec que s'ha de veure amb qui tens una confiança per fer aquesta broma i amb qui no.
1: Mm-hmm. I a les xarxes socials, el model de cossos que veiem, Noelia, És el que veiem en el nostre dia a dia, és a dir, quan sortim al carrer, els cossos que veiem són els que veiem a la, que trobem a les xarxes socials, a Instagram. Creieu que el fet de mostrar-nos uns cossos tan perfectes, tan ideals, fins i tot unes vides, no? Però centrar-nos en els cossos, això ens afecta com una mica la nostra autoestima o no?
0: Cada cop sí que es veuen més diferents cossos a les xarxes socials, però, per exemple, fa dos anys, uh-huh, sí que hi havia uns cossos ideals i...
1: I ara no els veus?
0: Ja, però no tants com abans. I ara sí que hi ha més creadors de contingut que... Uh-huh. Sí, que
1: sí, hi ha una mica més de diversitat.
0: Són. Sí.
1: Això esteu d'acord, que hi ha una certa, sí, diversitat ara?
3: Sí. Sí. Crec que, sí, cada cop és més potent el missatge body positive, que és com aquest pensament, mm-hmm, i cada cop més gent l'està donant a veure. I crec que és important, també.
1: Jo veig una mica perillós a vegades a les xarxes socials quan surten vídeos de gent molt esportista que et recomana fer una rutina i tal, i us vols, si vols aconseguir això, has de fer aquests exercicis. Tu després a casa te poses a fer-ho i no tens aquell cos. Al final s'està donant una imatge una miqueta falsa, no?
2: Sí, i jo crec que el problema és que la gent no sap diferenciar quin és el contingut real i quin, uh-huh, no ho és.
1: Clar, exacte. Això
2: qui
1: és...
2: porta 20 capes de filtre i quina és la persona que no, que s'ha fet un selfie, mira, l'ha pujat i ja està.
1: Doncs just això ho parlem en Patis de Veritat, el sentim i a veure què n'opinen.
4: Penso que les xarxes socials tant poden ajudar a estimar o a odiar els nostres cossos. Més aviat a odiar. No tot el que veiem en les xarxes socials és veritat. Hi ha molta gent que fa servir filtres per sentir-se més bé i no tenir tanta inseguretat.
5: Si els que triomfen tenen un cos que s'assembla molt poc al meu, com m'han d'ajudar a que m'agradi si no hi ha ningú o no segueixo cap referent que sigui com jo?
6: Allò te va influenciant inconscientment, allò entre el teu cervell i tu et sents malament amb el teu cos. Sí.
7: Tu potser estàs bé amb les teves cames, veus una influencer que les té perfectíssimes perquè se les ha operat, llavors dius, vaya merda de cames.
5: Filtres que em facin estar més prima o no, això no ho he utilitzat mai, perquè al final la gent que ho veu és la gent que em coneix i no trobo la necessitat de mentir. Si tinc aquest cos, el tinc i punt.
6: Avui en dia hi ha molta més diversitat i no només en les pel·lícules i sèries, sinó també en, per exemple, passarel·les de models.
8: És que des de petites ens han inculcat que la princesa és una noia prima, i en canvi la dolenta és una noia més grassa, lletja...
6: També surt així, com un nen més gordito, més baixet, però després et poses a veure i és sempre el pringat, el que tot li va malament...
9: Re, un 3% de personatges de les pel·lis eren grassos i racialitzats també molt poc percentatge. Jo penso que hi ha molt poca diversitat realment.
10: També és veritat que crec que ara ja actualment s'està començant a canviar i s'està començant a representar amb més diversitat corporal. Jo crec que és el millor que es pot fer.
1: Bueno, ja veieu com està el Pati, així que tornem al nostre Pati, que estem aquí més tranquils. Vosaltres creieu que sou víctimes de referents que hem vist a sèries, a pel·lis, en relació al seu cos, o no? A vosaltres no us afecta?
2: Jo sí. O sigui, jo era molt de princeses Disney, com ha dit la nena aquesta.
1: Ostres, i... clar. I aquí hi ha moltes coses que ens poden afectar no només del cos, no?
2: Exacte. I... però és que jo em fixava en tot. O sigui, a mi m'agrada molt la moda i jo em fixava en les models, en les influencers i encara. Mm-hmm. Llavors, bueno.
1: I quines coses, per exemple, veies en aquestes princeses Disney que després tu volies replicar i no podies?
2: Home, els vestits aquests, així que queden amb la...
1: la cintureta així de petita, no?
2: Exacte. I jo deia... Bueno, sí que fins que no vaig créixer, no em vaig adonar, o sigui... Mm-hmm. Vaig veure una influencer que ho comentava, que era aquesta influència de la indústria de Disney i que era molt perillosa.
1: Mm-hmm. Abans he de reconèixer que heu dit que hi havia més diversitat a les xarxes socials, però... Si vosaltres entréssiu al vostre telèfon i miréssiu la lupa, quins cossos trobaríeu? Serien cossos perfectes els que us sortirien com a recomanacions? Serien cossos habituals?
3: Sí, crec que sigui...
1: A la vostra lupa, és a dir, al vostre algoritme.
3: Crec que es parla més, però és veritat que si jo l'entrés a la meva lupa veuria cossos molt ideals i és el que ha dit un noi de que superen i tal... de que parlen de que cadascú ha d'estar supercontent amb el seu cos i tal, i porten 20 quilos de plàstic, 20 hores de gimnàs... Mm-hmm.
1: Aquí jo vull fer una pregunta també que val la pena que... Tu, evidentment, Jordi, també, però aquí les noies que reivindiquin la seva opinió. Creieu que les noies teniu més pressió estètica que els nois? I aquí val tota l'opinió, eh? Noelia.
0: A veure, depèn molt, perquè, clar, els nois també tenen una pressió de que has de ser fort, no pots plorar, no, no res d'això.
1: Que llavors, també tenen una pressió afegida,
0: claro,
1: no?
0: Llavors, jo tinc un amic que és una mica més femení de l'habitual i no l'insulten perquè no... Vamos, com l'insulten.
1: Clar. I tu, Júlia, observes que hi ha una pressió més forta cap a vosaltres?
11: Jo,
1: o no? Pel físic, eh?
11: Jo penso que en tant el físic una mica potser sí. Perquè els nois sí que és veritat que és això el que ha dit, que és a l'hora de... que no poden plorar, han de ser forts, que no... És com que es veu malament si ploren. Però sí que és veritat que a les noies... És com que la pressió de, si sóc així, potser li agrada a tal noi, si em fico això, li agrada a les persones... És com que trobo que potser hi ha més pressió en tant al físic.
1: Mm-hmm. Clar, vosaltres sou esportistes? Practiqueu esport?
11: Sí.
1: Us agrada?
11: Sí.
1: Sí? Sí. Ja us pregunto, practiqueu esport per salut o per estètica?
11: Les dues.
1: O...
0: Per ninguna.
3: Les dues.
1: Per cap, eh?
2: Per cap, sí.
1: Perquè, o sigui,
2: perquè m'agrada.
1: Perquè t'agrada. Ostres, aquesta és la gran resposta, eh?
0: Passió.
1: Tu, Jordi, no estàs dient res?
3: Les dues.
1: Sí?
3: Vaig passar una època on vaig fer més esport pel tema físic, fins que poc a poc...
1: O sigui, vas arribar a obsessionar, tu creus?
3: Sí, vaig arribar a obsessionar.
1: I que t'afectava, eh?
3: Sí, m'afectava, perquè veia molts companys, clar, estem en una època de canvis, i jo he tingut sempre un retras del creixement, per això sempre he sigut més baixet i tal. Clar, veia que la majoria dels meus companys començaven a desenvolupar-se, a doncs, estar més forts, tenir més múscul, i clar, a mi no passava perquè anava més retrasat el creixement. I això em va afectar molt i em vaig obsessionar molt amb el bàsquet i tal que feia en aquell moment.
1: Ara entenc que estàs en un altre punt, no?
3: Ara estic en un altre punt on...
1: Gaudeixes de l'esport, ara?
3: No, perquè no m'agrada.
1: Va. Però practiques, m'has
3: practico
1: dit, eh?
3: Practico per salut.
1: Vale.
3: Faig trail i, bueno, i a casa també vaig fent coses.
1: Molt bé, això està perfecte. I, clar, per no allunyar-nos del tema aquest dels cossos, al final, abans ho dèiem, no?, que anàvem a comprar i ens costa trobar roba de la nostra talla o que ens encaixi les modes, no?, que ara, per exemple, que es porta tota la roba ampla... Bueno, jo he hagut de fer un esforç d'acceptar com em queda una roba ampla quan jo em veig més ampla, més, com més, amb més volum, no? Vosaltres heu viscut això de que les modes a vegades, en comptes d'ajudar-vos a sentir-vos més còmodes i més guapos, us sentiu pitjor, us ha passat?
11: Sí,
1: sí, Júlia.
11: A veure, jo trobo que com canviar tant la moda és com que a vegades no trobo el meu lloc, el meu tipus de roba, de pantaló, de samarreta...
1: I les talles són realistes o no?
11: Ja, això és el que m'agobia a mi, que... Si me'n vaig a comprar i em provo, per exemple, la talla M, a vegades és més gran o més petita. I
1: clar,
11: si em provo la talla S, és més petita i és com que ja començo a pensar molt i com a maltractar-me mentalment.
1: Clar, o sigui, allò que s'ha de convertir en gaudir, en a comprar,
11: sí,
1: s'acaba
11: no
1: convertint
11: és
1: en una tortura, no? Als altres també us passa una cosa així, no?
2: Sí.
1: Abans ho comentàveu. Bueno. Deixem un moment aquí al debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que, com sempre diem aquí, és la cosa sagrada de l'hora del pati. N'hi ha tants com cossos de nois i de noies a l'escola i el que tenim aquí no és comestible, almenys us recomano que no us el mengeu, però ens farà donar-li voltes al cap. A veure, Júlia, et trigo a tu com a voluntària per fer els honors. Obre l'entrepà, a veure què trobem a l'interior. A veure què hi ha aquí, en aquest entrepà... també ben embolicat.
11: Un pa.
1: Hi ha un pa, a veure, però volem saber de què és aquest entrepà, perquè potser pot ser de fuet, pot ser de formatge...
11: Ostres.
1: Opa, no és d'embotit, eh?
11: Ho llegeixo?
1: Sí, hi ha un missatge que has de llegir, a veure què diu.
11: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què feu?
1: Descobriu que la vostra companya, Xènia, vomita el que menja per esmorzar i s'està aprimant molt. Què faríeu? Ja veieu que aquest entrepà ens planteja una situació amb un conflicte i hem de trobar una possible solució. Qui vol començar? Noelia.
0: Vale. Jo el que faria seria primer preguntar-li si ho està fent i si... Bueno, primer preguntar-li si està bé. Ja de primeres.
1: T'aproparies, per tant.
0: Sí, i si i de normal si està fent això... jo tenia una companya que es va posar a plorar quan ho vaig preguntar. Llavors, el que necessiten és una abraçada.
1: Molt bé,
0: o sea,
1: ostres.
0: No, ni dir-li... no facis això, sinó
1: clar, no
0: una abraçada.
1: No fer-la sentir malament, no? No fer-la sentir culpable per una cosa que potser segurament ella sap que no està bé, sinó donar-li el suport.
0: Ja.
1: I la resta què faríeu? Perquè aquí hem de trobar una solució entre tots, a veure.
3: Jo coincideixo amb la Noelia de que pues, una abraçada està amb ell, o ella, bueno, ella en aquest cas, però també crec que, per una part, crec que s'ha d'estar també una mica present en el punt de dir-li has de menjar.
1: Per tant, tu et plantaries com a amic i
3: sí,
1: diries, sé que estàs fent això i t'ajudo.
3: I t'ajudo, exacte.
1: I si no vol...
3: Aquí ja...
1: Perquè tu no volies fer una abraçada com ahir la Noèlia, però després potser de l'abraçada ella et diu és que no vull. És que Jordi, no vull menjar. És que després de menjar em veig gorda, no? Com deies abans. Què faries?
3: Clar, aquí no sé què faria. Crec que pues, seria una mica més constant a mi ja parlant, ajudant-li.
1: Eh?
3: Fent-li, per exemple, l'hora de l'entrepà, perquè molta gent així que li passa pues, que té aquests problemes com anorexia i tal, que els hi costa menjar, pues, fer-li aquest moment de l'entrepà, que pues, per ella és difícil, pues, ajudar-la, fer-li que sigui més amè, que sigui més un moment que no sigui tan dur.
1: Que no sigui com una cosa negativa, no?, el moment de menjar. Bianca, tu què faries?
2: Jo... primer li preguntaria i després, depenent de si vol la meva ajuda o no, si la vol, doncs em quedaria present a l'hora del pati amb, amb la Xènia en aquest cas.
1: Acompanyant-la mentre menja el seu entrepà.
2: Exacte, però no parlar...
1: Que no li llenci la paperera.
2: Exacte, no parlar de menjars ni del seu problema, sinó de la vida. I si no la vol, doncs jo crec que avisaria, o sigui, a la meva tutora i a la, o a la seva.
1: Jo ho estava pensant, no?, que potser una de les coses que es pot fer és demanar ajuda a un adult, no? Evidentment, donar-li el suport, ui, la duia que jo que no, però jo crec que a vegades els adults ens poden ajudar en molts sentits. Digues, Júlia,
11: a veure, jo, si la veig que està vomitant o plorant en aquella situació, no li trauria el tema, no li diria per què ho fas o intentaria parlar amb ella perquè no ho faci, sinó que em sentaria al seu costat i, evidentment, intentaria evitar d'alguna forma el fet que estigui vomitant o que en aquell moment estigui passant una mala estona, que ho passarà igual, però que sigui més amè, com ha dit abans, i que entengui d'una certa forma, no recordant-li el seu problema, sinó parlar d'altres coses que sé que li agraden.
1: Com el que comentava la Bianca, no? Que aquella estona sigui... Bueno, estic aquí amb tu i no estem parlant del problema, no?
11: Sí.
1: Però jo trobo que val la pena destacar que sí que cal demanar ajuda a vegades, no? I demanar ajuda a un adult no és una derrota. A vegades ens donarà respostes que potser nosaltres no sabem trobar. I ara us dic que ara estem encarant la recta final d'aquest episodi d'avui de l'Hora del Pati. I sabeu com? Sabeu com encarem aquesta recta final? Convertim-vos en caps d'estudis. Ara tindreu el poder suprem, perquè jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de deixar una d'aquestes tres persones que han dit una d'aquestes porrades sense pati, d'acord? Per tant, tindreu aquesta oportunitat de castigar algú. Alerta, perquè el percentatge de red flags és altíssim. Tindreu una estoneta per posar-vos d'acord, perquè només una d'aquestes tres persones, encara que segurament es mereixerien els tres quedar-se sense pati, només un podrà no anar a l'estoneta de descans. I ho haurem de decidir entre tots. Us sembla bé? La primera és la Daniela, que ha dit: la gorda de classe m'ha mirat malament. Ha dit això. Veig aquí cares, veig reaccions. El Roger, la seva frase estrella és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. Caram, amb el Roger. I el Biel diu: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. Bueno, ja veieu que totes aquestes tres frases estan al voltant, giren al voltant del cos, de la bellesa, del físic. A veure, la Daniela: la gorda de la classe m'ha mirat malament. El Roger: és normal que els guapos de l'institut trobin parella abans que la resta. El Biel: faré cada dia 30 flexions i així agradaré més a la Carla. S'obren les apostes. Qui mereix quedar-se sense pati?
0: Jo crec que l'últim, com es deia?
1: L'últim és el Biel, el que diu de les flexions.
0: Jo crec que ha caigut en una trampa de que és, vol agradar-li a una persona i està amb el seu cos incòmode. Llavors, aquesta persona no hi hauria que castigar-la, sinó parlar amb ella.
1: Ai, ostres, que bonic això, molt bé, molt bé. O sigui, que més que recomanar-lo sense pati, li recomanaries una estoneta potser llegint alguna cosa o algun assessor, no?
0: Ja, sense pati, un dels dos.
1: Molt bé, però tu l'abraçaries, no, també, al Biel, segurament? Sí. Jordi, tu què? Amb qui deixes sense pati? La Daniela, el Roger o el Biel?
3: Ho tinc molt clar, la Daniela.
1: La Daniela, eh? La Daniela, perquè... que ha dit allò de la gorda de classe, m'ha tirat malament.
3: Perquè els... És veritat, és que és la que més ha sobrepassat el límit.
1: S'ha passat. Clar, i què li diries a la Daniela? Si fossis la cap d'estudis, o el cap d'estudis, què li diries?
3: No sé què li diria, però...
1: Perquè, evidentment, es queda sense pati, això ja està clar, això ja està decidit, no?
3: Per part teva està clar. És que no sé què li diria. Li diria, doncs, que està malament, que... fregir paraules... No sé què li diria, ho hauria de pensar.
1: Veiem aquest tic-tac, eh? Vull dir, hem d'anar ràpid, perquè el temps passa. Bianca.
2: Jo deixaria fora la Daniela.
1: Ai.
2: I li diria que... Bueno, primer de tot, que en un futur ella pot ser aquesta persona perquè no sap si la... Si
1: perquè
2: la...
1: el món gira, no deixa de girar i mai no sabem com serem en el futur, no?
2: Exacte, si la gorda de classe, entre cometes, està passant doncs, per alguna malaltia o alguna cosa.
1: I a més que veure la gorda com una cosa negativa és...
2: És més coses que gorda.
1: Molt bé. Júlia, arribem al final del tic-tac, eh? A veure.
11: Jo li diria que pensi abans de parlar i que pensi, en plan, que es fiqui en la situació de l'altra persona. Perquè a vegades una sola paraula pot fer tant de mal.
1: Per tant, jo crec que escoltant-vos hi ha una unanimitat, direm el nom de la persona, la Daniela, el Roger o el Biel, perquè jo crec que hi ha una unanimitat de qui es queda sense patir. I és la Daniela. Molt bé, jo crec que estava clar, estava molt clar. I, a veure, jo crec que val la pena reflexionar sobre... No? Com cal respectar els companys i tot això. No sé si voleu afegir alguna cosa de tot el que s'ha comentat, perquè a mi, escoltant-vos, aviam, que amb això que has dit, no? De, ostres, com canvia el món, com... No sé, m'ha semblat molt interessant. Hi hauria alguna cosa que li diria amb el Roger, per exemple, això de que els guapos de l'institut troben parella abans? No sé, li diríem alguna cosa? Perquè al Biel ja li hem dit clarament que ha de veure alguna cosa, però al Roger...
3: Pues li diria el mateix que li diria a la Bianca a la Daniela, que... A les guapos són aquests, però qualsevol dia és el que tu trobes lleig. Que el món gira.
1: Clar, jo vull fer-vos una pregunta perquè ja estem a punt d'arribar al final i teniu en el vostre entorn algú que hagi patit un trastorn, que per tant li hagi afectat. Com ho heu afrontat, això? Vosaltres com a amics, com ho heu fet?
3: Bueno, jo no ho he patit de prop. Sé de gent que ha estat al meu cost... Bueno, que ara està present, però en aquell moment no ha estat present, llavors... No sé què li diria... Estaria amb ell. És sobretot, crec que el que necessita la gent que pues, té algun trastorn és companyerisme i que l'entenguin, sobretot, que l'entenguin i que li facin passar un bon rato, una bona estona.
1: I com podem fer per desintoxicar-nos d'aquestes males influències que veiem a les xarxes, aquesta cosa que ens atrapa? Què podem fer, Bianca, Júlia?
2: Jo ho veig pràcticament impossible. O sigui,
1: sí, igual. Hem d'acceptar-ho ja.
2: No, no cal acceptar-ho, però crec que cal donar una educació. I, o sigui, per exemple, a mi a primer d'ESO em van fer xerrades de trastorns i era, bueno, és que...
1: I et serveixen aquestes xerrades?
2: En aquell punt ja no, perquè ja estàvem totes les nenes ja amb coses ficades al cap, llavors hauria de ser en un cinquè de primària, per exemple.
1: Ara, o sigui, ara mateix. Abans, i com haurien de ser aquestes xerrades perquè realment us facin un impacte en la vostra manera d'actuar? Júlia, Noelia, voleu dir alguna cosa?
11: Bé, jo crec que quan fan les xerrades normalment parlen com que només parlen en general, no parlen un tema específic. Jo penso que tindrien que pensar més una mica amb nosaltres. O sigui, ho fan, però em refereixo a l'hora de que nosaltres ho patim. Vull dir que a vegades parlen molt del per què. Si no, ja, jo crec que tindrien que parlar de com passar-ho, com viure-ho, com...
1: Com acompanyar,
11: sí,
1: també.
11: Sí, exacte.
1: Clar, o sigui, més des de la part pràctica, no passes a la part teòrica, no? Que el risc sabem que hi és. I, clar, les xarxes socials, què podem fer? Com podem evitar tots els problemes que hi ha allà? Noelia?
12: És que el poder evitar no es pot evitar perquè hi ha gent que...
1: El que deia també la
12: encara que s'ho diguis, ho seguirà fent. Llavors, com que... Això de que facin xerres de com passar-ho o com ajudar, no què és. Perquè jo crec que és més fàcil saber-ho que com passar-ho o com demanar ajuda.
1: Clar, jo abans quan us deia que si entreu a la vostra lupa, segurament el vostre algoritme us farà una bona traïció, i és que potser haurien de deixar de seguir determinats perfils, determinats comptes que donen una imatge massa idílica del cos... massa irrealista. No sé, què en penseu d'això? Caldria fer també un punt d'autocrítica o no?
2: Sí. Jo ho vaig deixar de fer. Va haver-hi un moment que vaig dir mira, i vaig tancar l'Instagram i vaig començar a seguir gent que doncs oferia una visió realista del seu cos. I...
1: Que bo això, no?
2: Sí.
11: Jo també.
2: Sí,
1: va ser un punt, va ser una decisió teva de, a partir d'aquest moment, vull que el meu algoritme sigui en positiu, no?
2: Exacte, perquè és que tu anaves passant i és que era tot, per exemple, et sortia una dona que acabava de tenir un fill i és que es mostrava o sigui, com abans, i és a dir, a veure, s'ha de mostrar també la cara negativa de les coses.
1: I tant.
2: I no sé.
1: Que no és la dura realitat, sinó la realitat a seques, sí, no?
2: Vull,
1: al final ens falta moltes vegades aquesta part del que trobem en el carrer, i a casa els pares, les famílies, què poden fer per ajudar-vos? Perquè hem parlat de classe, hem parlat també de l'amic, però les famílies. Jordi. Com poden donar suport a una persona que està en aquesta situació?
3: Les famílies apoyant-te, entenent-te i estan atent una mica al teu dia a dia, estan atent què consumeixes. Crec que sobretot la família és qui més ha d'estar i qui més, sobretot, perquè una mica d'estar, si és amics de veritat.
1: I tant.
3: Però la família ha d'estar atent i fer-te veure la realitat, fer-te veure quina és la realitat i fer-te les coses... En plan, òbviament, estar amb tu i que no t'ho facin passar malament, però sigui un moment on ho has de passar malament perquè toca menjar i has de menjar perquè has de menjar.
1: Clar.
3: Crec que han de ser ells que han d'insistir en això.
1: I potser haurien d'evitar, també val la pena que fem una mica de crítica, no? Haurien d'evitar alguns comentaris que poden fer del vostre físic, de no sé què, no?
3: Sí.
1: Potser... No dic que ho facin malament, pobres, segur que ho intenten fer de la millor manera, però quan trobes una...
12: Però la brometa.
1: Família, la brometa, yeah. O la típica trobada familiar, ai, que has crescut molt, no? Ai, sí. Que t'has posat molt alta, no sé què, i potser tu no acabes de sentir-te del tot a gust, no?, amb el teu cos. Què penseu d'això? Us heu trobat en casos així?
2: Sí, penso que cal també educar els pares, perquè veure, per exemple...
1: Cal un podcast per a les famílies, eh?
2: Exacte, que... Ells, per exemple, quan eren adolescents, la majoria no tenien xarxes socials.
1: Yeah.
2: Llavors, no és que això ara sigui... A la meva època havies de menjar i ja està. Bueno, és que a la teva època no hi havia aquesta pressió, potser,
1: clar,
2: saps?
1: Pot ser. Sí, sí. La resta, què en penseu d'això?
12: Jo penso que sí, que a vegades, com he dit abans, has de pensar, però ja és com que no estan tan a l'actualitat, potser ja pensen que el que va passar a la seva època segueix passant. És com que no som conscients del que poden dir.
1: Jo, escoltant-vos, la veritat és que em quedo tranquil. Sempre ho dic aquí al podcast, perquè realment veig que enteneu aquest tema, veieu l'arrel del problema i voleu trobar-li solució. No? A mi m'agradaria, abans d'acabar l'episodi d'avui, que cadascú de vosaltres es quedés amb una idea, amb un titular de tot allò que s'hagi comentat i que us emporteu a casa, i segurament ens farà pensar a tots, no?, amb aquest últim resumet del capítol. Noelia, amb què et quedes del que hem comentat?
12: Jo crec que en aquesta taula com que tots tenim una idea molt clara de que no hi ha que jutjar-se ni jutjar. Que hi ha que no passar de tot, però sí que centres en un mateix i en les teves amistats o el teu entorn per saber si... per adonar-te si algú està passant realment malament, fixar-te.
1: Molt bé. Jordi.
3: Jo crec que amb el que em quedo és que tu no pots controlar els que els altres fan, per molt que et molesti, per molt que et molesti, però pots controlar el que tu penses, el que tu fas i el que dius.
1: Bianca, tu amb què et quedes?
2: Jo, primer de tot, que si t'estàs veient en un moment dur, doncs que no dubtis en demanar ajuda i que no tinguis vergonya ni por. I que si, per exemple, tu no pots comptar amb l'ajuda dels teus pares, doncs parla amb la teva tutora, amb l'amic de... O sigui, amb el pare del teu amic, el que sigui, però
1: tu quedis
2: ajuda.
1: Per tu, no?
2: Exacte, perquè és que després això surt.
1: I
2: si no surt ara, sortirà doncs, en 3 anys i serà pitjor.
1: Que bé que diguis això. Júlia.
12: Jo em quedo amb el recolzament de les amistats i de les famílies, perquè sí que és veritat que, com has dit tu abans, és molt important el recolzament d'una família, però jo penso que quan ho he passat és... he necessitat més una amistat, perquè sí que és veritat que potser em veuen al col·le, quan quedem, i és com que ho veuen des d'un altre punt de vista.
1: I ara sí que la mala notícia d'avui és que hem acabat ja l'episodi, hem arribat al final de l'Hora del Pati amb aquests 4 tertulians de luxe que heu estat sincers, autèntics i realment molt inspiradors. Moltes gràcies, Noelia, Jordi, Bianca, Júlia, pel vostre entusiasme i per haver-nos fet sentir part de la vostra estoneta de pati. I als que ens esteu escoltant, gràcies també per ser-hi un cop més. L'Hora del Pati s'acaba, tothom a classe i fins al proper episodi.

0: Ja som aquí.
1: Perdó per arribar tard. N'arriba el tren i...
2: Seieu de pressa. Els esperits estan a caure i els morts no esperen.
3: La casa de revelacions dels germans Vidal és l'única porta en el barri de Sant Antoni que connecta el nostre món amb el més enllà. O almenys, això és el que posa la seva propaganda.
4: I ara què?
2: Dureu-me les mans.
3: La Mireille Iñaki obeix a l'espiritista.
1: Tu, una cosa. Això ja m'està donant una mica de iuio, eh?
0: El què? El tio aquest que va amb collarets turbant i barnús.
1: Ja, no te'n riguis, que encara es maleeix.
2: Veig una cosa. Veig un familiar.
1: La iaia Carmeta. Ho sabia.
0: Però com va ser la vieja?
1: Que sí, que està enfadada.
2: Noto ràbia, impotència, dolor. Carme, si estàs aquí, parla'm.
1: Mire, mire, les llums. Que se sap el nom de la iaia.
0: Perquè l'acabes de dir tu.
2: S'està enfadant.
1: I si marxem?
0: Iñaki, m'ha costat 150 euros la broma. Ara t'aguantes.
2: Veig una sala blanca.
1: El lavabo?
0: Però si és verd.
1: Que no. Que ja mai portava les ulleres.
2: Merda, s'ha equivocat.
0: El que em faltava. A sobre de morta del tònica.
2: Veig unes pastilles.
1: Mire, les pastilles de la iaia.
0: No fotem, eh? Què coi ha de saber aquest?
2: Sento dolor.
0: Iñaki, qui ho sap?
1: El què?
2: Sento mentida.
0: La dosi. Què em vaig passar amb la dosi?
1: Va ser culpa teva? Però no havia estat un atac de cor?
0: Un atac de cor és el que m'està a punt de donar a mi. Va ser un accident, vale?
2: Vol venjança.
1: Jo me'n vaig.
0: Iñaki, ni se te ocurra dejarme aquí.
2: Hòstia, que fort. No m'ho crec. Va, Marta, para ja, surt.
5: Aquí dins l'armari fa molta calor, estic suant. A la propera controles tu el mando.
2: No, que els cops de la taula t'han sortit molt bé.
5: Ah, no ha estat complicat. Cada vegada que li dono el mando, la taula tremola.
2: I el truc que has fet amb els llums m'ha agradat molt. L'hem de repetir, eh?
5: Quines llums?
2: Molt graciosa, però no cola, eh?
5: Per cert, el grup de demà està tancat?
2: Sí, venen a les... Aquí, als Gómez. Vindran a les 4.
5: Aquests qui eren? Els de la casa embruixada o els de la nena morta?
2: No, si aquests venen a per les cartes, eh?
5: Doncs em toca a mi. David, tu neteges la bola.
2: Joder, un altre cop. Marta, deixa el mando a la taula d'una vegada, que es gasten les piles molt ràpid i són molt cares.
5: I a mi qui m'explica si el mando està allà?
2: Aviam un moment. Si tu no has trucat el mando...
5: Per què collons s'està movent la taula, David?
2: Marta, per què collons tremola això?
5: Hem de sortir d'aquí!
3: Un cop de ben glaçat ha recorregut la sala i una figura es materialitza en la foscor. És un jove soldat, amb el rostre pàl·lid i ulls cansats. Porta un uniforme esquinçat, marcat per la guerra, i una ferida sagnant al coll.
5: I aquest qui se suposa que és?
6: Jo sóc en...
2: Marta, d'on has dit que havies tret la bola de cristall?
5: D'una botiga d'antiguitats.
2: I no podies comprar-lo en los chinos, como todo el mundo? Aquest tio no toca de peus a terra, literalment, i té el mateix color que la paret.
5: De pressa, David, passa'm l'aspiradora.
2: Aviam, Marta, que no estem a Ghostbusters.
5: Doncs no sé, una creu o algo.
2: Sí, i la daga també, si vols.
5: Perdoni, com ha dit que es deia vostè?
6: Sóc en Francesc Vidal i Ferrer, soldat de la República.
5: Genial. Amb tanta conya hem fet cabrejar un fantasma de veritat.
2: No és un fantasma qualsevol. Ha dit que és un Vidal. Per les dades de la República, només pot ser el nostre rebesavi.
5: Ah, perquè ho diguis tu. Vidal és un cognom molt comú.
2: No s'assembla al de la foto de casa del iaio?
5: I què pinta aquí?
2: Encara serà el de la cartera.
5: David, la vas agafar?
2: Vaig pensar que l'avi no la trobaria gens a faltar.
5: No, l'avi no, però en Casper sí. Segur que has cridat el seu esperit quan has fet la sessió amb la cartera a la butxaca. Per variar, ha estat culpa teva.
2: Meva? Mira.
6: Nois, encara sóc aquí.
5: Tens raó. Perdona el meu germà. Sempre és igual de poc considerat.
2: Això penses? Doncs el rebesavi el penso jo d'això, perquè... Per què dius que estàs aquí?
6: Doncs, no sé, qüestions pendents.
5: Si no ho saps tu...
2: Crec que això em podem anar.
5: D'això, Francesc, tu pots aparèixer als jocs directament o has de pagar metro?

0: M'expliques què fem aquí?
1: Si volem trobar alguna cosa per ajudar el Francesc, ho trobarem aquí, a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
2: Us recordo que jo no us he demanat ajuda. Estic molt bé sent un fantasma.
0: No, si no et vull ajudar. Vull saber per què puc veure un tio que fa 80 anys que es va morir. David, es pot saber què pretens trobar?
1: Tot.
3: El David s'apropa al taulell, on el recepcionista li dona unes indicacions. Quan torna, té un paper a la mà.
0: Què t'ha dit?
1: Que pugem per les escales, fins a la segona planta. Allà trobarem la secció de la Guerra Civil.
0: I el paper?
1: El seu número.
3: Els dos germans pugen les escales i a la segona planta troben la secció de documents de la Guerra Civil Espanyola.
1: Francesc, on s'ha ficat aquest ara?
2: Darrere teu.
1: Ah!
0: No cridis, encara ens faran fora. I vés a demanar que baixin l'aire que hi ha corrent.
1: Francesc, prou amb els ensurts.
4: En què els puc ajudar?
1: Ah!
0: Que no cri...
3: La Marta està aturada. Hi ha un altre fantasma a la sala. Aquest porta una jaqueta de frac marró i unes ulleres rodones. Els seus peus no toquen al terra i a la seva mà té un rellotge enganxat amb una cadena que la deixa dins la butxaca exterior de la jaqueta.
5: Francesc, què criden aquests?
2: Ens poden veure.
5: De veritat? Que estrany, no em consta tenir aquests nigromans a la llista.
0: Nigro què?
1: Sense faltar, eh?
5: Nigromans, mags que fan ús d'una branca de la màgia considerada generalment negra, que consisteix en l'endevinació mitjançant la consulta als morts i als seus esperits o cadàvers.
1: I exactament com és que tenim aquest poder?
5: No ho podria clarificar ara mateix, però és possible que algun dels vostres avantpassats sigui mag i us hagi transferit aquesta força a vosaltres.
0: I com li tornem? Jo no vull veure esperits, o sigui, no res personal.
5: Desconec si això és possible o no.
1: Va, Marta, sempre he volgut contactar amb el més enllà. Mireu així, potser si l'ajudem a superar els seus assumptes pendents, desapareix.
2: Podríeu deixar de parlar com si no hi fos aquí?
5: Francesc, jo no ho veig malament. Portes anys evitant descobrir allò que et pertorba.
2: Tu tampoc has fet un gran intent, eh? Que portem morts des de la Guerra Civil.
5: Jo sóc un fantasma de biblioteca. Tinc una missió, un propòsit. No es pot dir el mateix de tu.
2: Jo també tinc una missió i un propòsit. Ho passo realment bé sent un fantasma. Encantant cases, posseint coses, fent pampallugues a les llums...
5: Francesc...
2: Està bé, que ho intentin. Total, no trobareu res.
1: Bé, llavors és el moment. Busquem informació sobre la mort del Francesc.
5: Amb això us puc ajudar.
1: Comencem.
2: No trobes res.
0: Jo tampoc, i ja no queden llibres.
1: Un moment. Ah, no, no, res.
5: Aquí està. Francesc Vidal i Ferrer, primer batalló La Bruixa, de la 122a Brigada Mixta, del 18è cos de l'exèrcit. Mor el 3 de setembre de 1938, en la zona Corbera Gandesa. Cos retirat a Camposines i mor allà en l'acte.
0: Es diu de què va morir?
2: Això no cal que ho digui ell, ja ho puc explicar jo. Era el 2 d'agost. Vam creuar l'Ebre cap a les Camposines per relluar la 16a divisió, quan ja estava força malmesa pels atacs. Allà, si aixecaves el cap per la trinxera, et disparaven. Un dia, atenent les ferides d'un company, vaig descuidar que el meu coll estava totalment descobert fora de la trinxera, i una bala negra va fer el seu treball.
0: I com ho portes?
2: Doncs fa 80 anys, força bé.
0: Segur?
2: Sí.
0: I no estàs traumatitzat, enfadat, espantat?
2: Ho vaig estar, però fins i tot això ho esborra el temps.
0: No ho entenc. No tens a veure la teva mort amb que siguis aquí?
5: Marta, la mort no defineix una persona.
1: Però sí el que van ser en vida. Tinc una idea. Anem a casa de l'avi. Si hi ha alguna cosa sobre la vida de Francesc, és aquella casa.
0: Doncs no perdem temps.
5: Només dic que podria ser una mica més col·laboratiu. A més, són els teus raves nets.
2: I a tu què més et dona?
5: Francesc, som amics. No et vaig poder ajudar a reconciliar-te amb els teus en vida. Deixa'm fer-ho ara. A més, fa 80 anys que t'aguanto amb mort i uns 20 i tants en vida. Vull perdre't de vista, saps?
1: Potser aquí trobem alguna cosa. Avi, som aquí.
0: Ni et molestis, a aquestes hores deu estar al bingo.
1: Busquem mentrestant. Estic segur que trobarem alguna cosa.
0: A veure si encertem aquesta vegada, que hem passat de tenir un problema a tenir-ne dos. Feia falta que vinguéssiu junts?
2: Ho sento. On vaig jo, va en Lluís.
5: Molts anys d'amistat en vida i encara més en mort.
0: Gairebé sembleu un matrimoni. David, es pot saber què estàs fent ara ensenyant espelmes?
1: Estic creant ambient d'espiritisme. Seieu al voltant de la taula. Bueno, o l'eviteu i al damunt. El que sigui que feu els fantasmes.
3: En Francesc es queda mirant les fotos de la casa. Hi ha imatges dels seus besnets des de ben petits. En algunes, juguen amb un gosset de color marró clar, amb orelles llargues i un posat juganer. Sembla enèrgic i simpàtic.
0: David, vols donar-te una mica de pressa amb això? No crec que una espelma menys o una més suposi un gran canvi, la veritat.
1: Marta, es pot saber què et passa? Estàs més borde del normal i mira que ja ho ets molt.
0: Tens raó, perdona. És que sento que res ens surt bé. Vam començar amb la venda de tiquets d'una rifa falsa per poder pagar-nos la universitat. Després ens van enxampar i vam passar a vendre entrades d'un espectacle inexistent per poder pagar la multa. I ara ens hem ficat en això i quan sembla que la gent s'ho creu, vaig saltant aquests dos i m'he ficat nerviosa.
1: Ei, estic aquí, d'acord? Sempre junts, recordes? Potser no trobem la manera que el rebesavi resolgui els seus assumptes pendents, però puc intentar tornar-ho a deixar tot com abans. Els fantasmes seguiran al nostre voltant, però els deixaràs de veure.
3: La Marta i en David s'abracen. En Francesc mira els dos germans des de la distància. Continuen sent els nens que hi ha al marc de fotos.
5: Tant de bo nosaltres haguéssim tingut un suport així.
4: Que jo sempre vaig tenir una cosa així amb tu.
3: En Francesc s'acosta a la foto dels germans i posa el dit sobre la figura del gos.
0: Connie, però si fa anys que ets morta!
1: I jo que seguia pensant que l'avi l'havia portat a un camp perquè s'havia fet gran.
0: A tu sí que et portaré jo al camp. Francesc, com has...
4: Hi ha moltes coses al món fantasmal per descobrir, Marta. A vegades, els problemes venen amb oportunitats noves.
5: I això t'ho aplicaràs a tu mateix?
4: Suposo que ho puc intentar.
0: Com havia trobat a faltar la Connie?
1: Ja no estàs tan segura de voler tornar a la normalitat, oi?
0: No, crec que no.
1: Sort, perquè a mi això m'encanta.
0: Francesc, per què no et quedes amb nosaltres? Si on lluís té una missió a la biblioteca, tu podries estar a la casa d'espiritisme. Potser mentrestant trobem què és això que trate aquí.
4: Bé, m'agrada la idea. Però només perquè no tinc res millor a fer,
3: De sobte, una brisa freda recorre l'habitació.
1: Això és el que volia dir jo amb un ambient d'espiritisme.
0: David!
1: No ha estat cosa meva. Crec que s'ha obert una porta al més enllà.
0: Doncs ja l'estàs tancant, guapo.
1: Ja t'he dit que no ha estat cosa meva.
0: Francesc, no havies dit que et quedaves amb nosaltres?
4: Sí, i no he mentit.
0: Llavors?
5: Crec que va per mi.
4: Com ho saps?
5: Es nota dins. Sempre vaig pensar que el que et feia falta era la reconciliació. No només amb la teva família, sinó amb tu mateix. No volia que ho fessis sol i crec que ara ells t'ajudaran molt més que jo.
4: Trobarà a faltar, Lluís. Gràcies per tant, company.
5: Ens tornarem a veure.
3: Una llum cegadora omple l'habitació. En Francesc mira la sala, ara tranquil·la, amb una sensació de pau. Pot sentir que la presència d'en Lluís ja no és més que un record, però un record que sempre estaria al seu costat.
4: Al·lucinant. Aquest home s'ha mort dues vegades i encara no m'ha acostumat.
1: Sembla que el seu viatge ha arribat a la seva fi. Està guai que de sobte el nostre negoci ja no sigui una estafa.
0: Em sento bé. No sé. M'agrada ajudar les ànimes atrapades d'aquí descansar en pau.
4: Doncs la meva ànima no està gens en pau, xatos. Ha de ser una broma. I ara em quedo jo aquí amb vosaltres, a sobre. Pobre de mi. Què vaig fer jo en vida per mereixer això? Lluís, ja pots estar tornant.
1: Ai, mira, Marta. Ja sabem per què ets tan dramàtic a vegades. Tot bé de família.
0: Tu calla una estona i porta'm l'aspiradora, que aquest el callo jo a les bones o a les dolentes.
3: La venjança del més enllà. Una producció de la xarxa audiovisual local i Midnight Madness Productions. Una història de l'Adriana Lomeña, en Daniel Duran i la Sara Sorribas. Amb les veus de Paula Cabezos com a narradora, en Daniel Duran com a David, la Sara Sorribas com a Marta, en Pol Torres com a Lluís. Veus addicionals de l'Adriana Lomeña i l'Adrián Margarit, amb la col·laboració de la Raquel Joan López i Antoni Borràs com a tècnic de so.
6: Hola? Hola? Quina estafa. 80 anys voltant per allà i ni mojito ni platja, tio.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
5: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
6: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Són les 7 del matí.

0: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
1: Així que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
2: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
3: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
4: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
5: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
6: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
7: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
8: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
7: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
9: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
7: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
10: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la Xarxa.
11: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
7: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: El 2026 comenzó con un ataque a Venezuela que no puede leerse de manera aislada. Se trata de un nuevo golpe al Estado de Derecho de los pueblos latinoamericanos y de una señal preocupante del retorno a viejas lógicas de dominación. La reaparición de la doctrina Monroe en América Latina no es solo un anacronismo, es también un claro retroceso en materia de derechos, soberanía y autodeterminación. Este escenario se inscribe en un contexto internacional marcado por el avance de estrategias políticas de derecha extrema y neofascismo. Estas corrientes de pensamiento que creíamos superadas vuelven a ocupar el centro de la escena, erosionando consensos básicos que la humanidad había logrado construir tras décadas de luchas. Hoy, de manera alarmante, volvemos a discutir cuestiones tan elementales como la tolerancia, el respeto por la dignidad humana y la vigencia de los tratados internacionales. Podemos afirmar que el paradigma sobre el cual se establecieron acuerdos de solidaridad, de cooperación y de democracia entre los pueblos está seriamente fracturado, y no siempre es necesaria la intervención directa de fuerzas extremas o externas para que esto ocurra. En muchos países, lamentablemente, los procesos de debilitamiento democrático se han gestado desde adentro, desde el propio contexto de un país. El surgimiento de figuras que encarnan estas políticas neoliberales extremas, como el caso de Javier Milei en Argentina, pone en evidencia el rol de sectores internos que, amparados en los privilegios que detentan, han promovido el ascenso de liderazgos que no representan al conjunto de la sociedad, sino que responden exclusivamente a intereses económicos y políticos concentrados. Frente a este panorama, el gran desafío que tenemos como sociedad a escala mundial y particularmente en América Latina es enorme. Es tratar de reconstruir esos consensos, de defender la democracia y reafirmar que la soberanía y los derechos de los pueblos no son negociables, al igual que los derechos humanos.
2: Bon dia i bon any a tothom. Com ens deia la nostra companya argentina Sandra Míguez, aquesta operació militar ha causat una convulsió important a tot el món, sobretot a Amèrica Llatina. I no oblidem que Trump i Milei estan a partir un pinyó. Tindrem aquí els estudis de Mataró Ràdio d'aquí dues setmanes a la nostra companya Sandra perquè ens expliqui exactament com es pot governar sense tenir en compte a la ciutadania. Bon dia, Gabriel.
3: Bon dia, jo des d'Andorra, primer de tot, bon any a tothom. Doncs aquesta operació militar on es va capturar el president Maduro també ha arribat a Andorra, òbviament, on hi ha una petita comunitat veneçolana de 100 persones i bueno, aquesta setmana va haver-hi una concentració d'aquesta comunitat. Es van concentrar unes 40 persones i bueno, la veritat és que es va veure amb alegria, diguéssim, aquesta captura.
2: Molt bé, doncs nosaltres ara, com saben els nostres oients, nosaltres fem el programa Mataró Ràdio també des d'Andorra amb el nostre company Gabriel, i ara us presentaré a les persones que tenim aquí a l'estudi. Abans de donar pas a la nostra convidada, a qui entrevistarem primer de tot, la senyora Dolors Sabater, que és la regidora de... Bon dia, Dolors.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Tu ets la presidenta del grup, del teu grup municipal, que sí?
4: Sí, de Guanyem Badalona.
2: Badalona. Gràcies, És que hem començat una mica així. Res, el que nosaltres volíem era, ara anava a presentar jo els nostres convidats, Ferran Moreno, avui el nostre tema serà el tema de l'habitatge, malgrat el que hem dit en la presentació, perquè ens n'hem hagut d'anar als Estats Units, el senyor Trump ens ha fet reflexionar sobre com es pot destituir amb un president així per la llei de l'embut, com ell ho va fer aquests dies de Nadal. Doncs nosaltres ara us presentarem els nostres convidats, aquí donarem pas després de parlar amb la Dolors. El senyor Ferran Moreno, ell és membre de l'associació Badalona Cull, la senyora Àngela Baleiras, que ella és metgessa jubilada, que aquests dies ha acollit tres grups de dos immigrants, em sembla, ella ens ho explicarà millor, africans, que estaven dormint en l'Institut B9 i que ella els ha acollit a casa seva. També tenim aquí a l'Abril Hernández, ella és del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Bon dia. I també a l'Àlex Blasco, que és membre de Mataró Acull. Bon dia i gràcies per ser aquí a tots vosaltres. D'acord?
5: Bon dia.
2: Ara parlem amb la senyora regidora que va... en fi, la senyora regidora... Sí, gràcies, Pere. La senyora regidora Dolors Sabater. Aquí li volíem ja fer la primera pregunta. Què va pensar vostè quan el senyor García Albiol doncs va dir que per ell el tema del desallotjament de l'Institut B9 es podria resoldre, s'hauria de resoldre, des del punt de vista policial? Escoltem la seva veu, també.
6: ¿Sabéis que desde hace tiempo vengo denunciando que los partidos...

0: ha utilizado los datos personales para hacer política, digo, puso la denuncia, el juzgado abrió una investigación, incluso tuve que ir a declarar como investigado o como imputado, decirle el nombre que queráis, y hace unos días Fiscalía emitió su informe, y en el informe Fiscalía lo que dijo es que no veía ningún tipo de delito y que, por tanto, pedía que se archivase la querella de Sabaté en contra de mi persona. Y hoy jueves he recibido el auto del juzgado de Badalona, en donde, en la misma línea, se apunta que no hay motivos para esa querella, que no está fundada, que no hay base, que la desestiman y que, por tanto, archivan la denuncia de la candidata de la CUP. Ese hecho pone en evidencia...
1: Moltes gràcies al senyor, a l'alcalde de Badalona. Jo ara volia preguntar a la senyora Dolors Sabaté, el primer, què li contestaria en aquestes paraules del senyor García Albiol? Les havíem de posar perquè són l'opinió, una de les dues opinions, i m'agradaria que li contestés vostè mateixa.
2: Primer de tot, disculpeu que estic connectada des de la casa de la vila de Badalona i la connexió és molt... molt deficitària i es talla, disculpeu. Primer de tot, agrair-vos aquest programa. I bé, el que es pot dir és que les polítiques que fa el senyor García Albiol són de crueltat política, són de no tenir en compte els drets humans i el que cal respondre, bàsicament, és que ell continua, diguem, fa servir les mateixes metodologies que la majoria de líders de l'extrema dreta.
1: Exacte.
2: que intenten contraposar les persones que viuen en situació d'exclusió i de pobresa contra les que tenen encara més exclusió i més pobresa, i que fa unes polítiques de criminalització de la pobresa. Uh-huh. I no d'atendre les emergències o els drets humans i de posar els serveis públics i la política al servei de les necessitats de les persones i de la dignitat i bàsicament dels drets humans, no? El compliment de, uh-huh, dels drets, sinó en funció dels seus interessos electorals i de convertir les seves polítiques de crueltat en una màquina de generar poder.
1: I ara,
2: populista.
1: Sí, i ara aquí tenim més important que ens ensenyi a governar d'aquesta manera, com hem vist, és el senyor Trump. Per això hem posat aquesta crònica al començament del programa d'aquesta companya nostra llatinoamericana, que realment sap el que és, és argentina, i sap el que és tenir un president que governa a l'esquena de la gent. Senyora Sabaté, jo li volia preguntar, dos anys després de tenir un alcalde, com un alcalde del PP, que condiciona la política catalana i espanyola en temes de seguretat, immigració i ocupació il·legal, s'imaginaven vostès aquest govern quan vostè va guanyar les eleccions? Ai, quan el senyor Albiol va guanyar les eleccions?
2: Nosaltres sempre hem alertat d'aquest perill que suposa Xavier García Albiol. De fet, quan ens vam originar com a Guanyem, com una unitat popular àmplia amb molts moviments, amb moltes persones de moviments socials que volien d'alguna manera incidir en les polítiques que no... amb el 15M ja s'havia vist, no?, que no donaven resposta a les necessitats de la gent, ja alertàvem que aquí estava havent-hi un experiment, en aquell moment era un experiment lepenista que estava fent el Partit Popular, mm-hmm, per provar com funcionava el tema del racisme i de la criminalització per agafar poder, i sempre hem alertat que era una persona molt perillosa, fins i tot en els moviments antiracistes i contra l'extrema dreta, com la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que es centra molt en l'Aliança Catalana i en Vox, sempre nosaltres estem reivindicant que cal posar també el viol en aquest mapa de persones perilloses, altament perilloses, perquè si bé és cert que moltes de les polítiques que

0: ell fa, podem trobar que també hi ha altres governs de Junts o del PSC que amb temes d'empadronament, amb temes d'habitatge, travessen una mica aquesta línia, no? Estan una mica pròxims a aquesta línia. En el cas d'Albiol, les seves connexions amb l'extrema dreta són clares i diguem que ell arriba a uns extrems perquè té una capacitat de seduir popularment i d'entrada en el discurs dels barris més pobres i de fer que... I no té, diguem, té un cinisme polític i una crueltat que arriba a extrems, com per exemple de mantenir tancat qualsevol servei de pernoctació de molt de fred i de molta pluja després de tirar al carrer 400 persones i deixar-les al carrer abandonades sense cap tipus d'alternativa i arribar a fer la mentida de fer veure que fa un dispositiu, que això és d'una crueltat extrema i posa, diguem, demostra fins on arriba aquest tipus de polítiques, de situar el titular de que hi ha obert una operació fred quan és mentida, no? Quan
1: senyora
0: aquesta operació
1: Sabater,
0: fred...
1: Senyora Sabater, però l'altre dia també va morir una altra persona al carrer. Per tant, aquesta és la persona... Això és el que prova que les polítiques del senyor Albiol no serveixen.
0: El senyor Albiol fa una política de crueltat, fa una política d'inoperància absoluta i de fum. Vem els titulars, no està fent la feina. Ara mateix avui aprovava un pressupost quan ells no estan executant. Estem parlant de que tenen molts milions guardats als calaixos que no estan posant al servei de la gent. I només dic que l'experiència, no, dels 3 anys que nosaltres vam poder governar amb minoria i amb un acord de govern amb altres forces que no eren tan rupturistes com el propi Guanyem, però puguem iniciar una remuntada perquè veníem justament de 4 anys del Biol, que havia deixat les arques buides i que van ser l'època de les grans retallades, no, amb el Montoro, les lleis que van desposseir els municipis de moltes competències i de molts recursos. En aquests 3 anys que vam iniciar de remuntada, que per cert vam deixar 7 milions reservats per fer habitatge públic, però el que ens van fer la moció de censura, aquests 7 milions van desaparèixer dels plans locals, vam poder comprovar que si bé és cert que érem febles en quant a la capacitat d'incidència, teníem capacitat de fer algunes coses diferents, que no és igual qui governi, que ja estigui en els ajuntaments, molt diferent que hi hagi un líder de l'extrema dreta, com és el Biol, que hi hagi una força que, encara que no tingui una majoria absoluta, la manera d'incidir en problemes com en els assentaments, com la manera d'abordar els desnonaments i d'acompanyar l'emergència humanitària, no té res a veure amb quan ho fa un partit d'extrema dreta.
1: Però per què no... el senyor Albiol té 18 regidors i entre tots els altres partits de l'oposició, socialistes, Esquerra, Badalona en Comú i Guanyem Badalona, en tindrien 9. Perquè he escoltat alguns plens, etc., i es fragmenten molt. Per què no s'uneixen?
0: Bé, l'explicació de per quin motiu Albiol ha aconseguit aquesta preeminència, no?, tan poderosa, no tindríem temps ara amb els minuts que tenim de disseccionar tot el que ha portat a això. Sí que és cert que ell va fer servir un engany polític amb relació a que si tenia majoria absoluta desencallaria el funcionament municipal. El funcionament de Badalona, de l'Ajuntament, és un funcionament que està molt, molt malejat, que funciona molt i molt malament. Ja nosaltres, el 2016, quan vam governar, vam voler fer una reforma, una modernització i una professionalització que l'oposició, en aquell cas, no ens va deixar fer, perquè nosaltres érem minoria i no ens la va deixar tirar endavant, però va quedar a l'agenda política per fer-se. Ell va utilitzar aquesta fallida tècnica i política de l'Ajuntament per posar en l'imaginari de dels badalonins i badalonines que si ell governava amb majoria absoluta desencallaria tot el que no funcionava a l'Ajuntament i deia, no vull canviar la teva ideologia, es va inventar el terme del badalonisme, com dient, és igual, oblida't si sóc del PP, si no, només voten perquè jo seré eficient i faré funcionar la ciutat. I la gent s'ho va creure, molta gent s'ho va creure i va haver molt de trasbàs ideològic de vot, no? I això és el que va permetre que hi hagués aquesta...
1: Senyora Sabater, vostè ens ha dit que tenia fins a 25, ja ens passem una mica, un parell més de preguntes, i li agraïm molt aquest espai que vostè ens dedica. Quin serà el futur, doncs, del seu... del sensellarisme, perdoneu, a Badalona, és a dir, a la comarca del Maresme? Quines polítiques amb la immigració s'haurien d'aplicar que vostè pensa que s'haurien d'aplicar per atendre la immigració?
0: Bé, jo crec que hi ha una llei al Parlament a punt de... que va quedar en la legislatura, la legislatura passada. Jo precisament hi vaig estar participant i en Badalona Acull precisament vam estar treballant esmenes a fer-hi per millorar-la. Va quedar interrompuda i ara ha de tornar-se a debatre. És una llei que seria important que s'aprovés i que es complís, perquè no oblidem que hi ha molts alcaldes, com el Biol mateix, que no compleixen la llei. El que intentava posar aquesta llei, i que crec que és la resposta a la pregunta que em feu, és la perspectiva dels drets. És a dir, una persona sense llar és una persona subjecta de drets i és una persona que perquè pugui accedir als serveis públics i als drets necessita que s'adaptin a aquests drets. O sigui, moltes d'aquestes persones no poden accedir, per exemple, als serveis sanitaris, que quan en teoria molts d'ells podrien, alguns no, perquè la llei d'estrangeria és un altre flagell que exclou a moltes persones i això caldria canviar-ho, caldria eliminar aquesta llei i que no hi hagués ningú que per estrangeria quedés minoritzat en el seu dret a tenir drets. I les persones sense llar, tant si són... estan travessades per la llei d'estrangeria, com si no, són persones que moltes vegades, per les seves condicions, no poden anar als serveis sanitaris. I això, si els serveis sanitaris no fan unes adaptacions, no canviarà. Per tant, el que cal és que tota l'administració pública, tots els serveis, es posin la mirada dels drets, de fer possible els drets, perquè una persona que viu al carrer, que té unes pertinences al carrer, si les abandona sap que les hi robaran i que potser no podrà tornar a dormir al lloc on ha aconseguit dormir amb una mica de xupluc, o si té un animal no el pot abandonar. I això, aquestes consideracions, si no es tenen en compte, moltes vegades són el que frena o que impedeix que aquestes persones es moguin per anar a un servei públic. Però també la porofòbia, que és l'odi, no? L'odi
1: a les persones pobres.
0: I que és el que el Biol s'ha vist clarament que està promovent. Perquè aquell brot, aquí a Badalona, ja he d'acabar, Badalona jo crec que ha demostrat que té una gran capacitat de solidaritat i de lluita pels drets a l'habitatge i lluita contra aquest maltracte a les persones que estaven a l'assentament del B9. Però també hem vist, no?, com persones tenien la capacitat d'organitzar-se per impedir l'ajuda humanitària. Qui mou els fils perquè aquestes persones es mobilitzin? És a dir, tu tens un dirigent polític que està contínuament criminalitzant i que, a més, té poder sobre unes organitzacions perquè aquestes actuïn i promoguin el delicte d'odi.
1: Gràcies. Gràcies, regidora Sabater, per donar-nos la seva opinió. La convidarem un altre dia.

0: Hola, continuem el programa. Ara parlarem molt breument amb dos periodistes de Badalona, en Sergi Crusells i l'Anna García de Albéniz. Ells són de Badalona Comunicació, que ens informaran per què es va originar aquesta situació. Crec que l'alcaldessa, que l'antiga alcaldessa, l'exalcaldessa, ja ho ha bastant explicat, però també ens interessarà saber cap on anem? Què passarà ara més? Perquè això és el futur és el que ens preocupa. Sergi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anna, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: I tu, Gabriel, si vols dir alguna cosa, tu mateix, eh?
3: No, jo volia dir que ells dos han seguit molt de prop
0: el conflicte. Clar, si estan a Badalona, sí, és així.
3: Sí, sí, doncs els ha tocat cobrir-lo.
0: Sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A veure, resumeix-nos des del punt de vista periodístic, Sergi, per què va passar tot això? A partir de quan? Aquí tenim gent a l'estudi que també ens ho podran explicar, però que van arribar la gent i es van començar a situar dintre d'aquest institut. Per què va ser això així?
1: Doncs, mira, l'antic institut de nou porta ja uns 20 anys, una cosa així, abandonat. Ja no s'hi feien classes, no hi havia ningú, i molta gent posa el focus o l'origina en un incendi que va haver en una antiga nau industrial abandonada, que diria que això fa ja 3 anys. Recordo que va ser un dia de Reis que es va cremar, va morir gent que hi dormia a dins, era un assentament, molts ferits, i molta gent posa el focus que a partir d'aquell incendi molta gent que vivia allà van anar cap al B9 perquè s'havien quedat sense casa, entre cometes, sense sostre, podríem dir,
0: Però estàs
1: i buscaven un de nou.
0: Estàs parlant de fa molts anys.
1: No gaire, estem parlant a lo millor de 3 o 4 anys, només.
0: 3 o 4 anys, d'acord. Sí. Com que és... M'ha semblat que...
1: I en un principi només hi van entrar unes 30 persones, segons diuen associacions, però a poc a poc van anar a entrar més gent que no tenia sostre, que estaven en la mateixa situació, que no tenien on anar-hi, i els hi explicaven que estava a aquest lloc on hi podien dormir-hi. I aquesta bola a poc es va anar fent més gran fins a arribar al 17 de desembre, que es diu que hi havia unes 400 persones, però clar, del cert no podem dir el nombre exacte que hi havia allà dins.
0: Bueno, 300 o 400...
1: Sí.
0: Tampoc és que sigui...
3: Molta gent.
0: Exacte, molt bé. A veure, Anna García de Albéniz, tu ens pots dir que tu també has cobert aquest tema. Quin serà el futur? Ara... encara s'està a veure on es reubiquen moltes d'aquestes persones, però com ho veus tu, com a professional?
3: Pot ser un precedent perillós en el sentit de que es pugui desnonar a la gent a la mínima que per interessos polítics, a la mínima que convingui?
2: Jo crec que és complicat. En aquest sentit, clar, hem de tenir en compte que des del 17 de desembre, el que dèiem ara, 300, 400 persones, les que siguin, estan al carrer, estaven en un assentament, però per tant és molt més visible, sabem que estan allà. Què pot passar a partir d'ara? Clar, sabem que ara mateix unes 153 persones s'han reallotjat, 153. Estem parlant de 400. D'aquestes, actualment queden entre una quarantena i una cinquantena a sota el pont de l'autopista. Encara no sé. Són fluxos que van canviant molt. A partir d'aquí, jo crec que podem parlar de tres escenaris, en aquests casos concrets, que ara mateix la competència és municipal, és a dir, la Generalitat ja s'ha desvinculat i, per tant, ara és l'Ajuntament qui ha de reallotjar o qui s'ha de fer càrrec d'aquesta gent perquè és d'àmbit local. Què pot passar? Doncs que es trobi una alternativa habitacional, cosa que jo trobo improbable, perquè tal com estem, si no, no estaríem en aquest punt, en aquesta situació. L'altra, que aquesta situació es cronifiqui i, per tant, aquestes persones es mantinguin al carrer ad aeternum, cosa que també podria passar. I l'altra, que ja seria, també pot ser, es podria donar, que jo també crec que seria improbable, és que l'Ajuntament digui no us vull aquí, tornem a fer un altre dispositiu per fer-vos fora, i el que això faria és crear un altre flux en diferents punts de la ciutat. Hi ha molts assentaments que nosaltres ara hem ficat el focus a sota el pont de l'autopista, però és que hi ha molts assentaments a les platges, a portals o aparcaments, per tant, és molt difícil de preveure. Jo hi parlava també amb entitats socials, amb Badalona Acull, i ens deien, és que això pot acabar molt malament. No sabem ara mateix en quin punt estem, perquè l'Ajuntament tampoc ens ha informat, però és molt complicat.
3: Segons l'Institut de l'Habitatge, deixa'm afegir, Teresa, hi ha 8.000 pisos buits.
0: Aquí tenim una persona, aquí en el nostre estudi, tenim una persona que ens donarà totes les xifres, Gabriel. Ara la passem. Moltes gràcies, doncs, Sergi i Anna, per aquesta crònica d'urgència. Jo vull deixar clar que nosaltres dediquem aquest programa a la Soledad, perquè és una persona d'aquí de Mataró que també ha estat desnonada i que també una persona de... És a dir, que això passa a tot arreu. A l'habitatge és un problema de país, i les autoritats s'hi han de posar per resoldre el problema, un dels problemes principals dels ciutadans. Jo ara voldria que presentar-vos a una persona que em fa moltíssima il·lusió que estigui aquí. Aquí agraïm a l'Angelina que les hagi acompanyat aquí des de Badalona. Moltes gràcies, Angelina. Ella és la Àngels...
4: Àngela.
0: Àngela, és que Àngela i Angelina...
4: Ja.
0: Sí. Has de parlar mirant el micròfon. Explica'ns, tu, perquè no tenim massa temps, ja saps, la ràdio, el temps és or. Tu què vas sentir, què vas fer quan vas veure tot allò? Que ja feia dies, m'has explicat abans de començar el programa, que es veia que el B9 s'anava omplint de gent... Quan els vas veure tots allà, què vas dir que havies de fer, tu?
4: No, mira, jo quan el dia del desallotjament va ser un dia molt trist per mi, molt trist. Vaig sentir una tristor molt, molt fonda, igual que molts, molts veïns de Badalona, perquè així després m'ho he anat trobant, no? Mira, jo ahir parlava amb una amiga i reflexionàvem i dèiem, a Badalona, els gossos, no n'hi ha gossos al carrer. A Badalona, els gossos viuen millor que moltes persones. A Badalona, n'hi ha molta gent al carrer, molta, cada vegada més. I aquesta situació és tan terrible, si, a nivell humà, que estem des de llavors amb el cor trencat i realment pensem que això és símptoma, que n'hi hagi gent al carrer, no n'hi ha gossos al carrer i els gossos viuen millor que moltes persones. Com a metgessa jo sento que això és un símptoma d'una societat malalta. Uh-huh. És un símptoma i és tenir que fer reflexionar realment com a societat.
0: Tu vas, com vas arribar a trobar aquells dos nois africans, després has tingut altres persones, explica'ns-ho una mica.
4: Mira, com he dit, jo estava amb el cor trencat i el dia següent em vaig apropar allà, no sabia què fer, perquè jo no sabia què fer, no tenia ni idea de què podia fer, simplement em vaig apropar. Quan vaig veure el que vaig veure, jo he viatjat molt per la Índia i quan vaig veure això jo pensava que no estava a Badalona, que estava en un país del tercer món realment, no? I no em vaig poder moure d'allí en tot el dia. Anava a coix, anava amb una... Bueno, anava malament jo, però no em vaig poder moure en tot el dia. I no, ni vaig dinar. Després vaig marxar un moment a casa i va començar a ploure, a ploure, a ploure. I vaig tornar amb una amiga, vam portar plàstic i no... És que no vam pensar, no és una cosa de pensar, és una cosa de fer, d'actuar davant d'una situació. I és que no m'ho vaig pensar. Ara em diu, què vas fer? No, és que no ho vaig pensar, simplement vaig veure, dic, entra al cotxe i entra al cotxe, perquè no puc més, no. I des de llavors he tingut aquests dos primers nois, afortunadament estan ara en un albergue a Càritas, però no els hi donen de dinar, no tenen diners, jo venen a casa de tant en tant, els faig bosses de menjar, perquè no els estan donant, estan molt amoïnats, no els estan donant res, només un sostre, però bueno, tenen un sostre, un mes. Després vaig recollir altres dos, un d'ells treballa, té un contracte fixe i està visquent al B9 perquè ningú el lloga una habitació. Símptoma d'una societat molt greu. I ara tinc altres dos i ara a Badalona està tot aturat. Ara m'enterà que està tot aturat perquè ara ja ningú dona els albergues, ja no es donen places als albergues i... En fi, és molt desesperat. Cada persona dels sis, l'experiència ha sigut molt bona amb tots, molt bona. Jo sento que som part de la meva família i ja acabo. Molt bona, i tots m'han repetit el mateix. Els perfils dels sis, molt diferents. Però una cosa en comú, tots han dit el mateix. Volem treballar, volem treballar, volem treballar. Aquest és el missatge que m'han repetit.
0: Molt bé. Doncs ara li demanem al senyor Ferran Moreno. Ell és de Badalona Cull, i voldríem que ens expliqués també breument què és Badalona Cull, on també és la gent que ens està escoltant es pot trobar en les seves localitats entitats d'aquest perfil per ajudar en aquest problema tan gran que tenim tots els ciutadans de Catalunya, perquè és un problema de país.
5: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Badalona Acull és una plataforma d'entitats que ja portem uns anys i diguem-ne que es va dinamitzar amb el succés de l'incendi del carrer Progrés. Aleshores, confirmar una altra dada que ha sortit aquí, que els companys de Ràdio Badalona no han obviat, que és que després del desnonament de l'incendi dels 5 morts va haver una altra acollida en un local que estava Antoni Bori. Aquest va patir un altre segon desnonament, i aleshores tots els que anaven sortint d'aquests desnonaments successius en altres assentaments, que han sigut tres importants, han anat parant al B9. Per això és la concentració tan gran de migrants en el B9.
0: Molt bé. Tenim també el senyor Àlex Blasco. Ell és de Mataró Acull. A Mataró també hi ha una entitat. A Mataró hi ha el mateix problema que Badalona.
6: Sí, bon dia. Només parem
0: gràcies per ser aquí.
6: A vosaltres per convidar-nos. Només per emmarcar-nos, tant Badalona Acull com nosaltres, Mataró Acull, estem dintre d'una plataforma que és la Coordinadora Obrint Fronteres, que és una plataforma d'entitats que treballem pels drets de les persones nouvingudes arreu de Catalunya. És una xarxa important que tenim gairebé a tots els municipis, no a tots, però a molts municipis de Catalunya. Respecte a la situació de Badalona, molt ràpid, jo crec que clarament és una situació extrapolable a qualsevol municipi del país. I a Mataró també. Jo crec que la companya del sindicat d'habitatge, que coneixen més el dia a dia del tema, després ens ho explicarà, però això que ha passat a Badalona es pot reproduir perfectament d'aquí poc temps a Mataró, a Hospitalet, al Prat de Llobregat, a Santa Coloma, etc. Llavors, respecte a la situació habitacional, doncs la nostra sensació és que tirant la vista enrere uns anys, doncs per una banda s'està cronificant. És a dir, la gent que tenia precarietat habitacional fa 5 o 10 anys la segueix tenint, no hi ha manera d'en sortir-se, segurament perquè ni hi ha recursos ni hi ha el plantejament necessari per poder solucionar-lo, i per una altra banda hi ha una degradació progressiva, és a dir, el que fa 5 anys era infravivenda, ara ja no ho és, perquè hi ha formes més degradades encara de vivenda, com locals compartimentats en llençols o baixos inhabitables compartits entre diverses famílies. Per acabar, només us poso un cas real com a mostra de que perdre el dret a la vivenda fa que la gent perdi qualsevol tipus de drets. A nosaltres ens va arribar un cas ara fa poc a Mataró Acull d'una dona que paria a l'hospital, i com no tenia vivenda, doncs la degalla li treia la filla, és a dir, perdia la filla pel fet de no tenir vivenda. Llavors ens va arribar el cas i vam pensar que era una flagrant violació dels seus drets com a mare, en aquest cas, com a persona, però també com a mare, i llavors van dir alguna cosa en de fer i com deies tu, Àngela, doncs la vaig acollir a casa perquè pogués seguir mantenint aquest dret, però la idea és la pèrdua del dret de l'habitatge suposa la pèrdua de qualsevol altre tipus de dret.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí, Déu-n'hi-do. És greu, això, eh? Sí, sí. Doncs molt bé, si vols afegir alguna cosa, perquè aquí estem tots per conversar. Vale? Després li donarem la paraula a l'Abril.
7: Perfecte. Portaré xifres concretes. Exacte. Per entendre la problemàtica.
4: Bueno, jo el que voldria afegir...
0: Tu et dius, perdona, que no ho hem dit al començament, Àngela Baleiras.
4: Sí, Àngela Baleiras, sí. Jo voldria afegir que enfront, i per això estic aquí, no?, enfront dels missatges continuats del nostre alcalde, i jo sento tenir que dir això, perquè a mi m'agradaria poder dir altra cosa. Aquesta és la veritat.
0: No, estem aquí per dir el que pensem.
4: Sí, a mi m'agradaria poder dir una altra cosa, però la realitat és que durant fa molt de temps, l'alcalde està contínuament criminalitzant aquest col·lectiu i dient que són violadors, assassins, lladres... Als carrers de Badalona hem vist passejar a tots els nois amb el carrito recorrint ferralla perquè no ho volen robar, m'entens? I això, tots els veïns de Badalona hem vist com passeixen amb el carrito de la ferralla, no? Això vol dir que no són lladres, fan el que poden per sobreviure, no? I enfront d'aquest discurs d'odi, de criminalització, si aquest temps ho hagués dedicat a realment treballar i veure com hem fet nosaltres els diferents perfils que n'hi ha, els que treballen, els que necessiten regularitzar, els que i haguéssim fet un treball seriós, seriós, no? Perquè això ha sigut una decisió, una solució irresponsable. I el que es necessita, el que demanem d'un governant és que faci polítiques serioses i responsables. I tot això ha sigut una gran irresponsabilitat. I jo, sota la meva experiència, que ja dic que ha sigut, i no he sigut l'única, com ha dit ara el company, i molta gent a Badalona també ha acollit, i arreu de tota Catalunya ha acollit, no? Enfront d'això... Volem transmetre això, l'experiència, que són persones realment agraïdes, fantàstiques, i per mi tenen un cor que a vegades nosaltres tindríem que aprendre molt més d'ells.
0: Moltes gràcies. Jo vull agrair, em sembla que ja ho he fet, però ho torno a fer, a l'Angelina, que ens ha portat fins aquí aquestes persones. Ella és d'Obrint Fronteres, i ens ha portat aquí a totes aquestes persones de plataformes perquè els nostres oients sàpiguen que aquí també estem. I ara li he demanat jo al senyor Ferran Moreno com connectar amb Badalona Acull o com connectar amb Mataró Acull, si ho saps tu també. Teniu algun, sí, algun, sí, mail o...
8: Sí, sí.
0: El podeu dir?
8: Bueno, hi ha el Twitter i, bueno, la xarxa X i l'Instagram com les eines ara més freqüents.
0: Sí.
8: Hi ha un grup de suports de veïns, hi ha l'Instagram de Badalona Acull. A part d'això, des del principi, la plataforma Badalona Acull va recollir, diguem-ne, les possibilitats de treball per tota aquesta gent, que és desempadronar la part dels desnonaments i... l'atenció, diguem-ne, al sensellarisme, formant diferents comissions. Hi ha unes 20 i tantes entitats actives, des de les més potents, com pot ser Creu Roja, Càritas, la Fundació Roca i Pi, a les més modestes, que no tenim cap mena de subvenció ni res. Ens reunim tots els dimecres al Casal de la Solidaritat de Can Pepus de Badalona, alternatius, cada 15 dies. I en aquestes reunions es posa en comú tot això.
0: I aquí a Mataró com es pot fer?
6: Nosaltres tenim un mail que és mataro.acull@gmail.com. Es reunim...
0: El pots repetir?
6: Sí,
0: a poc a poc.
6: Perdó. mataro.acull@gmail.com. I
0: gràcies.
6: Es reunim també gairebé cada setmana en el nostre cas a les Esmandies i acompanyem casos de persones vulnerables en situacions d'empadronament o altres. En aquest cas compartim lluita o compartim tasca amb el sindicat d'habitatge de Mataró per acompanyar les persones més vulnerables. Sí,
8: el mail és badalonaacull.org.
0: ORG?
8: No, no és ORG.
0: Ah.
8: .cat.
5: Bueno, ja m'ho dirà l'Angelina. Perdoneu que ara estic una mica...
0: gmail.com. Ens diu aquí sí. El Pere, que sí, li sí. ha dit l'Angelina. Mira, sí, que estem sí. ben connectats.
5: I tant que sí. Sort d'això, sort d'això.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, sí. perquè això és important. Ara l'Abril Hernández, ell és del Sindicat de l'Habitatge Socialista.
7: Catalunya, sí.
0: De Catalunya, és de... Agafa ja tot.
7: Hi ha diferents accions. Hi ha Badalona 1, a Mataró hi ha una altra. Hi ha 10 seccions locals per tot, per tot el territori, sí.
0: Doncs explica'ns amb xifres com està el tema de l'habitatge, perquè...
7: Clar, jo crec que és important treure xifres perquè ens mostra un panorama cru. Vull dir, les dades que deia el company abans són correctes, segons l'Institut d'Habitatge. Començo pels pisos buits. M'agrada començar pels pisos buits per fer la contra, perquè...
0: I on són aquests
7: sí,
0: pisos buits?
7: Sí, us ho dic. Actualment a Catalunya, segons l'Institut d'Habitatge, hi ha 420.000 pisos buits, altres 100.000 destinats a l'ús turístic. En concret, a Badalona, per exemple, estem parlant de 8.000 pisos buits. Com és possible, no, que 400 persones es quedin al carrer quan hi ha 8.000 pisos buits? I m'agrada comparar-ho a Mataró, també, perquè... O sigui, repeteixo una mica aquesta idea, no? Però Badalona no està tan lluny de Mataró. Vull dir...
0: No, estem a la mateixa comarca.
7: Exacte.
0: Jo ho he repetit ja 3 vegades.
7: I a més, aquest inici de curs, per exemple, començàvem... aquest inici de curs, el senyor David Bote començava el curs escolar, l'alcalde David Bote començava el curs escolar amb un desnonament de més de 200 famílies a les afores de la ciutat de Mataró. Vull dir, estem parlant també d'un macrodesnonament que va deixar moltes famílies, gent gran, amb problemes de salut, menors...
0: On era això?
7: A les afores de la ciutat, a les Cinc-Sènies. Amb famílies que prèviament ja havien estat expulsades de la ciutat, ja sigui perquè no podien pagar el lloguer, perquè tenien un altre ordre de desnonament, perquè no hi ha a la ciutat un lloguer assequible per poder pagar-lo. I xifres concretes de Mataró... Segons Capgròs, Font Capgròs, ens trobem amb gairebé 2.000 pisos buits i 4.000 destinats a l'ús turístic. I us faig la contra. També sortia una altra dada, no?, d'aquí de Mataró, de TV Mataró, de fet, que deia que hi ha un desnonament al dia a la ciutat. Vull dir, tindríem les capacitats de rellotjar tota aquesta gent sense cap problema, no?
0: És molt vergonyós i és molt trist, com ha dit... ella, l'Àngela...
7: Exacte. I per això no podem tractar com aquests temes com una excepcionalitat. Vull dir, el tema del B9 no és una excepció que ha passat de manera esporàdica, sinó que serà la norma en els pròxims anys. I ho estem veient a la ciutat, com estan apareixent nous tipus d'infrahabitatge, tenim gent dormint a locals, aterrats, estan apareixent assentaments a les afores de la ciutat, però també a pàrquings abandonats. Vull dir, serà la norma dels pròxims anys. Vull dir, si la gent no té on viure, la gent no desapareixerà. Haurà de buscar una alternativa, no?
6: I en aquest sentit és població que, malgrat el que s'entestin a dir alguns polítics com els alcaldes que hem citat aquí o altres o les forces polítiques més de dreta, ultradreta, no prové de situacions de que vulguin ocupar perquè estan allà millor. Prové de gent que vol treballar o està treballant, com deies tu, Àngela, i que no pot pagar el lloguer. Llavors, en aquest sentit, ens trobem que en el rerefons del problema, com deia Abril, hi ha un funcionament del mercat de la vivenda que prioritza els beneficis més empresarials per sobre del dret de les persones a tenir un lloc on viure.
5: Hi ha una peculiaritat en el cas del B9, que és una mica l'enfrontament de responsabilitats entre la Generalitat i el municipi.
0: Sí, ho vam veure.
5: Aquest dilema...
0: Ara sembla que s'ha acabat.
5: Ara, sí, sembla que s'ha acabat de quina manera. És a dir, ja, la Generalitat ha dit que traspassa, que ja ha fet prou, que ha ofert una sèrie de places, que s'han ocupat més o menys gairebé totes, però que... ara la responsabilitat de complir la resolució judicial que havia de donar una alternativa a tota aquesta gent, pues, segons el senyor alcalde Biol, diu que està bé, que tot està controlat, però, a veure, la gent encara quedaran entre una trentena o una cinquantena de persones allà sota el pont, i tots els que estan dispersats per tota Catalunya a la xarxa d'albergs de la Generalitat, molts d'ells, evidentment, molt lluny dels seus llocs de treball habitual, és un problema afegit. Vull dir que ara sí que es posarà en valor quina és la resposta real del senyor Albiol a un problema d'aquesta magnitud i quin exemple donarà a altres municipis.
0: Parlem del senyor Albiol perquè és una mica l'alcalde de Badalona, el més pròxim, és de la comarca, etc. Però digues...
4: No, a mi m'agradaria fer així. Em dol molt cada vegada que hi ha alguns periodistes que veig titulars que posen ocupes. Primer de tot, això no és una casa particular, és un espai abandonat. I qui vivia allí dins és perquè realment era això o la intempèrie. No n'hi havia altra cosa, o això o la intempèrie. Jo vaig anar una vegada al Benou i vaig dir no tornaré mai més, perquè ningú voldria viure les condicions que vivia aquesta gent. Només ens tenim que posar a la pell de l'altre. I plantejant-s'ho, si jo em trobessi o allà o la intempèrie, qualsevol de nosaltres, què voldria? I llavors això del terme ocupar, que està tan de moda, també és per reflexionar. Jo només vull que reflexionem. I no, una cosa molt petita. Sí, però molt petita. També es va tancar a l'alberg, a l'únic alberg municipal que teníem a Badalona, Can Bufi Vell, que en aquest moment hi eren 50 persones blanques, no eren immigrants, i estan encara els avis pululant pels carrers de Badalona i l'alberg està tancat, abandonat, no s'ha fet res. Això són símptomes d'una societat malalta.
0: Exacte. Tornarem a parlar d'aquest tema, perquè és el tema. I, per tant, ens hi fixarem, però com que només ens queden 3 minuts, acabarem aquest primer programa de l'any veient el contrast de les societats. És a dir, us escoltareu, podreu escoltar un treball fet pels campaners de la parròquia de Sant Andreu de Llavaneres, que va ser la primera vegada a la història que van fer gaudir a la ciutadania en aquells moments tan màgics que són les 12 campanades de la nit d'un any a l'altre. Nosaltres estàvem, en general, les poblacions disfrutant d'aquests moments. En Guillem Coll, voluntari vinculat als campaners de Llavaneres, ens el va gravar, aquest moment tan emblemàtic, perquè el pogués escoltar molta gent. Aquest és l'àudio.

0: Molt bé, doncs gràcies per la seva companyia. La setmana vinent coneixerem el rol dels ajuntaments en la construcció europea. Ara que fa 40 anys que som membres de la Unió Europea, i veurem com està el tema de l'habitatge i continuarem. Gràcies per la seva atenció.
1: Gràcies a

0: Salut, amics i amigues, què tal, com va? Si us agrada fer senderisme, conèixer llocs interessants i viatjar arreu del món, acabeu de confluir en una cruïlla de camins que porta per nom Sendes. Un programa de Ràdio Martorell per la xarxa que en 25 minuts desplega 3 continguts relacionats amb aquestes temàtiques. Avui, en el capítol 574, tenim 3 continguts preparats que repassem tot seguit en el nostre sumari. Començarem el programa amarant-nos del romànic al Berguedà. La Violant Bonet, restauradora, conservadora d'art i guia turística, traça una ruta a diverses esglésies de la comarca per conèixer els arrencaments, és a dir, les pintures murals que hi va haver en aquests temples i que en van ser extretes. Amb el Xavi Tió farem senderisme al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una caminada que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura, amb panoràmica sobre les Medes, la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. Segon capítol dedicat a Sri Lanka, amb l'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje. Després de visitar la capital Colombo i el Parc Nacional de Willpatu, avui continuem de safari i anem a un altre parc, a Minerilla. També coneixerem les ruïnes de l'antiga capital i moltes coses més. Tot això als quaderns del viatger. I comencem el programa. Què? Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Poseu a funcionar la vostra imaginació. Davant el concepte d'arquitectura romànica, probablement el primer que us vingui al cap sigui una església de planta rectangular, amb poques finestres, foscor, frescor a l'interior i domini total de la pedra, tant dins com fora. Si el temple és més ric, l'imaginarem coronat per un campanar quadrat, robust, de varis pisos, amb arcs cecs i finestres geminades, com el cas de les esglésies de la Vall de Boí. Si és més auster, ens vindrà al cap una edificació més senzilla, coronada per una cadireta o espadanya sobre la façana. Tant en un cas com en l'altre, però, segur que a la vostra imatge mental no hi apareixen pintures a les parets. I és un error, perquè el romànic també va tenir en les pintures murals una forma de decoració important, exterior i sobretot interior. Per diverses raons, aquestes pintures murals van anar desapareixent dels temples. Al Berguedà n'hi ha molts casos i avui els rescatem. La conservadora i restauradora d'art Violant Bonet, propietària de l'empresa Bioguia, traça una ruta que uneix esglésies del Berguedà per recordar les pintures que hi van acollir i que avui són, sobretot, el MNAC i els museus de Vic i Solsona. Pintures murals que van ser extretes d'allà pel fenomen dels arrencaments, una praxis de principis del segle XX que ella mateixa comença a explicar-nos.
1: Quan comencen a haver-hi un cert interès per aquesta pintura romànica i en uns col·leccionistes catalans porten restauradors italians, potser la gent li sonarà el nom de Stefanoni, Cividini, etc, que són restauradors que saben fer aquesta tècnica, que consisteix en treure les pintures de la paret per poder-les transportar a un altre lloc. Qui diu un museu, qui diu doncs, traspassar-les sobre tela per poder-se-les emportar a casa amb una col·lecció particular, etc. Això comença el 1919 a Mur, a Santa Maria de Mur, en el qual doncs, es retira tota aquesta pintura per portar-la, finalment, després de diverses vicissituds, a Boston. I actualment tenim les pintures de Mur al Museu de Boston, als Estats Units.
0: Entenem com a pintura mural la que s'aplica sobre un mur, sigui de pedra, de totxanes o de guix, usant diferents tècniques i pintures segons el moment històric. La pintura mural ja existia a la prehistòria, al Neolític, i va continuar a l'antiga Mesopotàmia, a Egipte o a Roma. A casa nostra, la pintura mural té un exponent molt clar en el romànic. Com explica la Violant, majoritàriament es feia amb la tècnica al fresc.
1: Per fer pintura mural, per pintar els absis, estem parlant d'esglésies, doncs, el cas més paradigmàtic doncs, és el Pantocràtor de Sant Climent de Taüll. Totes aquestes esglésies, i concretament les del Berguedà també, normalment estaven pintades al fresc. És una tècnica tradicional que es feia amb morter de calç, i s'aplicaven pigments amb aigua mentre el morter estava fresc. Per això es diu pintura al fresc, perquè el morter havia d'estar moll. Per tant, s'havia de fer amb una sèrie de jornades, és a dir, amb una sèrie de fragments, perquè no es podia pintar tot en un sol dia, i s'havien d'anar fent diferents fragments. Mentre estaven molls es podien pintar, i un cop s'havia secat això, doncs ja no es podia pintar.
0: No era pas, però, l'única tècnica per fer pintures murals en temps del romànic. També n'hi havia en sec.
1: per exemple, hi havia la pintura al tremp, tot i que el tremp s'utilitzava més aviat per pintar sobre fusta, per pintar doncs, baldaquins, per pintar frontals d'altars. És un altre tipus de pintura que es feia amb ou, concretament, tot materials naturals, com anem veient. Podia haver-hi pintura al tremp de cola, amb cola animal, unes coles que es feien doncs, a partir de bullir pell i cartílegs de conill i d'animals més grossos, inclús. Hi havia diferents tècniques que es podien pintar amb el morter sec, i llavors ja no és una pintura al fresc, sinó que és una pintura al sec. Una pintura al tremp, a la calç, a la caseïna, etc. Hi havia diferents tècniques.
0: I encara una altra tècnica, els daurats, basats en fins fulls metàl·lics que s'aplicaven sobre fusta policromada per imitar peces d'orfebreria i que trobem molt representada en estils posteriors, com per exemple en el barroc. I ara sí, anem amb la ruta de temples romànics berguedans, on la Violant hi explica les pintures murals que hi va haver en el seu dia. Comencem per un espectacular temple, el terme municipal de Cercs, i molt a prop del cap i casal comarcal.
1: Sant Just de Pedret doncs, és una església, de fet, d'origen preromànic, en el qual tenim aquesta figura tan emblemàtica que és l'Urant i també el cavaller, que són unes figures del segle X, unes pintures doncs, molt inèdites, inclús a nivell europeu s'estudien, i que actualment estan al Museu de Solsona. In situ tenim unes còpies, unes reproduccions, però bé, la importància que tenen aquestes pintures és la seva antiguitat, al segle X, inclús la iconografia doncs, ha estat molt discutida per diferents historiadors de l'art, etc. I sobre d'aquesta pintura doncs, hi havia la pintura romànica, tot l'absis central, que està actualment doncs, també al Museu de Solsona. I a part d'això tenim les dues absidioles laterals que estan exposades al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
0: No massa lluny de Sant Quirze de Pedret, uns quants quilòmetres avall, la segona parada pot ser Sant Pau de Casserres.
1: De fet, in situ es conserva un dels pocs exemples de pintura romànica tirant cap al gòtic lineal ja a principis del segle XIII, que és un dimoni, unes psicostes, una pintura que representa el dimoni fent el passatge de les ànimes. No? És bastant divertit i bastant curiós, perquè, a més, està fent trampa, està amb un peu apretant un cantó de la balança per emportar-se les ànimes cap a l'infern. És una imatge molt curiosa i bastant desconeguda. I és una imatge que formava part de tot un conjunt sepulcral que va ser arrencat i que es va portar al Museu de Solsona. De fet, està allà exposada a l'exposició permanent del Museu Comarcal de Solsona.
0: I encara una mica més al sud, sota el castell Sant Martí de Porreig. Un cas curiós perquè, tot i que aquesta església va patir arrencaments, les pintures originals s'hi van tornar a instal·lar a una altra paret.
1: Això, l'any 1954, doncs, la Diputació de Barcelona va fer una sèrie d'actuacions i les van arrencar, però les van tornar a col·locar a l'església i, per tant, estan allà i es poden veure, es poden visitar amb horari d'obertura de l'església. I tenim doncs, unes escenes molt boniques de l'Anunciació, de la Visitació, de la Verge amb el Nen, una amfisbena, que és una serp de dos caps que ha tingut una interpretació així relacionada amb el catarisme, inclús amb... són d'època templera, vull dir que són molt i molt interessants, i és un dels pocs exemples que tenim de pintura romànica conservada in situ al Berguedà.
0: Tanquem el pòquer d'aquests temples airejant-nos prop del naixement del Llobregat. Entre la Pobla de Lillet i Castellar de Nuc, la Violant Bonet proposa una visita a Sant Vicenç del Rus.
1: En el qual doncs, hi havia tot l'absis també pintat amb una sèrie de sants, un pantocràtor, etc, que també van ser arrencades i es conserven al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. In situ actualment hi tenim una reproducció que va fer Ramon Millet dels anys 80, i té la particularitat aquesta pintura de ser de les últimes pintures arrencades aquí a Catalunya. Va ser als anys 80. Desconec la causa exactament per la qual es va treure.

0: Sa, joia de la corona en aquest àmbit. A part, la Violant destaca altres exemples de romànic a la comarca amb arquitectura molt destacable. Sant Jaume de Frontanyà, Santa Maria de l'Illet i Sant Llorenç prop Bagà, a Guardiola, un dels monestirs medievals més importants. Avui, a pedra vista, però en un passat policromat.
1: I hem de pensar que aquestes esglésies segurament que en origen anaven policromades. És a dir, aquesta idea que tenim del romànic de pedra vista és una falsa idea que tenim, que malauradament doncs, hem d'anar fent pedagogia perquè la gent vagi de mica en mica anar-se fent al cap que no eren així les esglésies. De la mateixa manera que avui en dia no deixem una paret amb maó vist, per exemple, sinó que normalment hi fem un arrebossat i ho pintem, doncs l'edat mitjana el mateix. No es concebia una església acabada si no anava, com a mínim, encalada, amb calç. I si hi havia diners, doncs llavors es podia policromar. Per dintre l'interior, en programes iconogràfics que estaven establerts o que es podien demanar, doncs aquí vull que em pintis la Mare de Déu, aquí vull que em pintis el Sant Crist amb el tetramorf, etcètera, etcètera. I si no hi havia diners, doncs almenys es podien resseguir alguns finestrals, etcètera, etcètera, inclús per l'exterior.
0: Així doncs, potser haurem de desterrar una mica la sensació de foscor, de tenebres i de manca de color de l'art romànic a casa nostra.
1: Pensem que la il·luminació en aquella època no era com avui en dia, sinó que era la llum de les espelmes, amb la qual cosa doncs, veure el Crist de Taüll mirant-te amb aquell rostre tan tènsim i amb aquells dits a la llum de les espelmes havia de tenir un punt doncs, de tenebrós. I, de fet, alliçonador, no? Porteu-vos bé, perquè si no, doncs, passarà el que passarà, no? El dimoni, no? Per exemple, de Sant Pau de Casserres. Per tant, era una forma també doncs, d'alliçonar la gent i d'alguna forma doncs, de fer-li catequesis. Però sí que ens hem d'oblidar una miqueta d'aquesta idea de que no hi havia color a l'interior. Era un, de fet, els llocs on s'ha reproduït la pintura romànica, estic pensant, per exemple, doncs, en Sant Vicenç de Rus o Sant Joan de Boí, són unes esglésies amb uns colors, amb uns ocres, amb uns vermells, que no tenen absolutament res a veure amb aquesta idea que tenim doncs, de monocrom i de fosc i de pedra, no? Hem de pensar també que a part de lo que són les pintures, també hi ha molt mobiliari litúrgic que s'ha perdut. Hi havia tapissos, hi havia els objectes litúrgics, per tant, bastant allunyat de la idea que tenim avui dia d'aquest romànic doncs, auster i fosc.
0: Trencats aquests mites, què us sembla si fem una ruta guiada o part o totalment d'aquests temples que ha unit la Violant? Ella mateixa ens pot fer la visita guiada i per això cal consultar a la www.bioguia.com o al seu Instagram @bioguia, amb V-, recordeu-ho, o també a través dels companys de Civitas Cultura, www.civitascultura.org.
2: Sendes.
0: Temps per fer senderisme al costat del Xavi Tió, com sempre. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Cap on ens portes avui, aviam?
3: Doncs mira, del Lluçanès que estàvem la setmana passada, saltem al Baix Empordà.
0: Molt bé.
3: Per anar a fer un recorregut que ens deixarà tastar mar i muntanya.
0: Caram.
3: Us proposo una excursió pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. És una excursió que combina part de la interessant Ruta del Vent amb l'ascensió a la Roca Maura i que ens oferirà unes panoràmiques fabuloses sobre les Illes Medes i la platja de l'Estartit, el Golf de Roses i tot un reguitzell de muntanyes. És una proposta circular en sentit antihorari que ens oferirà tot un seguit de construccions de pedra seca, testimonis del passat agrícola i ramader del massís del Montgrí, junt amb l'ascensió a un parell de cims, el passeig per antigues pinedes i encara alguna altra sorpresa.
0: Doncs vinga, som-hi. Comencem amb el punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al capdamunt de la urbanització Torre Vella, a uns 3 quilòmetres de Torroella de Montgrí per la carretera de l'Estartit, i al final de l'avinguda del Maresme tenim una esplanada on podem aparcar el cotxe i arrenquem a caminar per dins d'una pineda, acompanyats de garric i llentiscle, per un senderó pedregós que ens puja pel darrere de les últimes cases a trobar un dels plafons informatius de la Ruta del Vent. Una ruta senyalitzada, una ruta que té 14 panells informatius que expliquen el patrimoni històric i etnològic d'aquest massís calcari que és el Montgrí. Aquest primer panell que trobem, que no és el primer de la Ruta del Vent, que comença més avall, ens parla de la pineda de pi blanc, un tipus de pi que s'adapta força bé al terreny càrstic. I al poc, seguint una antiga carrerada per on passaven els ramats, trobem el forn de calç del Coll de les Sorres, amb un altre plafó informatiu. És un forn mig excavat a la roca, mig construït, i de seguida arribem a l'Eixart d'en Busqueta, on un plafó ens explica la construcció de les barraques de pedra seca que es

0: construïen els xarts o clapers, aquests espais artigats, és a dir, netejats de bosc, sotabosc i pedres, on es cultivaven bàsicament vinya i oliveres, i que solien estar delimitats per murs de pedra que els protegien dels ramats, del vent i de la sorra. Al mig de l'eixart hi ha un parell de pins pinyoners grandiosos, dels més antics del massís, i el que fem és continuem de pla, anem a passar per la barraca del Ricardo Major, força sencera, acompanyada de tot de gruixuts murs, i després ja iniciem una pujadeta que ens du al Tossal Gros, primer dels miradors que passarem, amb vistes a sud cap al tram final del Ter, la muntanya del Montgrí amb el castell al damunt, el Mont Pla al costat, i tota la plana del Baix Empordà tancada per les Gavarres. Al costat del cim, arran del mirador final, podem baixar al cau del Tossal Gros, un avenc d'uns 7 metres de fondària, amb una petita sala d'uns 15 metres. I d'aquest Tossal Gros, l'itinerari ens du a baixar entre Pinedes, Clarissada, el Coll d'en Taians, i tornar a remuntar, ara per terreny obert i pedregós, bastant arran dels penya-segats d'una petita serra allargassada, encinglarada pel vessant sud, fins a assolir el cim de la Torre Moratxa, on trobem, arran de l'espadat calcari, les restes de la torre de guaita circular que s'hi va construir com a sistema de defensa contra el desembarcament dels pirates al segle XVIII. I és precisament des d'aquest punt, des de la Torre Moratxa, que tenim la millor panoràmica del dia, amb les illes Medes, l'Estartit i les parets verticals que el dominen, sobre les quals hi ha el cim de Roca Maura, amb unes antenes, que és el proper objectiu de l'excursió. Baixem a un collet proper i, connectant amb la pista que hi puja, acabem d'arribar a l'alçada màxima de la proposta d'avui, el cim de Roca Maura, penjat a plom sobre l'Estartit, amb vistes al sud cap a la platja de l'Estartit, amb els aiguamolls del Ter Vell, la Gola del Ter, que és la desembocadura actual, i la llarga platja de Pals fins al Cap de Begur. Cap a llevant tenim ben bé sota nostra l'Estartit i les Illes Medes, i cap a nord tenim una vista impressionant cap al Golf de Roses, amb el cim del Paní al darrere, i a l'horitzó el castell de Sant Salvador Saverdera, a la Serra de Rodes, la Serra de l'Albera amb el Puig Neulós, veiem el Coll del Pertús sobre la Jonquera, el Massís de les Salines, i fins a la Mare de Déu del Món, el Bassegoda i el Coma Negra, ja a la Garrotxa. Des del cim baixem molt fort fins a la Torre Ponça, una gran masia fortificada reconvertida en una preciosa casa d'estiueig, al mig d'una vasta finca, de les poques que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera, i d'aquesta Torre Ponça el que fem és pugem a la carretera vella de l'Escala a l'Estartit i dalt del Llom fem una anada i tornada curta pel camí de Cala Pedrosa per anar a veure la cova de l'avi company. Realment és un ínfim avenc que quasi no justifica el viatge. I, tornats dalt del Llom, anem a fer una altra anada i tornada, més curta encara, pel camí de les Pedreres per pujar al Puig Torró, amb vistes cap al vessant nord de la Torre Maura i de la Torre Moratxa. I d'aquest Puig Torró, desfent el camí i seguint els senyals del GR92, anem pel mig del Pinar Gran a retrobar la ruta del vent i passar pel Forn dels Hereus, un altre forn de calç, també de planta circular, testimoni de la forta activitat que hi va haver al massís, sobretot entre els segles XVII i XIX. Poc més enllà trobem el Pou del Mustinyà, també de pedra seca, d'uns 5 metres de profunditat. Passem un parell de plafons explicatius més, referents a les Pinedes i a l'Alzinar, i de nou per l'eixart d'en Busqueta tanquem el cercle per recuperar el cotxe a la urbanització Torrevella.
1: Doncs bé, feta la ruta, el que toca ara és fer la fitxa tècnica, una fitxa tècnica que, com sabeu, comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: En aquest cas, 12,8 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 370 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
0: Posem-hi unes 5 horetes perquè ens entretindrem amb les panoràmiques i amb tots els llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: 1,5 sobre 5, només.
1: Referències a internet.
0: Doncs trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Torroella de Montgrí, urbanització Torrevella, Roca Maura, 100 cims, ruta del vent, d'un usuari que es diu Mr. Terry.
1: Mar i muntanya, essència de l'Empordà. Avui l'hem portada a la secció de senderisme. Gràcies, Xavi, fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Doncs seguim avançant per Sri Lanka, aquesta illa situada al sud-est de la Índia. Avui l'Helena ens proposa saltar a un altre parc natural per veure elefants. També veurem un jaciment arqueològic, unes coves i altres atractius. Descobriu-los amb nosaltres al segon capítol dels Quaderns del Viatger.
2: Com en els safaris a l'Àfrica, a Sri Lanka, quan vols visitar un parc, has d'anar la major part del temps dins del vehicle i només et deixen baixar en algunes zones habilitades. Per exemple, aquí a Wilpatu van baixar en una zona amb serveis per al lavabo, etc. Aquí, per exemple, ens van trobar molts micos que s'anaven pujant pels tuc-tucs i ens anaven perseguint. Llavors, és una experiència similar al que pots trobar a l'Àfrica. Els elefants són els animals protagonistes de Sri Lanka, perquè és un país on en diversos punts del país, també al sud, també al nord, com va ser el cas del parc que vam visitar, el parc de Minerilla, pots veure elefants vivint en llibertat, en zones acotades, però en llibertat, i en grups grans. Nosaltres vam fer un safari d'una tarda al parc de Minerilla, també amb un conductor que ens va anar conduint per dins dels camins del parc, i la veritat és que en una tarda igual vam veure com 50 elefants pel preu d'uns 100 euros, que és relativament econòmic, sobretot comparat amb Àfrica, que sí que és veritat que veus molts més animals, però trobo que Sri Lanka és una bona destinació si us agraden els animals. És molt recomanable. Poder veure 50 elefants allà al seu rotllo, mentre estan a la tarda, quan s'estava fent fosc, amb el sol de fons, la veritat és que va ser una experiència genial i és un dels parcs més recomanables i és un dels parcs on podeu trobar més elefants a Sri Lanka. Al nord del país, Sirigilla és el principal reclam. De fet, és un dels llocs més coneguts a nivell de turístic de Sri Lanka, perquè aquí podeu visitar, de fet, nosaltres hi vam anar durant una tarda, la Roca del Lleó. És una gran roca que s'eleva sobre uns 200 metres d'altura, rodejada doncs, tots aquests boscos que té el país, tota una zona verda, i llavors, en pujar, les vistes són espectaculars i et fan realment sentir que estàs per sobre de la selva. Estàs envoltat d'un bosc verd, d'un mar verd. Llavors, aquesta roca té un temple a la part superior i a la part inferior té unes roques que semblen unes garres del lleó. Per això li diuen la Roca del Lleó. Per visitar la Roca del Lleó, ho pots visitar en una tarda. Vas pujant a peu per unes zones amb escales que estan bé, amb seguretat. I a dalt pots passar el temps que vulguis. A dalt hi ha una zona amb temples, també amb unes vistes fantàstiques. Algunes de les millors fotos d'aquest mar verd que té Sri Lanka les vaig fer des de la Roca del Lleó. També és molt recomanable, a banda de visitar la Roca del Lleó, pujar a la muntanya que hi ha just del davant per veure la Roca del Lleó també envoltada d'aquest mar verd. Així pots veure doncs, aquest monument tan famós de Sri Lanka en perspectiva. Llavors, la visita a aquestes dues roques les pots fer en una tarda. Hi ha molta gent que va veure la sortida de sol i també la posta de sol. En podeu escollir. Jo recomano una potser a la posta de sol. I és una de les millors experiències del país. Un altre dels punts del nord més recomanables si visitem Sri Lanka són les coves de Dambulla. Són unes coves budistes que són conegudes al país perquè a l'interior estan pintades amb frescos, amb imatges de Buda. Són realment molt espectaculars, hi ha moltíssimes pintures. També n'hi ha estàtues de Budes a dins, daurades, a reclinat, amb totes les formes representades de Buda. I es poden veure també en un matí. A nosaltres ens va agradar molt. Si aneu, també vigileu, perquè n'hi ha molts micos que estan per allà. Estan buscant menjar els micos, però són realment molt espectaculars. La següent destinació al nord del país va ser l'antiga capital, Polon Naruba. Aquí podem visitar doncs, unes restes arqueològiques exteses en un territori una mica gran. Per visitar-les podeu fer-ho amb bicicletes, allà podeu llogar-ne. És una experiència, per exemple, a mi em va recordar quan visitava Angkor, que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb bicicletes i anar parant a les runes on tu veus que t'agrada. però nosaltres, com anàvem amb el tuc-tuc, ho vam fer amb el tuc-tuc. Llavors, també va ser una experiència xula. Polo Naruba és on són unes restes arqueològiques, l'antiga capital, però al costat hi ha a la ciutat, de fet hi ha algunes zones amb hotels, us podeu allotjar allà per veure amb tranquil·litat. És una de les, potser, de les coses que en més dies jo hagués fet, perquè ho vaig haver de fer una mica ràpid, tot a la velocitat que em permetia conduir el tuc-tuc. Vaig trigar una estona en arribar, però si realment, si teniu temps, jo recomano estar-vos un dia tranquil·lament i al voltant també hi ha rius i moltes zones per visitar.
1: Doncs ens ha acabat el nostre temps. Gràcies per acompanyar-nos en aquest recorregut en tres parades. Salutacions de qui fa possible aquest programa, l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar aquest programa i els anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que com sempre tingueu una molt bona ruta.

Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Sardanes d'autor, un espai realitzat per Josep Puigventós amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.

salutacions cordials i sigueu benvinguts un dia més al programa Sardanes d'Autor. Avui amb el compositor Santi Martínez Herrero. I la primera sardana que escoltarem de Santi Martínez Herrero és la que porta per títol Flor de Juny i ens la interpreta la cobla La Principal del Llobregat.

Per la cobla, la principal del Llobregat, acabem d'escoltar la sardana Flor de Juny de Santi Martínez i Herrero. Santi Martínez i Herrero neix a Barcelona el 17 d'abril de 2006. És un jove músic i compositor de sardanes. Estudia música i violí des de ben petit i des del setembre de 2023 es forma en l'estudi i interpretació de la tenora sota el mestratge de Lluís Alcalà. El seu interès per la cobla i la música tradicional de la sardana va néixer arran d'escoltar el cant de tenora de la sardana Eulàlia de mossèn Àngel Obiols, que el va captivar i des d'aquell moment va decidir que volia escriure una sardana, fet que també va comportar la realització del seu treball de recerca del batxillerat. I la següent sardana que escoltarem de Santi Martínez i Herrero és la que porta per títol Ara balla pel camí i ens la interpreta la cobla Mediterrània.

Interpretada per la cobla Mediterrània, acabem d'escoltar la sardana Ara balla pel camí del compositor Santi Martínez y Herrero. Tot i la seva joventut, Santi Martínez y Herrero ha guanyat reconeixement en l'àmbit sardanista per composicions com Recercant somnis, que és la seva primera sardana i que fou estrenada el 12 de novembre de l'any 2023, essent finalista al certamen La Sardana de l'Any, on hi va obtenir un accèssit. És el resultat final d'un treball que durà mesos i que consta d'entendre i aprendre a escriure una sardana com és la instrumentació, l'harmonia i la tècnica i coneixements que cal tenir per escriure bé una sardana. I escoltem ara aquesta primera sardana del Santi Martínez y Herrero, Recercant somnis, que ens interpreta la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Recercant somnis, de Santi Martínez Herrero, és la sardana que acabem d'escoltar, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Continuem parlant del compositor del Sardanes d'autor d'avui, Santi Martínez Herrero. L'Estonac és una altra sardana que ha escrit aquest jove compositor, estrenada l'11 de maig de l'any 2024 al 67è aplec de la Sardana de Gràcia, a Barcelona, i és un homenatge a la seva antiga escola de Barcelona. Una altra sardana és l'El rei David hablo Giwan, estrenada el 14 d'octubre de l'any 2024 al Casino l'Aliança del Poble Nou de Barcelona i dedicada als 600 anys dels gegants de Barcelona, Catalunya i el món. Fou guanyadora del Premi Joves Talents del certamen La Sardana de l'Any. Una altra sardana d'aquest jove compositor és Flor de Juny, estrenada a La Garriga el 20 de juny de l'any 2025 i dedicada a la Festa del Corpus. I la darrera sardana, escrita fins ara, és la que porta per títol Ara balla pel camí, estrenada a Barcelona el 2 de juny de 2026. I donem ara pas a la Cobla Mediterrània. L'escoltarem interpretant la sardana L'Estonac, de Santi Martínez i Herrero.

Per la cobla mediterrània acabem d'escoltar la sardana L'Estonac de Santi Martínez i Herrero. I acabarem els sardanes del tot d'avui dedicat a Santi Martínez i Herrero, tot escoltant la seva sardana Lo Rei David Hablo Gilguan, sardana que ens interpreta en aquesta ocasió la cobla contemporània.

interpretada per la cobla contemporània, acabem d'escoltar la sardana Lo Rei David hablo Jiguan de Santi Martínez i Herrero. I fins aquí ha estat els sardanes d'autor d'avui que hem dedicat a Santi Martínez i Herrero. Res més, en nom de Ràdio Rubí i del qui us parla, en Josep Puigventós, agraïm l'atenció que ens heu dispensat i ens acomiadem fins la setmana que ve. Fins aleshores, adeu-siau i molt bon dia.

0: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
1: Ara i sempre, les ballades, les sardanes, els aplecs, l'informació sardanista, cada diumenge a Ràdio Rubí, de 10 a 11 del matí, amb Josep Puigventós.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració Elma Saiz ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a 1:15 de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, són les 6 i 8 minuts i sigueu benvinguts a un nou programa del De Sèrie, aquí, a Ràdio Rubí, el programa on parlem del món de les sèries de televisió amb tota l'actualitat, el món de les plataformes, amb les estrenes, notícies, anàlisi, recomanacions i molt més. Per complir aquesta tasca tindreu, com sempre, un servidor, Víctor Pérez, com a presentador del programa, i a la Núria Molina, la nostra col·laboradora i amant de les sèries. Bona tarda, Núria.
1: Bona tarda.
0: Una Núria que ja pot fer un altre cop spoiler de The Boys,
1: sí.
0: Ho estan comentant ara, perquè hi ha polèmica, no?, amb la sèrie d'Amazon, parlarem d'això. També parlarem un altre cop d'Eufòria, que jo sé que aquesta setmana...
1: Lo que toca.
0: Ha traigut mucha cosa, Eufòria, aquesta setmana. Jo encara no entenc com la gent no sap de què va Eufòria, però bueno, ara ja parlarem d'això. I avui a la sèrie de la setmana en concret, i després d'uns mesos, crec que des de Pluribus, sense analitzar cap sèrie d'aquesta plataforma, doncs anem fins a Apple TV per parlar d'una de les sèries, de les noves sèries més destacades del que portem d'any. Parlem de Margot tiene problemas de dinero, que adapta el llibre homònim de la Ruthy Thorpe amb un repartiment estel·lar. Fins i tot una Nicole Kidman, que potser molta gent sabia ni que sortia,
1: sí.
0: Però com a productora que és, també surt a la sèrie, no? Mm. Ja parlarem també d'aquesta sèrie, que ens ha semblat, jo crec que ens ha agradat als dos, que la Núria no li he demanat que em digui res, per esperar-me, que m'agrada a mi. Ja
1: sí,
0: ho sabem,
1: sí,
0: no? Esperar-nos al programa. I, a més, doncs, donarem, com dèiem, protagonisme a Prime Video amb The Boys i també amb el retorn de La Casa de Paper, les estrenes, que no s'acaba mai,
1: ja.
0: Això. Doncs, dit això, comencem ja, com sempre, la nostra ronda setmanal d'estrenes i notícies.

0: Doncs parlàvem de, que avui parlem de, cosetes, no? d'Amazon Prime Video, i és que hem tingut ja oficialment la data d'estrena i la primera imatge, o first look, no? de la tercera temporada de Los Anillos de Poder.
1: Doncs sí, Prime Video ja ha anunciat el retorn d'una de les seves sèries més importants, Los Anillos del Poder. La tercera temporada començarà a emetre's l'11 de novembre i hem pogut també veure alguna imatge nova. L'entrega tindrà lloc uns anys després del final de la segona temporada, enmig de la Guerra dels Elfs amb Sauron, mentre aquest busca, últim, busca com crear l'anell que el farà guanyar la guerra i governar la Terra Mitjana.
0: Ens preguntem molts què va passar, no?, a la segona temporada.
1: Sí.
0: Perquè ja després de tant temps...
1: Jo és que no me'n recordo de res. En plan...
0: Jo crec que... Bueno, jo sí me'n recordo de tenir la sensació, no sé si era així, però jo crec que sí, que la segona temporada per fi se n'adonava de què ens anava a explicar aquesta sèrie. Mm. En plan, la trama de la sèrie, de veritat, que molta gent deia, vale, aquí hi ha moltes subtrames, molts personatges, però de què va la sèrie, no?
1: Exacte.
0: I al final de la segona temporada, no?, amb el tema dels anells i tot això, per fi vèiem, no?, quina era la història principal dels Anells de Poder, aquesta sèrie que sempre fem comèdia, no?, i bromes sobre ella... perquè s'ho ha malescut també, sí. No? Aquest projecte que se'ns va dir des d'Amazon que era, pues, seria la sèrie més important de la història de televisió, que clar, després de la trilogia de pel·lícules, no?, que va guanyar tants Oscars i és tan important, no?, la història del cinema, pues, ens ho vam creure, i després, bueno, la sèrie, pues, a veure, no és la pitjor sèrie que hem vist,
1: no.
0: Però evidentment no va estar a l'alçada, no?, de les expectatives.
1: Clar, al final se'ns va promocionar com la gran sèrie i tal, i al final és una sèrie que... a nivell de guió no t'aporta massa, és això, té imatges molt espectaculars, molts bons efectes visuals, però a nivell de trames, de personatges, etc, no sabem molt bé l'escriptura, no està molt ben feta i no, per mi no fa connectar, que jo crec que és el gran problema d'aquesta sèrie, que les pel·lícules originals o els llibres originals, vull dir, connectes de seguida amb tots els personatges i aquí, pues, bueno, en plan, existeixen i ja està.
0: La sèrie,
1: no?,
0: també, jo molt, crec que molt plana, eh?
1: Sí,
0: parlem de visualment, que està bé, però tampoc...
1: Però no fa res...
0: Està correcte.
1: Exacte, sí. És com... És correcte visualment, és a dir, es veuen bé els efectes visuals, etc, però no és allò que estiguis veient el pla i diguis, hòstia, que guapo, saps?
0: Sí. Que me'n recordo quan va sortir la primera imatge, que era l'episodi pilot que dirigia el Juan Antonio Bayona, i va sortir la primera imatge i era com, uau, com se ve esto, no?
1: Sí.
0: I es veia millor la imatge aquella, el frame,
1: que
0: després el capítol en si, no?
1: Sí. Però,
0: una sèrie que jo espero que pugui remuntar, però després de dues temporades i veient com el patró que ha seguit la sèrie, no sembla que vagi a canviar molt, no?, la manera de fer-se aquesta Los Anillos de Poder.
1: Sí.
0: Veurem com surt, la gravació ja està completada i ja la tindrem al mes de novembre, que sempre han tingut a l'estiu aquesta sèrie. Sempre es barallava amb La Casa del Dragón i aquest any han decidit distanciar-se una miqueta en el temps, les dues propostes de fantasia. I una altra sèrie que tindrem també de fantasia a Amazon Prime Video, no serà encara, però s'ha confirmat, és una saga que ha tingut bastant èxit, no?, a nivell literari, i és la saga de Fourth Wing, Núria.
1: Doncs sí, Prime Video ha fet un altre gran tracte per adaptar un llibre supervendes. Es tracta d'Ales de Sangre, la saga de novel·les de Rebecca Yarros, que ho està patant en el gènere de fantasia juvenil. Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, es farà càrrec de portar-la endavant i també estarà la mateixa autora com a productora, Elissa Joy, que serà directora del primer episodi.
0: Una saga de la que jo reconec que no hi ha seguit cap llibre, ni tinc massa informació, però sí que és veritat que és una saga que es parla, no?, entre el públic que li agrada la fantasia, i que arribarà un altre cop, pues, una altra saga de fantasia que tindrem a Amazon. De moment, cap els hi ha sortit bé, no?, perquè a part del Senyor dels Anillos, pues, van tenir el cas de La Rueda del Tiempo, que pels fans de la fantasia diuen que, si no és la millor, és de les millors de la història de sagues de fantasia, i no va sortir bé tampoc.
1: Sí.
0: Pues un altre intent per part d'Amazon, veurem si li surt amb aquesta.
1: Clar, a veure, aquí jo crec que la cosa és una mica diferent

0: menjar, així de clar. O sigui, ens ho mengem tothom. És que Amazon, sí. Ja sabem el que passa. Mm. Amb la fantasia i amb les sèries, en general, les més top que tenen sí. Amazon, que ja ho diem sempre, que The Boys és la que més ha triomfat, mm. però que més enllà d'això, Amazon deixa molt que desitjar, no?
1: Sí, i també ara que té alguns altres projectes en ment, per exemple, l'adaptació que està de God of War, que mm-hmm. això serà, ha de ser molt totxo, però que com ho facin malament, vull dir, tindrà un exèrcit de gent de videojuegos que no
0: i vam veure una primera imatge que va sortir d'aquesta sèrie, també de God of War, i no estan massa contents, tampoc mm. els fans, sí. però bueno, veurem què tal li dona a Amazon, però Amazon potser... Les sèries que no dic que no promocioni, però que potser no s'esperava que fossin les més bones, han sigut al final les que més públic han tingut, com mm-hmm. The Boys o Fallout, que Fallout sí s'esperava més, sí. però potser s'esperen més de Los Anillos de Poder que de Fallout, i al final pues, ha sigut una miqueta a la inversa. Mm. Doncs veurem com surt aquesta sèrie amb el Michael B. Jordan, que després de guanyar l'Oscar, pues, bueno, li surten projectes, m'imagino, no? a l'actor, i amb aquesta directora, que és Lisa Joy, que ara ens va bé no? lligar-ho, perquè era una directora que va començar fent sèries, o sobretot dirigint a la sèrie de Westworld, a HBO, després també ha fet Fallout, a Amazon Prime Video, i parlant d'aquesta sèrie de Westworld, d'HBO, doncs sembla que aquesta sèrie que la van cancel·lar doncs podria tornar, Núria.
1: Doncs sí, després de la cancel·lació de la sèrie original, Warner Bros. Ha anunciat que s'està treballant en una pel·lícula de Westworld. No coneixem massa detalls de moment, només que en David Koepp està com a guionista i que un director de cinema misteriós amb molt de renom està interessat a dirigir-la.
0: Això veurem de renom qui és, yeah. perquè potser després no té tant renom, no? Sí. La persona que
1: segons
0: farà això.
1: Deadline.
0: Segons la informació, no?, del mitjà. Doncs és interessant a nivell del guionista, no?, perquè va escriure a Jurassic Park, que és un guionista habitualment de Steven Spielberg, mm. llavors, bueno, pues, hi ha calidad, no?
1: Sí.
0: Però sí que és veritat que la història de Westworld és bastant curiosa, en la sèrie que quan es va estrenar el 2016 era, bueno, tothom deia que la nova Juego de Tronos a nivell mm. d'audiència, sí que és veritat que la primera temporada va ser la, i segueix sent avui en dia, la primera temporada més vista, crec que la va superar The Last of Us, si no recordo malament, mm-hmm. però fins a llavors, la primera temporada més vista de la història de la cadena, i sí que és veritat que després va passar aquí una cosa a la sèrie, va haver una davallada, que les dues primeres temporades van ser boníssimes, i després la sèrie es va convertir en una altra cosa. Mm. Per mi no mai va deixar de ser bona, però sí que és veritat que la primera va ser una cosa inigualable, i que potser es podria haver quedat en minissèrie. Mm. I al final HBO, pues, també per l'audiència que va baixar, va decidir cancel·lar-la. El que passa amb aquesta sèrie és que la van cancel·lar i la van eliminar d'HBO.
1: Clar,
0: quan Netflix cancel·la les seves sèries, no les elimina de la seva plataforma. Però pel tema de royalties o no sé què, o de pagar els actors, que era com massa car mantenir la sèrie a la plataforma, la va deixar fora i Westworld legalment no es pot veure a no ser que la compris físicament.
1: Sí.
0: Llavors és una cosa molt estranya el que va passar amb aquesta sèrie.
1: Mm. Sí, sí, vull dir, és molt curiós. És una sèrie que mai li he donat una oportunitat, però sí que és veritat que és un concepte curiós, no sé. Vull dir, algun moment li donaré una oportunitat, també és això, fa llàstima que estigui cancel·lada al final. Vull dir, molta gent que treballa en això i que de cop t'ho cancel·lin.
0: I més HBO, o sigui que no...
1: I clar, HBO, que sempre ha apostat molt per seguir les sèries, vull dir, sèries que tens com els Sopranos, que van fer no sé quantes temporades i els era igual, vull dir que...
0: Pues, jo sempre recordo The Wire, que The Wire tenia molt poca audiència, sí. De fet, David Simon deia que potser la cancel·larien i al final, pues no. Només per lo bona que era, la van deixar continuar,
1: sí.
0: Però en aquest cas Westworld no va tenir aquesta sort i és veritat que també era una sèrie que... Com parla aquí de cineasta, no? de renombre, una sèrie que el guionista principal i creador era Jonathan Nolan, amb la Lisa Joy, que són parella els dos.
1: Mm-hmm.
0: Jonathan Nolan, pues, germà no? de Christopher Nolan. Pues, ojalá fuera Christopher Nolan. El director, jo estaria encantadíssim, però no passarà. Jo crec que no passarà això, encara que bueno, té la seva família involucrada. Llavors, mm-hmm. doncs, podria passar. Veurem si es confirma aquesta pel·lícula. Jo estaria encantat, la veritat, però bueno, si no, nos quedaremos con la sèrie que hay, encara que no es pot veure a cap lloc. Això és una cosa molt difícil d'entendre. Doncs anem a parlar ja de les estrenes d'aquesta setmana. El primer d'ells és diferent, no és una sèrie en si, és un especial de televisió, o així ho ha dit Disney Plus, que és The Punisher, One Last Kill, que va sortir ahir mateix a la plataforma, que se centra en el personatge, no? en aquest antiheroi de The Punisher, el Frank Castle, que mentre busca sentit més enllà de la venjança, una força inesperada l'empenta de nou a la lluita. Un especial que jo ja he vist, va sortir, com dic, ahir, d'uns 50 minutets d'episodi, mm-hmm. una mini-peli, podríem dir, que està dirigida per, ho tinc per aquí, que no se me'n recorda, Reinaldo Marcus Green, que ja ha treballat amb el John Berthel, són dues persones que van treballar a la pel·li de King Richard, aquella pel·lícula que Will Smith va guanyar l'Oscar i tot això que va passar, no?
1: Bueno.
0: Increïble. I a la sèrie de We Own This City, HBO també, o sigui que, bueno, es coneixen aquests dos, actor i guionista en aquest cas, i director. Un especial que podríem dir que és la Marvel més violenta de la història, i si no, pues, si no me creéis, veieu les imatges, perquè això sembla més John Wick que l'UCM.
2: Frank. ¿Cómo te va, hermano?

0: Doncs, com deia, molt violent, aquest especial de televisió. Mai hi ha hagut tanta sang a un producte de Marvel. Molta gent, quan Disney Plus va adquirir aquests drets a Netflix, no?, de Daredevil, Punisher, etc., deia, és impossible que Disney Plus veiem una cosa tan violenta com es veia a Netflix. Pues, error. Mm-hmm. S'ha demostrat, sobretot amb Daredevil, però sobretot amb aquest especial que va sortir ahir, que va servir com una mena de seqüela, no?, després d'acabar la segona temporada de Daredevil. Ja dic, molt, molt recomanable, eh? O sigui, fins i tot l'idea de Núria, que fins i tot algú que no hagi vist la sèrie de The Punisher a Netflix podria veure aquest especial i s'enterraria de tot. Sí. Tampoc és una cosa molt difícil d'entendre.
1: També jo crec que potser també l'estratègia una mica de treure aquest episodi també és de cara a la pel·lícula que ha de sortir de Spider-Man, que sortirà doncs, aquest personatge. Llavors entenc que és una mica... Potser la gent que no vulgui veure la sèrie de Punisher tenia una mica el context de com és el personatge, què és el que li passa, etc. I així saber un poc la movida sense sí. veure una sèrie sencera.
0: Totalment, són intel·ligents. Sí, sí, sí. Encara que sí que és veritat que Spider-Man 4, diguem que el to no serà el mateix.
1: Evidentment.
0: I però... això em tira cap enrere, perquè aquest personatge en un context de... Almenys el to que hem vist a Spider-Man de l'UCM és una mica que no m'encaixa.
1: Sí, però bueno. A veure, jo crec que aquesta nova pel·lícula serà més en un altre... O almenys a mi em dóna la sensació que serà un altre to no tan similar a les anteriors pel·lícules. Tenint en compte que canvien les coses, és a dir, que ja no comencem des de dalt, sinó que teòricament està sol, per dir-ho d'una manera.
0: Veurem també quin és... El director és un altre, comparat amb el John Watts, que va fer la primera trilogia. Però igualment jo tinc dubtes del to de la pel·lícula, perquè sí que és veritat que la tercera, amb tot el fanservice, no, dels de Spider-Man, sí. doncs va estar, a mi em va agradar personalment, encara que potser ha envejecido d'aquella manera, però home, a mi el Tom Holland mai m'ha cridat massa l'atenció com Spider-Man. O sigui, físicament sí, o sigui, sí. dona el pego, o sigui, és més el personatge que no m'agrada tant. Però bueno, veurem què tal aquesta Spider-Man 4, és un any important per Marvel, ja ho hem dit. Porta una bona ratxa, Wonder Man, Daredevil i Punisher a nivell televisiu. Veurem al cinema com li va aquest any. Passem ara al segon estrena d'aquesta setmana. En aquest cas és a Netflix i ens arribarà demà mateix, divendres 15 de maig. I és una nova sèrie, una nova temporada, una nova, podríem dir, projecte, no?, del món de la Casa de Papel, que és Berlín i la Dama de l'Armiño. Ansiós per donar un altre cop, en Berlín reuneix a la seva banda a Sevilla i converteix un ambiciós duc en víctima del seu propi pla, robar una obra d'art de Leonardo da Vinci coneguda com la Dama de l'Armiño. Aquesta sèrie doncs, ja va tenir una primera temporada, no? El 2023, crec que va ser, sí, el 24, ja fa temps, no? Sí. D'aquesta primera entrega. I ara ens arriba doncs, aquesta nous episodis d'aquest univers de la Casa de Papel, que fa poquet Netflix va sortir un vídeo dient que això anava pa largo, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Cuántos robos va haver més? És la pregunta que es fan molts. Jo mai he vist la Casa de Papel, increïblement, ni tengo ganes, la verdad. Encara que la Núria, jo sé que em diu que, al principi doncs, valia la pena, no?
1: Les dues primeres temporades, sobretot, per mi van ser molt bones, vull dir que... Jo ho recomano, com a producte nacional, allò que s'ha de veure, la Casa de Papel és un d'aquests.
0: Bueno, va ser un fenomen també global, sí. no? Ja ho sabem, no? Va guanyar Emmys internacionals. Però bueno, anem a veure com pinta aquest spin-off, no? Aquesta segona entrega de Berlín.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo. Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
5: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
6: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
7: Ese duque es un criminal.
0: Doncs una sèrie que tornarà a tenir el Pedro Alonso com a protagonista i a Tristán Ulloa, que jo el veia per aquí, ja, és que sempre el relaciono amb el cas Assumpta.
1: Yeah.
0: Ja no m'ho trec del cap. És que ho feia tan bé, que ja sé també de Netflix. Però Núria, tu que vas veure la primera entrega, no sé si tens algunes ganes, perquè me recordo que no et va agradar gens.
1: O sigui, aquesta sèrie és d'aquestes de... per passar l'estona està bé, però...
0: Algoritmo.
1: Sí, al final no té el nivell de la Casa de Papel, jo crec, l'atenció i tal. També jo crec que busca tenir una història diferent, més amena i tal. I no ho sé. I també una mica com allargar el personatge del Berlín, que al final va funcionar molt bé la sèrie i pues, és una manera d'intentar allargar-lo, però bueno. A veure, que sí que és veritat que és això, que és una sèrie que es pot veure, que és disfrutable, que és això molt... és entretinguda, però bueno, ja està.
0: Però prou, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues Netflix sacando cuartos, ¿no? Producció nacional, a l'audiovisual espanyol, no ens queixarem d'això. I anem amb l'última estrena de la setmana, en aquest cas hi ha Apple TV, plataforma després a la que ens quedarem, que ens arriba en aquest dimecres 20 de maig, es diu Satisfacció Garantizada. I a centre de la Paula, que és una mare recentment divorciada que es veu endinsada en una perillosa espiral de xantatges, assassinats i futbol juvenil. Convençuda d'haver presenciat un crim i enmig d'un divorci i una crisi d'identitat, la Paula emprèn la seva pròpia investigació. Podria destapar una gran conspiració i al mateix temps amagar les claus per recompondre la seva família i la seva pròpia vida. Està creada aquesta sèrie pel Simon Kinberg, que era aquesta persona que estava darrere dels pel·lis dels X-Men. Els 2000, tantes pel·lícules, unes molt bones, unes altres molt dolentes. I la protagonista és la Tatiana Maslany. Tatiana Maslany va protagonitzar aquella sèrie que era Orphan Black, una sèrie que va guanyar també premis, va estar nominada a Globus d'Or, etc. O sigui que, bueno, veurem, però Apple TV ja sabem que s'està convertint en televisió de prestigio, així que veurem si aquesta sèrie també és tan bona.
8: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
9: Eso exige compromiso.
8: Compromiso, sí.
10: Es una gran oportunidad.
8: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
9: Compromiso.
11: ¿Mamá?
12: ¿Tú crees que eres la víctima?
8: ¡Ah! Me mantengo a flote de milagro.
13: Dices lo de seguir a flote como si fuera algo malo. Vas muy bien.
8: Gracias por escuchar.
13: No hay de qué. Me sabe mal, pero solo nos quedan 6 minutos.
8: ¿Podemos hacerlo en 6 minutos?
13: Paula.
14: Me están entrando gases, lo noto.
0: Doncs, a nivell visual m'agrada, sí que és veritat que Apple sempre compleix, jo crec, això. I una sèrie que no la tenia fitxada, de fet, anava a posar una altra, però vaig veure el trailer i dic, bueno, puede estar bien, me fío de Apple. Sí. No sé si, això ja no sé si valdrà ja perquè la veiem, això és un altre tema.
1: Ja, bueno.
0: O sigui, hi ha bones crítiques, això sempre ajuda una miqueta.
1: Sí, a veure, Apple sempre és garantia de que la sèrie mínimament tindrà un nivell, estarà bé, i no sé, amb el protagònic que té i el trailer en general, la trama pinta bé, pinta divertida almenys.
0: Doncs no ens anirem d'Apple TV, ja enllacem amb la nostra sèrie de la setmana, sé que també doncs, té qualitat a nivell visual, sobretot a nivell de repartiment. Parlem de Margo, tiene problemas de dinero.

0: Doncs una sèrie que aquesta melodia és la intro, però té molt bona banda sonora a nivell de soundtrack, no? De cançons que surten a la sèrie, algunes que ens agraden bastant, de diferents èpoques també. Una sèrie que esperàvem, ja vam dir quan miràvem els estrenes nous d'aquest any, que era una de les que tenia així millor pinta, però bueno, anem a recordar sobretot de què ens explica aquesta sèrie que està basada en el llibre que dèiem de la Ruffy Thorpe.
1: Doncs narra la història de Margo, una mare soltera de 20 anys, sense feina i amb dificultats econòmiques, que decideix obrir un compte a OnlyFans per tirar endavant el seu nadó. No només això, també haurà de gestionar la tornada del seu pare, un exlluitador de lluita lliure, i la relació amb la seva mare, qui va patir la mateixa sort que ella quan era jove.
0: Una sèrie que destaca, que dèiem, no? Aquest repartiment, sobretot Michelle Pfeiffer, que és una diosa. Sí, ja està. O sigui, tots els premis a Michelle Pfeiffer. Després parlem del seu personatge. La protagonista, en aquest cas, és la Elle Fanning, que fa de la seva filla a la sèrie. A part de Nick Offerman, el Greg Kinnear, que per cert, Greg Kinnear era aquell pare de Pequeña Miss Sunshine, que m'han recordat. Estava veient la sèrie, de què em sona aquest home tant?
1: No?
0: Aquell paper tan boníssim, no? Que feia pel·lícula mítica. I també tenim per aquí a la Nicole Kidman. Nicole Kidman, que és productora de la sèrie, i va dir, bueno, me apetece salir, i també pues, té un paper.
1: Estupendo.
0: No ens queixarem, no? De tenir a Nicole Kidman. I la sèrie està creada pel David E. Kelley, aquest guionista que porta dècades treballant a la televisió d'Estats Units, que va tenir més renom des de Big Little Lies, i llavors pues, també ha treballat amb Nicole Kidman, també té sentit, no? Que es retrobin, no? També van fer una altra sèrie HBO que es deia Down Doing, que no va sortir també, però bueno, tenen aquesta connexió. Doncs veiem imatges, escoltem de què va aquesta sèrie d'Apple i analitzem el que ens ha semblat.
2: It's just like... Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
3: I dream about the girl I used to be.
4: Marco? Why are you here? You can go anywhere.
2: Like Harvard?
4: Yes, like Harvard.
2: Oh.
5: Tell all the silly boys.
2: So, how's school?
5: Scores they got me.
6: Oh my God. You were gonna be somebody.
7: Who was I gonna be?
6: Whatever you wanted.
2: But you chose to keep me. I ruined your life.
8: You ruined my life so pretty.
2: I need to make money. I'm open to any job there is. Digging ditches, even.
9: Looks like you've already dug one.
2: In order to earn income for my child, I've been doing some work on the internet.
10: For your first taco mix, we'll make you a scary girl.
2: I'll marinate on it.
11: This is not you.
12: Well, my mom worked at Hooters and my father was a pro wrestler. Tell me what's me.
11: Your fans? It's a popular website.
4: I doubt Marco's fitness as a parent.
0: Doncs una sèrie que tracta molts temes, potser amb aquest mix de drama i comèdia, que són temes seriosos, no?, els que tracta aquesta sèrie, però així, de primeres, Núria, què t'ha semblat aquesta proposta d'Apple?
1: Doncs a mi m'ha agradat bastant, és això, és el que deies, que és una mica un mix de comèdia i drama, són temes potser una mica complicats, al final... Parlem d'Estats Units, un país que també amb, bueno, amb el tema de l'avortament i les mares i l'economia en general és un tema complicat, però crec que aquesta sèrie ho porta bastant bé, és a dir, podria jo crec haver caigut massa en l'estereotip potser o en fer massa comèdia d'un tema important, però crec que fa un bon balanç de portar tant les experiències dels diferents personatges a la taula, de com narren la història d'ells, i també és això, no sé, sí, el balanç crec que està molt ben fet, els personatges jo crec que t'enganxes amb ells de seguida, vull dir, sobretot la Elle Fanning i la Michelle Pfeiffer per mi fan un duo molt xulo. Nick Offerman, otra vez emocionándonos, perquè és el millor. I jo crec que és una sèrie que recau molt en els actors, però és això, que també té un molt bon guió, que jo crec que sap balancejar bé aquestes coses, i que és això, que al final porta d'una manera molt natural temes complicats, que és això, em sembla una cosa molt difícil de fer, i crec que aquesta sèrie ho fa molt bé. Vull dir, ja després podem una mica, com es diu, en plan... o sigui, agafar els temes en plan, i desxifrar-los una miqueta més, no?, anar més de detall, per dir-ho d'alguna manera, però en general crec que és una bona sèrie, que això funciona bé com a drama, comèdia, que emociona inclús en els moments que ho necessita, I que, no sé, és que està molt bé, a mi m'ha agradat bastant, la veritat.
0: De moment també, parlant d'aquest any, encara no tenim un gran estrena, que diem, aquesta estrena és sí. La sèrie, no? L'any passat pues, va ser Adolescència, Pluribus, Task, que vam tenir sèries molt importants, no? Mm-hmm. Aquest any de moment no, però aquesta sèrie jo crec que és una de les primeres noves que ens ha agradat més.
1: Sí.
0: I jo vull començar parlant del tema que el teníem una altra sèrie present, no? Com a Eufòria d'OnlyFans,
1: sí.
0: que és un tema que tractat de maneres...
1: Molt diferents.
0: Podem debatre si bé o malament, això és un altre tema, però des de perspectives pues, totalment diferents, i en aquest cas des d'una perspectiva de precarietat, no? A nivell econòmic, que es podria debatre si Eufòria també va per aquí una mica de la cosa, però bueno, no tant, yeah. No? I en aquest cas ve per aquí, no? Per aquest tema que ens parla la sèrie de com la nostra generació, no? La generació Z, pues, a nivell econòmic té una precarietat que en aquest cas, pues, la porta a fer aquest tipus d'activitats, no? Que aquí genera el típic debat, no? De,
1: sí.
0: D'una persona jove que té un fill, no? El tema de vendre el seu cos d'alguna manera, encara que no sigui pornografia com a tal, pues, com diu ella, jo no estic con nadie en pantalla. Però, bueno, evidentment, hi ha un treball aquí on s'està venent la imatge, no?
1: Sí.
0: Tot això pues, genera debats pues, molt interessants. Jo crec que la sèrie potser no aprofundeix molt, perquè tampoc crec que sigui el seu objectiu,
1: no.
0: Sobretot una sèrie on té, com diem, aquest toc comèdic i tal, però també té molt de drama. Però potser es centra més a les relacions, no? Interaccions sobretot entre mare i filla i el seu pare, no? Que més ha d'aprofundir aquest tema, però igualment jo crec que ho fa d'una manera correcta.
1: Sí, perquè al final jo crec que és una sèrie que podria recaure, no, molt en el que dèiem, doncs, el tema d'això de tant a l'OnlyFans, també el moment en què es queda embarassada i el decidir què fer, si tenir el nen o no tenir el nen, podria caure com en el debat fàcil o tal, però simplement veus la manera que ella ho té de portar-ho, és a dir, no et diu, no, això és el correcte i és el que has de fer, saps? Sinó que és com que simplement és com va la cosa, i això es veu, pues, això que té el fill i les conseqüències, òbviament, que té per la seva vida tant laboral com la seva vida personal, econòmicament, evidentment, també. I llavors crec que ho porta això d'una manera genial. Vull dir, també a mi em va agradar molt això, el personatge del Nico Ferman també m'agrada molt, el del pare, crec que està molt bé. Vull veure a veure com evoluciona, també ara tenint en compte que renovaran la sèrie i seguirà, veure com evoluciona una mica el personatge, no? Perquè és allò que la mare, jo crec que al principi sobretot no es fia, perquè és aquesta persona, no? Que s'ha anat, no sé què i tal, però que se'l veu rehabilitat, no? I canviat, o que d'alguna manera vol ajudar a fer les coses millor. També una mica això, l'estigma que deies tu abans, una mica de les mares joves, les companyes aquestes de pis que hi ha, per exemple, que les altres dos la miren fatal quan decideix això.
0: Sí, sí. Però tot i això té el seu dret també a
1: que òbviament, dir, enfadar-se.
0: Mi vida és esta, jo he de decidir també el que fer.
1: Clar.
0: També s'ha de fer un respecte, podríem
1: exacte.
0: Dir, no? I tractar la gent com es mereix, no?
1: Sí.
0: Que, evidentment, la personatge principal té una situació difícil, no?
1: Sí.
0: Parles també del tema de l'avortament, evidentment, és un tema molt important, als Estats Units, més que en qualsevol altre país, no? Sobretot, i el tema també del personatge de professor, d'aquest aprofitament, no? De com s'aprofita
1: sí.
0: d'ella com a alumna, són temes també que són situacions que passen, no sé si cada dia, però, bueno, als Estats Units és bastant normal, desgraciadament.
1: Sí.
0: I no sé per què, però als Estats Units em dona la sensació que és un país on hi ha molt embaràs jove, no? També, i és
1: sí.
0: curiós.
1: Sí, als Estats Units crec que hi ha molt embaràs jove, també perquè hi ha moltes persones que es casen també molt joves.
0: I vull dir, la religió també és molt important.
1: La religió
0: també.
1: És molt important. I, clar, també tot el tema de l'avortament i tot això és com es prohibeix. A mi em fa molta gràcia també quan hi ha aquests debats als Estats Units, no, de la prohibició de l'avortament, és com, vull dir, podràs prohibir, igualment la gent ho farà, això és evident,
0: sí.
1: Però és que a més, després és com, quan neix el nen ja, els és igual. De dir, si et mors en la pobresa,
0: ja
1: ens és igual. Vull dir, que també aquesta sèrie jo crec que retrata una mica això, no? De dir, és la seva decisió, evidentment, però també veus les conseqüències que pot tenir el fet de no tenir una estabilitat econòmica o una carrera feta, el fet de això, tenir un fill de cop i que tot, vull dir, que no tinguis ajuda al final, vull dir, la teva família pues, és el que és i també als Estats Units el que són les ajudes socials són mínimes, si no hi ha directament, llavors.
0: I també enllaça amb un tema que també jo crec que és molt real, que passa al país americà, però en altres països també, que és el tema d'aquest embaràs jove, però a nivell generacional, no? Perquè ho enllaça amb la mare. Podríem dir que és una mena de trauma generacional,
1: sí.
0: Ja que la seva mare va ser una mare jove també, soltera, amb una relació amb el pare una mica semblant, entre cometes, al que li passa a la seva filla, sí. I que també es pot englobar en aquest grup de, que diuen a vegades de white trash, no? De gent dels Estats Units, així com que estan apartats, com aquesta gent... No són paletos, però bueno, pràcticament, no? I com aquesta... Aquest embaràs jove de mare i filla, no? Pues, la seva relació, pues, es basa molt, no? En aquest fet que passa, no? Que he de dir que per mi és el millor de la sèrie. La relació entre elles dues.
1: Totalment.
0: Hem de parlar de Michelle Pfeiffer, fa una actuació, a mi sembla, increïble, que sempre ho diem, però que jo dono gràcies que hi hagi personatges, perquè Michelle Pfeiffer, encara que no ho sembli, té 68 anys, no? I veure una dona amb aquesta edat fent un personatge així, no? Amb aquest... És de poderío, no? A nivell interpretatiu i sobretot de pes, no? La trama també, pues, joder, s'agraeix bastant.
1: Sí, a més tenint en compte que, o sigui, per càlculs, si la filla, la Margot, té un 20 i algo anys, vull dir, si el va tenir jove, segurament la Michelle Pfeiffer hauria de tenir com 40, 45, una cosa així, vull dir que
0: molt
1: està molt bé el fet de que la retractin a ella com a mare jove.
0: També han agafat a l'actriu que menys aparenta 68 anys de Hollywood.
1: Però
0: que Michelle Pfeiffer,
1: em refereixo que està molt bé, vull dir que això és molt important. I també és el que... Vull dir, jo sempre ho dic, que és molt interessant veure històries més enllà del fet de... És a dir, sí que aquí tot circula molt al voltant del fet de ser mares les dues, però també parla, pues, això de les seves il·lusions, les seves... També la, sobretot la mare, no? Aquesta obsessió que té per tenir una parella estable, no? De dir, m'han tractat molt malament tota la meva vida... I buscar una cosa com més enllà d'això.
0: Encara
1: i això
0: que
1: també...
0: no signifiqui amor.
1: Exacte. Però és com... Està molt bé perquè crec que els dos personatges estan molt ben escrits i molt ben desenvolupats a l'hora de que vegis dues persones que són mare i filla però que tenen maneres de fer molt diferents. S'ha dit que també m'estava recordant una mica a Gilmore Girls també, que passa una mica el mateix. La Lorelai és una mare que té la Rory de molt jove i també té com aquest pique amb la seva mare per el fet d'haver-li tingut jove, no sé què. No. Llavors, m'agrada com aquest vincle generacional, no?, que hi ha una mica i com aquest debat que s'obre de dir ella farà els mateixos errors que vaig fer jo o té una altra oportunitat, o està fent bé o no, o s'està abocant al desastre. Clar, és el cas aquest, no?, de... Per mi ha sortit bé, però potser a tu no et surt bé. Vull dir, perquè això...
0: I entre cometes.
1: Clar.
0: També, i... perquè hi ha molta història aquí.
1: Claro.
0: Que, per cert, ho he mirat, no sabia quina edat tenia la Elle Fanning, té 28 anys, es porten 40 anys entre dues, però cuelen perfectament,
1: sí.
0: com a mare i filla, i mira que no s'assemblen físicament, no? Més allà que són rubies les dues, però no hi ha res més, no? Però tenen tanta química les dues que ho compres perfectament. També està el tema de la mare, com, per exemple, ella sembla que no vulgui tenir massa a veure amb el seu net, potser, però quan s'involucra el pare és com... Però,
1: sí, que jo tinc...
0: Que jo no sé què, és com, això és molt realista, eh?
1: Sí.
0: Això passa molt a la vida, també.
1: Sí.
0: No només amb fills i nets, sinó amb més coses, no? De gent que no li interessa, però després si un altre li agafa el puesto, com, que no, que jo estic aquí, no? I també per acabar destacar que aquesta sèrie pues, està produïda per A24, com hem dit, no? L'estudi independent de cinema, que jo crec que totes les sèries que està fent, de moment, estan fent un molt bon treball, i a totes les plataformes, menys a Amazon, quina casualitat, no? Perquè fins i tot a Netflix, amb Bronca, que ho vam comentar, hi ha HBO amb Eufòria, i aquí, pues, amb aquesta, estan fent les coses molt bé, i són sèries a part que tu pots veure que són d'A24.
1: Sí.
0: Si tenen... Tu creus, no?
1: Sí, té aquest toc, o sigui... Crec que A24, el bo, o sigui, ho hem vist més en el cinema, no? Que té una producció molt variada, jo crec, o sigui, ha fet de tot, han fet des de terror, drama, comèdia, vull dir, tenen el que vulguis. Però sempre és això, tenen com aquesta marca, que jo crec que es veu bastant, inclús això, les tres sèries aquestes que han fet són molt diferents, però saps allò, o sigui, hi ha aquell toc que jo crec que és molt, molt seu.
0: Estic mirant si hi havia més que m'havia oblidat. I van fer aquella del simpatizante, HBO, que també és molt bona.
1: És veritat.
0: Però hi ha alguna per aquí també una mica que els va sortir malament. Apple TV va fer una que es deia Sunny, no estava tan bé aquesta sèrie. Però bueno, un fallo se lo permitimos a 24. Bueno, quina serà la següent? Veig que tenen dos a Netflix, una a Apple. O sigui, bueno, aquesta gent està treballant, encara que a 24 no acostuma a treure 15 o 20 sèries a l'any, no? Al final és un estudi que es dedica al cinema, no?
1: Sí.
0: Doncs una sèrie que ens ha agradat molt, ja diem, aquesta Margo tiene problemes de dinero, veurem com acaba la setmana que ve sortirà el seu últim episodi d'aquesta primera temporada, i com ha dit la Núria, doncs està renovada per una segona. Encara que no sé si la segona, això sí que no ho he mirat, si està també basada en el llibre o ja serà inventada.
1: Això
0: és un misteri, ja veurem, no? També depèn de com vagi a nivell de premis, ja sabem què passa amb les minisèries i tot. Bueno, en aquest cas no és minisèrie, ja està confirmat. Doncs anem a fer una petita aturada del camí, com sempre, per posar una cançoneta abans del nostre top 10. I és d'aquesta sèrie que la Núria s'està veient, no?
1: Sí.
0: Ja dèiem de forma sorprenent, no? Que és From. Es pot actualitzar una miqueta com va la cosa, Núria, amb From?
1: Bueno, bé, o sigui... Bueno. A veure, està bé, i jo crec que amb els episodis m'està agradant menys. Més, o sigui, no crec que sigui una gran sèrie.
0: Oiga, menys, cada cop menys m'agrada.
1: No, sí, jo crec que m'està agradant més, però és això, no és la gran sèrie, però està interessant i està entretingut.
0: Jo ja vaig prometre, l'any que ve, a segona temporada de la sèrie, parlarem de From, per l'última temporada, que ja ens va bé.
1: Sí.
0: Doncs escoltem el tema principal, si no m'equivoco, que és Què serà, serà, aquesta versió, en aquest cas, de Pixies.

0: Doncs anem amb el nostre top 10 i comencem precisament, no?, amb la sèrie que estàvem parlant.
1: Doncs sí, al número 10 tenim Margot tiene problemas de dinero a Apple TV.
0: Que no és la més vista a Apple, però bueno, quasi, perquè la següent que hi ha doncs, està a part damunt, Núria.
1: Doncs al número 9 tenim Para toda la humanidad a Apple TV també.
0: Que ja està a punt d'acabar temporada, crec que en dues setmanetes, aquesta sèrie que sempre és de les més vistes a Apple TV. Ja parlàvem que era de les tres primeres sèries que van sortir a la plataforma, el novembre de 2019, que... Sembla que Apple porti menys.
1: Sí.
0: No, 7 anys no sembla que porti quasi, no? Però sí, va sortir aquesta sèrie amb The Morning Show i la sèrie de Jason Momoa, de sí. I no va tenir cap d'elles, va tenir bones crítiques. Però mira, aquesta és la que més ha durat i al final la que més bona crítica ha tingut amb el pas dels anys. No? Sempre diem que potser l'hauríem de veure, però tenim altres coses que fer ara. Passem al 8.
1: A número 8 tenim Hacks, a HBO Max.
0: Que està a punt ja també, a recta final. Va sortir l'antepenúltim episodi d'aquesta sèrie que acaba amb la seva 5ª temporada. I que jo deseo, espero que no sigui... Sempre amb aquesta por amb els finals, no? Que sigui un final a l'alçada. L'actriu protagonista deia que van passar mesos, perquè això es va gravar doncs, l'any passat, fins que s'ha fet les pauses amb el final, que no li agradava gens. L'últim episodi, però que amb el pas dels mesos... Només parlava de l'últim episodi. O sigui, tota la temporada final molt bé, però l'últim episodi no li encaixava. Però després s'ha donat compte que els guionistes saben més que ella. Això és el que... No sé si és to irònic o és veritat. Però bueno, ho descobrirem d'aquí dues setmanes. Passa'm al 7.
1: Número 7 tenim Half-Man a HBO Max.
0: La sèrie que parla del Richard Gadd, que l'hem de veure, a la Núria i jo. Veurem si parlem d'ella o no, perquè hi ha altres sèries per ahí, potser sí. Parlant de Spider-Noir, no? Un dels últims programes. Veurem si fem un programa especial de Bear. És que jo no puc estar sense parlar de... O sigui, és l'última temporada, eh?
1: Ja. Yeah. Sí, sí, sí.
0: Si ens deixen, ho farem. Però bueno, serà el 25 de juny, surt, sí. Que no sé què dia de la setmana és. Segur que és un dimecres o un dijous per només molestar-nos, no?
1: Sí.
0: Ara m'ho diu la Núria.
1: És 25, has dit?
0: Sí, 25,
1: és un dijous.
0: És un dijous, bueno. Que grandes són. Pues, pues el dijous següent, si ens deixen, farem programa d'una hora entera de cocina. Ens vestirem aquí con la sartén i tot. Bueno, ja ho veurem. Passem al 6.
1: A l'hora 6 tenim Rooster, HBO Max.
0: Que es va acabar també aquesta sèrie el dilluns, a la plataforma d'HBO, i està renovada també per, si no m'equivoco, per una segona temporada. Jo crec que leí això, però bueno. HBO no s'ho cancela, ja ho diem, però últimament alguna ha caigut.
1: Ja, s'han posat un poc més còmodos.
0: Sí,
1: per això,
0: sí, i més en Paramount, que ja veurem el que fa al futur. Passem al 5.
1: A número 5 tenim El senyor de les mosques, de Movistar Plus.
0: Que ha tingut una bona rebuda a la plataforma de Movistar, parlant d'aquesta nova sèrie del creador d'adolescència, del Jack Thorne, que jo me l'he guardat per veure, no sé si potser ara, però és curteta, només són 4 episodis, una miniserie britànica de
1: sí.
0: tota la vida.
1: Sí, sí.
0: No? Encara que vaig llegir una crítica de El senyor de los filtros, també, perquè la sèrie era com està com molt saturada, no? Sí, bueno, veurem si això és veritat, però no tenia mala pinta, perquè vam veure la setmana passada. Passem al 4.
1: Número 4 tenim From, HBO Max.
0: La sèrie que la Núria potser està patint més del que... Más de lo que admite, ¿no? Podríem dir, jo no ho sé, jo...
1: Bueno, a veure, és d'aquestes sèries que és allò de... Començaran a fer masses preguntes que no resoldran, que això també pot ser.
0: Pues tens 4 temporades per descobrir-ho,
1: sí. Bueno,
0: ja m'ho diràs.
1: Però de moment entretenida, o sigui
0: bueno,
1: que
0: això menys, no?
1: Sí.
0: Doncs passem al 3.
1: Número 3 tenim Hombre en llamas a Netflix.
0: Que segueix sent la sèrie més vista a Netflix i, de fet, ha pujat les seves dades respecte a la setmana passada, o sigui que, bueno, Netflix, amb aquests èxits inesperats que mai fallen, no? Però igualment les dues primeres segueixen sent les mateixes. Número 2.
1: Número 2 tenim The Boys a Prime Video.
0: Que ahir va estrenar el seu penúltim episodi ja de la sèrie. Jo encara no l'he vist, la Núria sí l'ha vist.
1: Sí.
0: Jo he llegit crítiques sense spoilers, no m'ha fet spoilers, però no he llegit masses coses bones.
1: No és sé. Que jo crec que hi ha sentiments molt barrejats amb aquesta temporada. Jo crec que és això, hi havia unes expectatives, no? També els últims episodis de The Boys normalment són molt potents. O sigui que si l'últim de l'última temporada no és així de potent allò com els altres que han sigut...
0: Segur que dura una hora i mitja.
1: És que...
0: Sí. Esperem que sí ho sigui, perquè la sèrie sempre ha estat a un nivell bastant... bastant regular, no?
1: Sí.
0: Llavors seria una mica estrany acabar d'una manera pues, més baixeta, no? Però bueno, veurem, a veure si hoy lo veo, si no mañana, i ja dirà a Núria, esto es una mierda, o pues eso, infravalorado. I dit això ja el nostre número 1.
1: Número 1 tenim Euphoria, HBO Max.
0: Que un altre cop ha despertado, no? Polèmiques, no? Aquesta setmana, amb Sidney Sweeney otra vez, desnuda. No
1: sé enseñando el culo.
0: Bueno, no sortia el primer episodi, el 2019, no va passar el mateix. Bueno, la gente no se entera de què se está viendo, però bueno. Parlem del guió d'Eufòria, i no tant d'això. Jo crec que és més important la trama i el que s'està fent una miqueta amb aquesta tercera temporada, que encara, tot i això, allò, aquesta temporada em sembla més o menys, potser és la pitjor de les tres, però no em sembla clarament la pitjor superdolenta, com s'està dient, però bueno, no és la millor sèrie de l'any tampoc, o sigui, això està claríssim. Doncs dit això, anem ja a parlar de The Voice, però una miqueta més a l'actualitat del món de les xarxes socials.

0: doncs, parlem de la sèrie de Prime Video, i és que un dels seus millors personatges, no, de la sèrie, que és el Soldier Boy, qui tindrà un spin-off, ja confirmat, no, després d'aquest final de The Boys, doncs també ha tingut, bueno, comèdia, diguem, humor i memes amb el seu doblatge a l'espanyol, Núria.
1: Doncs sí, The Boys ja està arribant a la seva recta final i els fans, doncs, parlen de la sèrie a xarxes. Un dels vídeos de què s'han parlat ha sigut un extracte d'un episodi de l'última temporada doblat al castellà. En aquest cas, es parlava de la gran feina de Claudi Serrano amb el personatge de Soldier Boy, adaptant les seves frases pujades de to a l'idioma nacional.
0: Claudi Serrano, pues, un doblador...
1: Fantàstic,
0: no? Ja ho sabem.
1: Sí.
0: I, bueno, parlàvem d'una frase que deia que està traduïda al castellà, evidentment en anglès, literalment no deia això, però el castellà deia que me maquillen los cojones.
1: Sí.
0: Llavors és com, bueno, una expressió d'aquestes que el doblatge té aquesta oportunitat, no sempre, de transmetre, no el mateix, però... però sí el mateix, sí, no és el mateix literalment, però que la vibra i sigui la mateixa, no? Que es pot transmetre sobretot el personatge i el to de veu, que, bueno, què tu creus?
1: Sí, sí, vull dir, és que sobre és això que... Jo crec que el doblatge, la cosa més complicada que té a vegades és traduir sobretot bromes o coses amb doble sentit, vull dir, això és supercomplicat i això adaptar-ho al final a l'idioma, que ho entenguis i tingui com aquesta coherència, doncs és que és molt important. Llavors, bueno, a The Boys és això, jo crec que és molt complicat perquè sobre fan molta comèdia, fan moltes referències a coses concretes, llavors això suposo que també és una feina bastant extra que hem
0: de fer. Tot i això, Sari, jo crec que la sèrie, per mi, més difícil de doblar de la història ha de ser Succession.
1: Sí.
0: Per exemple,
1: 100%.
0: És que és impossible. Sí. És impossible transmetre... Jo ara no me'n recordo, el meu pare me'n recordo que l'havia doblada i algun episodi vaig veure, però ara no recordo si, per dir-te, vale, captàvem... al 100% és impossible, però bueno, ho aconseguien una miqueta, ja no me'n recordo massa.
1: Sí.
0: Les veus estaven molt bé, però no sé si el que diem, aquesta comèdia, aquests comentaris per la vagina, Succession, no?
1: Sí.
0: Les pollites, no sé si transmetran el mateix, no?
1: Sí, sobretot quan parla molt ràpid. També em passa, per exemple, Gilmore Girls, que té un diàleg bestial, en plan que té moltes frases, i és com, i clar, el doblatge en castellà ho reduïen bastant, saps? Però és com, clar, aquestes coses jo crec que es perden una mica, però també, òbviament, s'entén, vull dir, al final ho adapten com poden, vull dir que...
0: I per acabar amb el doblatge, me'n recordo sempre del que va passar també amb Joc de Trons l'altra temporada, que és un meme històric, que el episodi mític de la batalla contra els caminantes, tothom estava en tensió, hi ha un moment que el personatge de Davos, en anglès, parla de Daenerys amb els dracs i diu, "She can see us", no? I ho van traduir, no ho van traduir al doblatge, deia, "She can see us". El doblatge.
1: Què?
0: Això no ho has vist, Núria?
1: Ai, no, això mare no ho recordo.
0: Això és història del doblatge d'Espanya.
1: Què dius?
0: Literalment deia xicancios. Sí, perquè, o sigui, va llegir, pues mira, no sé, li va donar una hemorràgia o algo ahí. Bueno, i ara li ensenyaré a Núria això, és boníssim. I anem a acabar, que si no se nos va, amb Punisher, parlant de l'estrena d'aquest especial de televisió, i és que hi ha hagut un error clamorós, Núria.
1: Doncs sí, a les estrenes parlem de la nova entrega de Punisher, que ja va estrenar el seu episodi especial dimarts a Disney+. A xarxes s'ha viralitzat un dels plans d'aquest episodi, on sembla que no s'han acabat de retocar els efectes visuals. En aquest es veu com Punisher cau contra una estructura de metall, però la gravetat de les peces metàl·liques i la cara de l'actor es veuen amb un mal acabat.
0: I gràcies a Déu puc confirmar que això és cert, no? Perquè quan vaig veure la Núria escrivia d'això dic, ui, ara tengo miedo. Ui, sí, sí, sembla el GTA, eh?
1: Sí, sí, sembla... és que semblava los gráficos de un juego de la PlayStation 3, o sigui, literalment.
0: Sí, sí, semblava el GTA 4. O sigui, terrible, terrible. És un momentet de res, l'episodi dura 50 minuts i és l'únic que pots dir, està malament.
1: Sí.
0: Però és tan bèstia,
1: clar.
0: És com, ui,
1: això
0: jo
1: crec que són moltes coses, perquè es veu la cara CGI metida, perquè és o sigui, la persona que es cau és un doble, i li posa la cara del John Berthel. Es veu això, es veu com el metall que cau de manera estranya, en càmera lenta, a més el pla és com molt llarg, en pla excessivament llarg per lo que és, que al final és caure de ser un cop directe. I és com es veu molt estrany. O sigui,
0: un nou cas de Marvel, no deixen treballar el gremio de, no, de les persones que treballen amb efectes visuals, no?
1: Sí.
0: Però bueno, què direm, no? D'això ja va passar amb la pel·lícula d'animació de Spider-Man, no? Això més greu encara, els tenien esclavitzats.
1: Sí, sí.
0: I bueno, hi ha hagut moltes queixes, però bueno, al final molta gent diu, és que per què fa 20 anys es veien millor els blockbusters i ara es veuen pitjor? No és perquè ara no es pugui fer igual de bé, és perquè no els hi donen el mateix temps, ni els mateixos diners, ni la mateixa, no sé, qualitat de treball, no?
1: Sí.
0: Que fa 20 anys, però bueno, esperem que no sigui, que continuï passant, però ha passat el 2026 encara, o sigui que bueno, malauradament. Doncs amb això acabarem aquest programa dalt de sèrie. Esperem que hagi gaudit tant com nosaltres d'aquesta nova hora plena de sèries. Núria, ens veurem la setmana que ve per parlar de The Boys, no? Que ja tindrem aquest episodi final, debatrem sobre aquesta última temporada ja full spoilers, un últim episodi que no podrem entrar a xarxes si no l'hem vist abans. I per acomiadar-nos us deixem amb un tema que dèiem de la sèrie de Margo Tiene Problemas de Dinero, no? Que tenia un molt bon soundtrack, i parlem de l'artista Clairo i la cançó Sexy to Someone, la cançó publicada el maig de 2024 dins l'àlbum Charm, com deia, apareix en aquesta nova sèrie d'Apple TV. Doncs això és tot. Moltes gràcies per acompanyar-nos i ens veiem la setmana que ve amb més sèries, estrenes i actualitat del món de les plataformes aquí a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. I el comerç de Palamós, al Baix Empordà, acomiada l'estiu amb la tercera botiga al carrer de l'any. Els establiments participants posaran les seves parades a preu d'ocasió. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
2: Els comerciants de Palamós fan avui el comiat simbòlic de la campanya d'estiu amb la liquidació d'estocs a la fira La Botiga al Carrer. Fins a les 9 de la nit, els botiguers oferiran articles de roba, alimentació i regal a preus d'ocasió. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'associació palamosina de comerç FECOTUR.
3: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrey, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Cervià. I trobaran grans descomptes amb la roba de la col·lecció d'estiu.
2: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestock al mes de març o el Palamós Swing al juny.
1: I, d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les tres finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I, finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
0: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
6: Sardanes d'autor, cada dissabte a 9:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: L'agost és com el Nadal de l'estiu per als castellers. No s'ha acabat l'any, però li queda poc. És d'aquells dies que fas el que sigui per ser-hi i si la força m'ajut fa ser lluny, buscaràs la manera de connectar-t'hi, amb una videotrucada o posant castells en xarxa. Cada any, quan arriba Sant Fèlix, s'ajunten la sensació d'uns dies tranquils que es van acabant per tornar a la rutina i aquelles ganes de celebrar els grans castells i les grans festes que els acompanyen. El no vull que passi, però tinc ganes que passi. Saber que després encara quedarà molt per fer i molt per viure. Que allargarem les grans diades i els dies de platja tant o més del que el cos ens permeti i que aleshores Sant Fèlix haurà estat només l'inici d'un bonic final. És curiós perquè fa 4 anys que intentem explicar aquest dia i cada any les sensacions d'arribada són diferents de l'anterior. Però sempre acaba sent un dia de pensar poc i viure molt, el que sigui. Benvinguts a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall. Amigues, com esteu? Aina Mallol, et veig fotuda, eh?
1: Bueno, no estic en el meu prime, però estic mirant si aquesta veu és prou seductora per fer un programa.
0: Bueno, fa 2 anys t'estàs a punt de casar.
1: És cert, 3 ja.
0: 3?
2: Uau.
1: Com passa el temps, eh?
0: Mare de Déu. Bueno, millor no contar-los. Judit, què tal?
2: Molt bé, jo ja estic amb el cap directe a Sant Fèlix, eh? Jo estic ja amb el meu cubat de
0: festa. A la tarda. Ella s'ha saltat lo gros.
2: M'he saltat la diada, no, també.
0: Doncs comencem parlant inevitablement dels castells que hem de veure per Sant Fèlix.

0: Sempre hi ha un tema a descobrir.
1: És que ho sabia que us agradaria.
0: És important envoltar-se de gent que hagi viscut a Vilafranca aquests dies.
1: Correcte.
0: Aina Mallol, ets la nostra aliada preferida.
1: Gràcies. M'agrada servir-vos d'algú.
0: Sabem l'ordre a plaça, 30 d'agost al migdia, plaça de la Vila. Gairebé definit també el castell de sortida per part de les quatre colles, o almenys això nosaltres pensem. Sempre hi pot haver un gir de guió. I com el que dèiem, ja està bastant dibuixada la dia de l'ordre d'actuació, colla vella, verds, jove, joves. Vull que us mulleu una mica més i us preguntaré fortaleses i debilitats de cadascuna de les estrenes. Bàsicament, allò que els assajos s'està acabant de...
2: Som-hi.
0: D'arreglar una mica.
2: Vinga.
0: Comencem per la colla vella. Sortida clara de 4 de 9 sense folre.
2: Sí.
0: Sabem tots menys l'Urbano, que encara no ho ha dit.
1: Fins i tot s'atreviria a dir-ho, crec jo. I després jo crec que aniran a provar aquest castell de 10. Jo crec que aquí és on hi ha una mica, no?, tota la xitxa i tota la inversió, que és veritat que l'han feta segurament en forma de 3 de 10 durant un temps, però que ells tenen també aquest idili amb el 4 de 10 que els hi serveix per tenir més fe que assaig, potser.
0: Sí, perquè tantes proves no han fet.
1: Jo diria que
2: sembla
1: no.
2: Que no. Jo també diria com l'Aina, jo aniria directe amb el 4 sense folre, que ja tothom ho sap, a primera ronda, i després aniria a buscar el castell de 10 directe a segona, perquè si no, si ja et se t'allarga massa la diada i no el deixaria per tercera ronda.
0: I a la tercera ronda, amigues, què hi posem?
1: Clar, aquí hi ha la carta senzilla, que si t'ha passat amb algú amb el 4 de 10 has de treure, com puguin ser el 5 de 9 o el 4 de 9 amb el Pilar.
2: O
1: els castells nets.
0: En plural. Castells nets.
1: Clar, és que aquí passa una cosa, que és... Tothom sabem que el dos nets està assajant, que han fet bones proves, que s'ha passat net, bla, bla, bla. Però molt poca gent està parlant de l'excel·lència que ells diuen sobre el 3 de 9 net.
2: Però tu realment veus el 3 net dibuixat a Sant Fèlix per part de la colla vella? Ostres, que és molt aviat, eh? És que, bueno, és que clar, estem a 30 d'agost, però el ritme d'aquest any...
1: Jo crec que tenen ganes de guanyar. Sí. Entén-me. Saps? Posats a fer números...
0: El 3 net i no cal ni que facis el Pilar. Yeah.
1: No cal que facis números.
0: Te'n vas a la Palma.
1: Correcte. Llavors, bueno, em sembla una carta que jo no descartaria del tot.
0: Aina Mallol, has generat un hype ara mateix a tot Catalunya, que no ho saps ni tu, eh?
1: Bueno, però, bueno, ja, és una cosa que m'agrada, en general.
0: El seu plus de la nòmina i porta el hype.
2: És que, si estava nerviós abans de començar el programa per Sant Fèlix, ara ja, amb això del 3 net, bueno...
0: Llavors, com veieu el 4 de 10 de la Vella? Perquè potser és el que ha sonat més i tal...
1: Clar, aquí hi ha un problema.
0: Les dades.
1: L'estadística.
2: Parlem d'estadística, Aina.
1: Perquè, a veure, no s'ha descarregat mai el 4 de 10 a Sant Fèlix. Dada 1. 2. Normalment cau. És a dir, només té, crec que menys d'un 30% de possibilitats de descarregar-se. Bueno, diríem que així, si et poses a tirar la moneda, té més números de que caigui cara, ai, creu, que cara.
2: Doncs vist així, 3 net a segona ronda directa.
0: I no fas la tercera.
2: I no fas la tercera. I cap a la Palma.
0: Bueno, també és veritat que hi ha com molt d'estudi de tempos i tal, que jo crec que és la clau tant el 4 de 10 de la Vella com els 3 de 10 que hem de veure, de que si va ràpid té més possibilitats d'èxit. Això és...
1: La Vella, he de dir que enguany no ha brillat per la seva rapidesa.
0: Ja, aquest és el tema. Però bueno, en qualsevol cas, qui també es planteja un castell de 10 és, perdoneu, m'he equivocat, els segons són la Jove de Tarragona i no els castellers de Vilafranca.
1: Sí.
0: La Jove de Tarragona, que després del 5 a velocitat supersònica que van fer al Catllà, doncs ja tenen castell de sortida.
1: Claríssima. A més, un 5, jo crec que extraordinari. Clar, a segona ronda, si hi ha el castell de 10, és el de sempre. Hauria d'anar al Pepino. No hi ha
0: si
1: més.
0: El tens, l'has de treure.
1: Sí, sí.
2: Jo penso que aquest 5 els hi pot donar aquesta empenta necessària per tot el que hagi de venir després. És que el que han ensenyat a la diada del Catllà, el 5 que van fer, va ser brutal, va ser extraordinari.
0: Torna a ser ADN Jove de Tarragona, sí. Aquest 5 de...

0: 4 amb el Pilar, assegurant-te que descarregues el 4 amb el Pilar, però...
1: Depèn de l'assaig, no? A veure com ho acaben d'ajustar. I aquí està el tema. Castellers de Vilafranca. Creieu que ells sí baixaran una marxa tercera ronda per aquest sonat i rumoritzat Pilar de Nou amb Forra, Manilles i Puntals?
2: És que crec que hi van. Vaja. A més, crec que per mi l'Arbós és la ratificació de que ara només han d'assajar dos castells.
1: Ja.
2: Que és 4 de 10 i la de 9. Perquè el fer altra vegada el 5, el deixar el 9 de 8, el fer altra vegada el 4 amb el Pilar, deixar la torre de 9, claríssimament.
0: Però és que jo me'l crec, aquest Pilar de 9 amb Folre, Manilles i Puntals, jo el veig allà. Me'l crec molt, aquesta temporada ens han ensenyat uns Pilars de 8 que fan enveja.
1: A mi em sorprèn perquè és molt aviat. Vull dir, estem a 30 d'agost.
2: Sí, però són castells que, entén-me, que ells ara han arribat al seu moment culminant de gent, també. Llavors, aquesta setmana has d'aprofitar.
0: I per què esperar-te un 1 de novembre si el pots treure ja?
1: Però abans han de fer un 4 de 10 que, com dèiem abans, no té els millors registres a la plaça de la Vila.
2: Correcte.
0: Tenen feina.
2: Aquest és el seu gran repte. Crec que aquí és on l'Àngel haurà de fer més de coach,
1: sí,
2: no mental, que una altra cosa, perquè evidentment on han de posar les seves energies és en la segona ronda.
1: Però penso que si enfronten el 4 de 10 com van afrontar l'altre dia l'Arbós el 3 de 10, que no s'ho van pensar, i el Folre no estava lo quiet que sol estar el Folre dels castellers de Vilafranca a l'Arbós, eh? Però ells anaven directes a descarregar la primera ronda i bueno, no hi havia qui els parés, saps? Vull dir que al final crec que és la mentalitat forta dels castellers de Vilafranca amb això.
2: Sí, sí, hi ha molta convicció, jo crec. Veurem si és suficient per enfrontar tot el que volen enfrontar.
0: Clar.
2: I, evidentment, clar, si a la tercera ronda has de baixar pistons, clar, tenen una gamma per baixar pistons infinita.
1: Tot el que vulguis. I Colla Joves en quarta posició, crec que és la més difícil segurament de Sant Fèlix, perquè és tardíssim.
0: També l'altre dia em deia el Quico que, clar, ells en principi van últims, però a saber com acaben, perquè entre els intents desmuntats i tot, a saber on es posicionen al final de la diada. Vull dir que potser comencen últims i acaben primers. Jo crec que tenim dos castells segurs, que són el 4 net i el 2 de 9 en Folre, Manilles. I aquest tercer castell, que Igualada li vaig intentar treure, però no hi va haver manera. Jo, si fos ell, tiraria pel 2 net, potser.
2: Clar, jo crec que és on han invertit més, també, i on tenen també part de la seva essència. Són uns especialistes en els castells nets i, per tant, crec que hi tenen més confiança, fins i tot, que en un possible 5 de 9.
0: Sí, totalment d'acord.
1: Tinc la sensació que estem parlant d'homilies. A veure què fa
2: l'Aina. Disculpeu.
1: Aina, t'agraïm moltíssim l'esforç que estàs fent en aquest programa.
0: No, però...
1: Veurem tot el que passi a Sant Fèlix. Ah, Pilar de 8, les joves? Sí
0: en
1: o
0: principi,
1: no?
0: Sí, no?
2: Jo crec que ja és el dia, no?
0: De fet, el volíem fer Igualada, finalment, per les proves que vam fer divendres van descartar-lo, però la idea jo crec que és anar-hi amb el Pilar de 8, sí, sí, amb elles per tancar.
1: Perfecte. Doncs anem a parlar d'altres coses que passen aquest cap de setmana, per molt que no ho sembli.
3: Tu i jo del de la Nòria, tu i jo i la nostra història, però tu i jo no ens hem banyat mai al mar.
4: Al mar, al mar.
1: És festa major a Sitges, el dissabte a les 6 de la tarda, plaça de l'Ajuntament, amb la jove de Sitges, els Minyons de Terrassa, Serrallo i Nens del Vendrell. Jove de Sitges.
2: Bueno, estan a tope, eh? Realment. Jo crec que per poc que puguin aniran amb els dos castells de 8... Perquè també, a més, tenen aquest punt de rivalitat, jo crec, amb Vilanova, i tenen ganes de superar-se. Han hagut de fer molts canvis, és veritat, però, clar, és la seva festa major i, per tant, és una diada ideal per fer-ho.
0: Exacte, juguen a casa, jo crec que és el moment on més gent poden arreplegar i a fer el màxim
1: con
0: que puguin.
1: Sí. A més, s'estan agradant les joves Sitges aquest any. Llavors, això també, amb l'autoestima alta, tu hi vas diferent. Minyons de Terrassa, Judit.
0: Penso que la idea és 3 de 9 amb Folre, 5 de 8, 4 de 8 amb l'Agulla, i si hi ha gent, un possible 4 de 9 amb Folre, però penso que els hi costa arrossegar aquesta gent necessària per poder muntar el peu del 4, per tant, no crec que el faguin.
1: Serrallo.
2: Serrallo, jo ja de mínim dic 2 de 7.
0: Tenen baixes, eh? Es veu que tenen baixes, però...
2: Però, bueno, veurem si volen seguir somiant,

0: jo crec que és la base. Com que ja no descarto Castell de 8, ho dic per si de cas.
1: 4 de 8,
0: sí,
1: crec,
0: sí. Però és el dia de 5 de 7, segur.
2: Perfecte. I els nens del Vendrell?
0: Tornen de vacances, 4 de 8, jo crec que per poc que puguin. Veurem si alguna coseta més, 2 de 7 o així.
2: Molt bé, tranquil·litat. I també hi ha alguna diada més, el dia de Sant Fèlix. Quina putada, si em deixeu parlar així. Actual dia de Sant Fèlix.
3: Tinc entès que la idea de les colles que actuen a Granollers és agafar i a la que acabin la seva diada directa cap a Vilafranca. És normal.
2: Sí, és que l'any passat hi havia una persona ja vestida com... Toca actuar a la tarda.
0: El tot Happy el Bus que va venir directe de l'actuació a La Palma.
2: Bueno, doncs aquests afortunats són Granollers, Sabadell i Manresa.
0: Bueno, Festa Major de Granollers, on hi haurà Sabadell, Marrecs i Granollers, i llavors tenim la Festa Major de Manresa. Clar, aquí a destacar, jo crec, sobretot Granollers, que tenen el seu dia fort i veurem si fan alguna passeta més de les que ja han fet. I Sabadell, jo crec que clàssica.
1: En principi clàssica, i Marrecs tornen de vacances i aniran amb Castells de Set.
2: Molt bé. Sempre s'ha de tenir alguna cosa a celebrar perquè te n'has d'anar cap a Vilafranca.

0: Aire Mallol, fa dies que treballes en una teoria.
1: Sí, sí, sí. De fet, mira, avui faré una cosa perquè tenia moltes ganes ja d'explicar-vos aquesta teoria que al final ens uneix molt més que ens separa. Va, us dono una pista primer.

0: A veure, noies, vosaltres, en quanta gent del món casteller diríeu que us heu liat?
1: Elisenda, jo passo a palabra, no sé.
2: 3 o 4.
0: Xifres de número, vols dir?
2: 3 o 4.
0: Vale. Bueno, és igual, no importa molt. Bueno, sé que aquesta declaració que us vaig a fer potser és una mica violenta, però nosaltres tres ens hem menjat les baves.
2: Bravo!
1: Ole!
0: Sé que dit així direu, hòstia, Ainara, t'has passat, sembla impossible amb aquest salt de dalt que hi ha entre nosaltres, però porto proves.
1: Ui, quina por.
0: Ja us l'he fet, o sigui que us ho imagineu, vale? D'aquí a aquí, d'aquí a aquí, d'aquí a aquí, vale? Està clar com hem compartit les baves, sí? Llavors, la meva teoria és que amb 5 persones, i dic 5 perquè parlem de diferents generacions...
2: 2 i mitja, més o menys.
0: Exacte.
2: Generacions i mitja.
0: Si fóssiu de la mateixa generació, amb 2-3 ja ho teniu. Tot el món casteller pot estar connectat. Tot, eh?
2: Tot.
0: Sí, sí.
2: Però aquí inclous...
0: Connectat amb baves, eh?
2: Però inclous fins i tot els històrics... Sí, tu creus que aquesta lliga també l'han jugat fa...
0: Jo crec que
2: anys
0: no
2: i anys.
0: Som conscients.
1: Anem lluny,
0: eh? Però també hi han jugat, eh? No sabria si arribar a Isidro de Rabassó, però com a mínim...
2: Crec que no cal molestar-lo per això, Isidro de Rabassó.
0: Bàsicament que aquí el que es vull és donar-vos il·lusió perquè potser heu estat molt més a prop de menjar a la boca el que creieu que és el vostre crush del que us imagineu, eh?
2: A mi m'hagués encantat. Potser algú ja ho ha fet per tu. No cal que hi vagis. Bueno, és una teoria dura,
0: sí,
2: però que ens fa més humans.
0: Correcte. Jo només que ho sapigueu que, en realitat, aquí hem compartit més del que creieu.
2: Proveu-ho a casa vostra.
0: Jo diria que és una cosa que heu de fer.
2: És com allò que deien abans de... Una ardilla puede viajar por toda la península ibérica de árbol en árbol? Pues tu pots viatjar
0: de colla en colla.
1: De Castellers d'Andorra a Xiquets de Cambrils.
0: Sens dubte. Potser necessitaràs 2-3 persones més de marge, però que hi arribes segur.
2: Molt bé, doncs pues, pequeñas ardillas, seguiu fent gran el món casteller.

0: Doncs, comprovada aquesta teoria, i sense tenir-ne ni idea de futbol, he decidit fer l'11 titular de cada colla per jugar la nit de Sant Fèlix.
1: Hòstia, que valent. Jo és que sóc més de botar pilotes que no de xutar-les, però ja ho saps que nosaltres...
0: Aquesta frase, Aina...
1: Deixem sempre.
0: No passa res. Si dic alguna cosa garrafal, vosaltres m'atureu, m'afeu la RTP
1: no, no i seguim. No. Judit és la que ha estat més a prop d'un palco
2: veure,
1: de futbol.
2: Jo que no pesi copetes de cava, sí, però pilotes, justet.
0: Bueno, jo m'hi tiro de cap i ja m'insultaran pel carrer.
1: Sí.
0: Ja sabeu que la nit de Sant Fèlix és un partit que es juga a minuts indefinits, des que passa la professor per davant de la Palma fins que marxa l'autobús de la colla, amb opció de pròrroga en cas de lío màxim o tenir llit a Vilafranca.
1: Sempre, millor.
0: Llavors, amigues, ja es coneix l'11 titular de les colles...
2: Quins nervis!
0: ...de les quatre millors colles del país, allà.
1: Vinga.
2: Som-hi.
0: Sota els pals, l'home o dona en qui més confiem, una assegurança de vida, qui et pot fer tocar la glòria i també el fracàs més estrepitós, capaç d'interceptar una baralla o d'aturar la tirada de canya més desorbitada. Juga aquesta nit com a porter titular... el Ilà Cap de Colla.
2: Ole!
0: A muerte, menys.
1: Sí.
0: A la línia de defensa, una muralla infranquejable formada per crosses i laterals. Gent sempre a la seva posició, que no fan gaire soroll, però quan arriba l'hora d'implicar-se en el partit, ells són allà, sempre a got ple i arromangats per treure el fang que faci falta.
2: Amb ells,
1: els treballadors incansables.
0: I a l'eix de la defensa, dominant el joc aeri, articulant la millor estratègia pels qui acostumen a perdre els seus amics, castellers de sang freda i molt Sant Fèlix a les espatlles, completen la línia de defensa els i les primeres mans.
2: Ens encanten.
1: És molt necessari, això, perquè tu necessites tenir algú al detectat.
0: Correcte. Perquè nosaltres tenim el Joel.
2: Sant Fèlix, sí.
1: Anava a dir, i més jo, que sóc
2: també. El meu 1,50 no m'ho permet, llavors.
1: Has de tenir amics alts.
0: Messi tampoc és molt alt, Judit. Tu pots jugar perfectament. Molt bé, passem al mig camp. Repartint joc, recuperant pilotes, tallant el joc dels rivals, el president i la presidenta de turn, ells sempre miraran pel bé de la colla.
1: Totalment. A més, amb el polo...
0: Jo veig Edu Álvarez allà,
1: bueno,
0: repartiendo juego. A la mitja punta dreta, una estrella acabada de sortir del forn sol ser bastant jove, a prop dels qui lidera, creativa, imprevisible, amb el punt de bogeria d'un infant imprescindible per fer de la nit una gran nit, els caps de canalla.
2: Molt bé!
1: Sí, claríssimament. Et munten una gincama en un moment, que no portin tot aros, quatre...
0: Pilotes, globus, sempre treuen sempre algun globus.
2: Quatre cons i vinga.
0: I a la mitja punta esquerra, ideària del joc, qui crea la màgia, el número 10.
2: Uu, ara sí que nervis, eh?
0: Aina Mallol.
2: Ué!
1: Com sabeu que estaré allà, putes? Allí preparada,
2: No se li escapa res.
0: És el nostre Messi, ja està, no passa res.
1: Hi ha gent que fuja, de mi també t'ho dic, tinc aquesta fama...
2: La mínia mal tremola al costat d'Aina Mallol.
1: Que la gent s'amaga pels racons per no veure.
0: Jo avui no surto, si hi ha Aina Mallol jo no surto. I a la davantera, i per sorpresa de ningú, no podia faltar, al centre, un tronqueti que vol seguir fent història, després de descarregar el castell de 10, els i les tronquetis allà estan.
1: Allà. És que...
2: No fallen.
1: Primera línia. A veure quantes pilotes agafen.
0: A l'extrema esquerra, ojo aquí, especialista en robar el protagonisme quan ningú s'ho espera, ha vingut a la diada amb samarreta i per dinar gratis, l'amic que no en té ni idea de castells.
2: Home. Un clàssic!
0: Que s'ho emporta tot sense voler.
1: És lo exòtic. És que és el personatge exòtic de la Palma.
0: I a més, el meu preferit. Ell no sap si està parlant a una institució dels castells o no. Ell... Ho igual a tot.
1: Et pot preguntar què val més, saps?
2: I segurament
1: si
2: és el que més...
1: Si el 3 de 7 o el 3 de 10. És que és fantasia.
2: Segurament és el que més casca, després t'entenes de tot gràcies a aquest.
0: Molt bé, fantàstic. Convideu amics i amigues.
1: Sí.
0: Random. I tancant l'11 titular...
1: Queda algú, no?
0: A l'extrem dret, sempre queda... Elèctric, incòmode, especialista en els girs de guió.
1: Sí.
0: Allà, vigileu, perquè allà hi trobareu el vostre ex.
1: No, sempre a punt, per girar-te la nit.
0: Sí, sí. Jo us he de dir, com a porter, hi veig tantíssim a Manel Urbano i Àngel Grau, Quico de Cabra també així amb braços creuats.
2: Sí.
0: No deixant passar ni una.
1: Sí, la Gina també.
2: Ja s'hi posa. La
0: Gina també, braços sí, creuats, sí.
1: Sí, sí.
2: Els veig tots quatre.
0: Doncs no, res. El minut i resultat a La Palma a partir d'una hora indefinida.
1: Allà estarem. I el pitjor serà haver-ho d'explicar després.
2: La setmana que ve.

0: I tenim a la Judit avui amb nosaltres, que fa de tot aquesta noia.
1: Fem el que podem.
0: Una tia fantàstica. I això vol dir que arriba un nou cas d'aquells castellers i castelleres que sí, però no.
1: Aprofitant que estem a finals d'agost, però que el sol i la calor sembla que són els principals protagonistes a les diades castelleres, anem a parlar d'un col·lectiu que segur que totes i tots heu vist alguna vegada a plaça. Aquella gent que fa les rondes de castells i quan arriben als pilars de 4 per tancar l'actuació diuen... Som-hi, fins aquí.
2: Ui, ja sé de qui parles.
1: La faixa desapareix, entra en joc una birra freda a la mà i mentre els seus companys encara estan fent pinya, suats, ells ja estan en plena postdiada. I és per això que els hi he volgut escriure una carta.
0: Són els més llistos de la classe, eh?
1: Sí, sí. Benvolgut casteller de 3 rondes. Durant les rondes de castells fas veure que ets un casteller exemplar. Però arriba al final de la tercera ronda i passa una cosa extraordinària. La teva diada ja s'ha acabat. La faixa desapareix, la camisa s'obre i en qüestió de segons ja tens una cervesa a la mà. Perquè, evidentment, els pilars de 4 són una altra història. Són per estrenar castellers, per fer pujar canalla, per donar noves oportunitats. Però això sembla que no va amb tu. Amb els 3 castells a la butxaca et desenfaixes tranquil·lament, busques un lloc a l'ombra i si algú et pregunta si faràs pinya, respons amb tota la naturalitat del món. Però si només queden els pilars de 4. I nosaltres t'estimem, perquè sempre hi ets i també tens dret a gaudir de la postdiada. Però hi ha una pregunta que fa massa temps que en ronda pel cap. És just donar la diada per acabar davant dels pilars de 4? És culpable o és perfectament legítim? Què n'opineu, noies?
0: Ui.
1: Som-hi. Anem a obrir el molo.
0: Aquí és quan jo sóc un i l'Aina és una altra.
3: Sí.
0: Jo sóc el que marxa.
1: Ja. És que ho sabia.
2: Jo sóc claríssimament allà amb la faixa posada i mirant de reull aquell que ha marxat, saps?
1: Això no creus que et ve d'haver sigut cap de colla? Sí, oi?
0: Això t'he de dir, quan estàs a la tècnica no ho fas.
2: Hi ha un punt de responsabilitat.
0: Però a mi em fan enveja els que ho fan. Jo no dic que ho faci. Dic que em sembla bé els que ho fan perquè em fan enveja.
2: Jo és que m'hauràs de donar molts motius de defensa perquè de moment tot pinta malament.
1: Primer us explico del que se l'acusa i després anem a donar una mica els motius de defensa. Se l'acusa de desenfaixar-se abans que la diada hagi acabat oficialment. Donar per acabada la feina després de les rondes de castells. No col·locar-se a la posició que li pertoca. Canviar la faixa per una cervesa en temps rècord.
2: Sí, sí. Això, hi ha gent que
0: té... Hi ha gent que ho domina.
2: Que ho té l'automàtic.
1: Et gires i de cop ja...
0: Fa estona que pensen. Quin és el bar amb menys color de tota la plaça? Sí, sí. I llavors hi van
2: platxant. Han tingut tota la diada per fer l'estratègia.
1: Segur que també heu sentit la frase de però si només són els pilars de 4.
2: Sí, sí.
1: I, per últim, d'oblidar-se que potser aquest pilar és el primer castell al tronc d'un altre casteller.
0: Va. Bueno, són la típica persona que la gent de pinyes odia perquè, ostres, és que l'he posat d'agulla i ja no el trobo. Bueno, busca-la al bar, que és on estàs...
1: Ara bé, una acusació doncs, no és una condemna, sinó que també és el que diguem, té dret a una defensa, que a veure si l'Aina Mallola ens l'accepta.
2: Soc tot orelles.
1: Després de 3 rondes al sol, també tens dret a hidratar-se.
0: Bueno.
2: Ah. Estan donant aigua, tota l'estona.
0: Potser està calenta ja.
2: Bueno.
1: Un altre tipus d'hidratació. No sempre es pot estar al 100%.
2: Sí, clar. Bueno.
0: Això és veritat. Cadascú li dona la cosa que li pot donar.
2: No direm. Jo sempre el 100.
0: Tu el 200.
1: Potser hi ha un dinar familiar a casa de la sogra. Clar. Aquí...
0: I no t'estàs 4 hores al sol per marxar sense fer una birra amb els teus col·legues.
1: Ah. I potser necessites arribar a casa de la sogra.
0: Si vas a casa de la sogra, fes-te-la sense alcohol.
2: Correcte.
1: No? O al revés.
2: Arribar a casa de la sogra borratxo no sé si et donarà més punts o te'ls traurà, eh?
1: Però amb una mica de vidilla, a vegades.
2: Bueno.
1: Després de 5 hores de diada ja no queda públic. Potser els propis castellers doncs, són el públic d'aquests pilars.
0: M'ha convençut.
2: A veure... És
0: el
2: més ruïn que he sentit a la vida. Podríem entrar en el debat de si són necessaris 28 pilars de 4 per acabar una diada. Però no ho compro.
1: I per últim, les pinyes de pilars de 4 necessiten menys gent.
0: Són per assajar el folre. Visió de futur, Aina.
2: Sí, bueno. El dia que et toqui a tu fer aquest pilaret de 4 i semblin puntals a terra, parlem.
1: Clar, després hi ha el casteller que està al tronc que mira avall i diu, uau, si caic d'aquí, vaig directe al terra.
0: No es pot caure d'un pilar.
2: No has vist aquesta gent que fa els pilars de 4 que apreta com si no hi hagués un demà i arrencarà els bessons a la porta dalt? És clar.
1: Escoltades les proves, per vosaltres és culpable o no?
2: Bueno, No és que sigui culpable, és que és el nivell.
1: L'ha condemnat l'Aina Mallol des del principi.
0: És que no ha estat un judici just. Jo penso que aquesta persona no s'ha pogut defensar.
1: Mira,
2: a mi ja ho sabeu que jo tinc certes debilitats, però a mi una persona que arriba al dinar amb la faixa encara posada, el pantaló brut d'haver fet escaletes a pilars de 4, i el primer que em demana és un Aquarius, puah, jo trec l'anell, ja us dic ara.
0: Un altre.
1: Han guanyat.
0: Mira, a mi m'agrada la jarana. Vull dir, hi ha d'haver gent de tot. Jo crec que és important també anar rotant el rol, saps? No sempre siguis el que marxa. De tant en tant us aneu canviant amb el teu amic i ja està. I si no
2: però
0: es
2: això
0: nota,
2: a mi la
0: si
2: no, no ho podeu fer, no?
0: Et depèn, digues, sí? Vale. Et fem un pilar de 4, eh?
1: Clar, llavors hi ha Vilafranca o la vella que en fa 50, que dius, bueno, potser sí que es necessiten tots els que estan
0: potser en comparació. Sí. Són odiosos.
2: Potser sí a l'app. Mira, l'única cosa és que l'app no surti.
0: No t'hi han posat, te'n vas.
1: Llavors,
0: vale. Vinga, comprem, ja està, queda així. Molt bé, ara que és aquest moment que nosaltres ens reservem per la crítica social.
2: Correcte.
0: Perquè no se n'ha parlat prou de com tractar una dona cap de colla de gamma extra. Sembla que ens n'hem oblidat perquè fa tants anys de l'última que...
2: Bueno,
0: patinem una mica a vegades.
2: Us he de dir que estic bastant encesa amb aquest tema i em sap fins i tot greu no tenir prou veu per cridar-ho fort. No sé massa si això arribarà enlloc, però crec que des de la Figuereta havíem de fer aquest crit. I he fet una sèrie de tips bàsics per no patinar. Vale? Un, si està al capdavant d'una colla és pels seus coneixements tècnics, no pel fet de ser dona. Punt número 1. 2. Felicitar-la per sa dona. Bueno.
0: Déu li va donar així.
2: Ja està.
0: Déu o sa mare. Sí. Vull dir, és un o l'altre, però no hi ha més.
2: 3. Pregunta per si li fan cas, com si fos un ramat d'ovelles, saps? Que l'han de fer cas a ella perquè és la mestra, saps? O la... No, això... No pots preguntar a una persona si li fan cas i a l'altra si farà el 9 de 8. No?
0: És una manera de dir que... Bueno.
2: Correcte. I en aquest sentit, el punt número 4, obviar-la de debat sobre castells. Si lidera una colla de gamma extra, serà capaç d'analitzar i opinar sobre qualsevol estructura, l'hagi fet o no.
1: Com més punts vas llegint, més em vaig cansant.
2: Vale. 5. Deixar-la triar primer, per sa dona. Saps aquesta generositat genuïna de jo és que sóc un cavaller?
0: Tu et vas quedar al segle XIX i encara no t'hi han tret d'allà, saps?
2: Bueno, pues, a vegades cal fer. Escolteu, que jo sóc molt d'aplaudir sempre l'excepcionalitat. I sí, per primera vegada al sorteig de Sant Fèlix s'asseia una dona de gamma extra. Ara bé, fer-ho és necessari, però no se li ha de donar un tracte diferent pel fet de ser dona, sinó que se l'ha de valorar per els seus coneixements tècnics. Ja està.
0: Ja està, fins aquí. És que no cal afegir res més. Vull dir, les ganes de fer-ho bé han de sortir de dins, saps?
2: Ja està.
1: Aina Mallol, gràcies per les teves paraules.
0: Ai, Maria, que ets formosa. Aquí l'únic que volem del segle XIX és el ball del fanalet. I punt. Perquè més, ara es balla... amb amics, amb amigues, amb ta mare, amb ta filla... Vull dir que, fantàstic. I on es balla el ball del fanalet?
2: A la plaça Sant Joan, per Sant Fèlix.
0: Molt bé, doncs aquesta és la festa que recomanem nosaltres. Es veu que hi ha l'Alexandre Buston pagant. Això és la nostra recomanació pels no castellers o pels castellers que estiguin molt deprimits després d'una fatídica...
2: Si us ha anat fatal, podeu anar allà, saps?
1: I evitar, les portes.
2: I evitar això. Si no, ja ho sabeu que hi ha... la volta que cobreix carrer de la Palma, la Rambla, plaça de la Vila i plaça Sant Joan, i allà vas fent tombs, estil Tio Vivo, i trobes xou segur, saps? Ball de gralles, ball del fanalet, parelles barallant-se... Vaja, tot un llarg, etcètera.
0: És una telenovela concentrada en una nit. I no ens oblidem de les festes de Sants, que aquí ens agraden molt. Fa molt de temps que no anem a Barcelona, però és igual.
2: Jo ho he intentat, eh?
0: No es pot.
2: Hi ha com un tap que no et deixa
1: baixar. Diuen que no.
0: Pues divendres, post-assaig, hi ha al·lèrgiques al pol·len, dos de pega i bons nois. Això, divendres després d'assaig, neu assaig de Sants, si sou de Barcelona. I quilòmetre zero, SDP 509 i plan B, el dissabte.
1: Ens apuntem.
0: La millor prèvia per Sant Fèlix.
1: Fantàstic.
0: I fins aquí. Teniu alguna cosa més a dir, noies?
1: Res més, pues, tot dit.
0: Ens hem quedat...
1: Ens veiem diumenge.
0: Gràcies al Gabriel García, als controls tècnics. Tot això és una producció de La Figuereta amb el suport de la xarxa Més i Tarragona Ràdio. Ens veiem a Sant Fèlix. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: jo em vaig quedar embarassada, jo tenia una altra filla ja, la Gala, i ja des de molt a l'inici va ser un embaràs de risc, se'm va fer un hematoma que no reabsorbia. I llavors jo cada 15 dies tenia com una regla superforta, per tant, superespantats, en plan, és un avort, cada cop, cada 15 dies, vull dir, molt dur. I bé, doncs va arribar un punt que aquest hematoma es va anar fent gros, gros, gros, i representa que amb el sagnat es va irritant l'úter fins que em va començar a produir contraccions, i això va ser quan jo estava de 24 setmanes.
1: Aigües trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Meritxell Pons Espinal.
0: En Grau va néixer el 22 d'agost del 2023, 3 mesos abans que li toqués. Marxàvem de vacances i vaig començar a tenir unes contraccions, clar, jo havia sigut mare, per tant sabia quin tipus de contraccions eren i vaig dir, això són contraccions de part. Doncs vam anar corrents cap a Sant Joan de Déu. Sí, sí, estava de part, però em van aconseguir frenar el part. Això va ser quan eren les 24 setmanes. Vaig haver d'estar ingressada d'uns 5 dies a Sant Joan de Déu fins que tot es va estabilitzar. I després vaig haver de fer repòs absolut tot el que pogués. O sigui, només anar, diguem, al lavabo. Clar, això logísticament va ser complicat, no? Perquè ja t'ho pots imaginar amb una nena petita de 2 anys. Fins que vaig començar a tenir una altra vegada contraccions de part molt fortes i llavors, bueno, jo i la meva parella, el Pol, vam anar corrents cap a l'hospital i aquest cop no me'l van poder frenar. De fet, el part va ser molt ràpid. L'única cosa bona que et diria d'aquell part és que va ser un part vaginal, perquè jo amb la Gala va ser una cesària d'urgència i sempre m'havia quedat aquella coseta aquí de que jo volia parir de forma vaginal. I vaig poder parir de forma vaginal, va anar superbé, va ser molt ràpid i va sortir en Grau, que va plorar, vull dir que, per tant, molt bé, perquè va néixer de 28 setmanes i 3 dies i va néixer amb 1,415 kg. Per mi sí que va ser molt important connectar-me amb el naixement del meu fill. Una sensació que no la puc expressar. És que no la sé expressar, però com molt animal, no? Molt animal, molt natural, molt intens. El part, de fet, va ser bastant heavy, perquè en aquella sala potser hi havia 20 persones, perquè hi havia tots a l'equip de ginecòlegs, tota obstetrícia, després pediatres, infermeres, tots especialitzats en parts prematurs. I per tant cadascú tenia la seva funció, alguns per mi i alguns per en Grau, quan naixés, que de seguida li van haver de donar suport respiratori, no? Perquè en Grau, al néixer tan petit, el seu principal problema és que els pulmons no estaven prou madurs. Sí que em van posar epidural, però perquè ho vaig demanar. I va ser un part convencional. I això va ser una cosa que a mi em va agradar, ja t'ho dic, perquè vaig dir, ostres, ho he pogut viure, saps? He pogut tenir un part en què he sigut conscient, em van posar, vull dir, el nen va tenir prou força com per després aguantar sense suport respiratori una estona i fer el pell en pell amb mi quan va néixer, que per mi això també havia sigut molt important i no ho havia pogut fer amb la Gala. El Pol va tallar el cordó, vull dir, va ser com un part, et diria que normal, entre cometes, sí.

En aquell moment jo estava molt tranquil·la, de fet, les fotos d'aquell dia del part, jo surto contenta, perquè és com curiós pensar-ho d'aquesta manera, eh? Però per mi al final va ser com un alleujament, com es diu això, un alleujament, no? De que al final jo havia estat tan fotuda, estirada al llit, que jo no em podia moure, que jo no podia agafar la meva filla perquè hi havia perill de que entrés en part, que perdés el grau, és que no podia fer res. Llavors al final parir va ser com, vale, ja torno a ser jo la Meritxell, vull dir, puc fer coses, puc agafar la meva filla, puc anar aquí, puc anar allà, puc caminar, puc anar a comprar, vull dir, em puc moure, saps? Que va ser com contradictori, perquè òbviament ningú vol que neixi un nen prematur, però també jo en aquell moment era tan horror de que cada 15 dies jo patia per si havia perdut en grau, no? Amb aquests sangrats tan forts, que en aquell moment parir al final va ser com un alleujament, no? De dir que bé, ja està, següent etapa, saps? Vaig dir, següent etapa, endavant, vull dir, vinga, ho superarem.

Però bueno, llavors se'l van endur cap a la UCI de neonats i a mi em van posar a l'habitació. I això va ser la primera cosa estranya, no? Perquè tu acabes de parir, però tu no tens el nen al costat, perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no? Encara va ser més heavy quan a mi en 2 dies, o sigui, 48 hores, ja em van donar l'alta. I per tant jo ja podia marxar a casa. Jo vaig haver de marxar a casa perquè ja no tenia una habitació. I clar, marxar a casa sense el nen, això és heavy. Això és molt heavy. Buf! Fas el cor fort, fas com pots. I després has d'anar fent... Clar, ningú t'explica com serà. Això és la cosa, no? Que és com una incertesa total. Perquè tu et diuen que estan les millors mans, i això és veritat, en Grau estava a les millors mans, era Sant Joan de Déu, però clar, ningú et diuen que t'hi acabaràs passant 3 mesos allà, perquè no ho saben. El que sí que ens van dir és que ens preparéssim, que això seria una carrera a fons. Me'n recordo que m'han dit aquesta frase. Meritxell, això és una carrera a fons que va superlenta, per tant, feu el cor fort, i és dia a dia, i aquest jo crec que és el consell més bo que em van donar, és dia a dia. Ser també molt dur per mi el tema de la llet, perquè clar, tu en aquell moment no has de parir, però el nen ja necessita menjar perquè ja ha sortit. Llavors aquí comença una cosa que t'explota el cap de dir, i ara com ho haig de fer si tampoc tinc el nen al costat per jo treure'm llet? Bueno, jo em vaig haver de comprar un supersac a letges d'aquests elèctrics, no?, per estimular i, òbviament, intentar-lo veure i passar estones amb ell, no?, que m'estimulés perquè a mi em pugés la llet. Llavors el que va passar és que a ell li posen una sonda, no?, nasogàstrica per alimentar-lo de llet materna i de calostre. Doncs això, bàsicament, és de donants, de mares que han donat llet. I a mi això em va agradar molt, i de fet, quan a mi em va pujar la llet, vaig ser molt productora de llet, també vaig tenir aquesta sort, i ja de seguida també em vaig fer donant de llet.

La UCI era un espai en el qual els nens estaven com dins d'habitacions, però no t'ho has d'imaginar una habitació tancada amb una porta, però tenia certa intimitat, és a dir, no era una sala comú i estava fet de la millor manera possible. Podíem passar-hi 24 hores, si volíem. Llavors el que fèiem era intentar-hi passar el més temps possible amb en Grau, això és una cosa que et recomanen molt, que és el tema del pell en pell, el que es diu el mètode cangur. És curiós perquè això es veu que es va crear als anys 70-80 a Colòmbia i tot era perquè no tenien prous incubadores, no? Llavors al final el que van decidir és posar doncs, pell en pell amb el pare o la mare, vull dir, els dos amb el nen acabat de néixer i que això realment es veu que té uns efectes boníssims, no? Tant a nivell de desenvolupament neurològic, reducció d'infeccions... Llavors nosaltres amb això vam dir, hòstia, no podem fer res més que això. La resta ja ho fan els metges, però això que ho podem fer nosaltres, nosaltres vam dir a tope. Et demanaven que quan fessis el mètode cangur que t'hi estiguessis mínim 2 hores. I llavors fèiem un dels 2-3 hores al matí, anàvem a dinar, i després l'altre, a la tarda feia 3 hores o així, i ens combinàvem, no?, perquè després teníem l'altra filla que l'havíem d'anar a buscar i tot. Llavors el que sí que fèiem era que a l'hora de sopar tornàvem els dos a casa per estar amb la gala, posar-la a dormir, allò que ella tingués també el seu moment de certa normalitat dintre la poca normalitat que hi havia en aquell moment a la nostra vida. I després jo me'n tornava a la nit cap a Sant Joan de Déu a passar la nit allà.

Era com el dia de la marmota. Era cada dia el mateix, cada dia el mateix, cada dia el mateix durant 3 mesos. I era dur. Era molt dur, la veritat. Potser els nens durant 2 setmanes o una setmana avancen molt, van progressant, però de sobte tens la següent setmana que et torna enrere, però clar, ja t'ho retrassa. Llavors, tornes a avançar i després enrere, tornes a avançar i després enrere. Llavors, clar, va ser dur, perquè no era allò una pujada, no? I, per exemple, en Grau durant 1 mes i mig es va estar estancant, per exemple, no? Amb el tema respiratori, això, clar, dius, és que no veig la llum. Feia bastant angúnia, sincerament, encara que fos el meu fill, quan va néixer, a mi em feia molta angúnia, perquè era molt petit. La pell era molt fosca. Vull dir, era com, no és com un bebè que neix, un nen prematur, però és el teu fill. I, òbviament, doncs, te l'estimes, no? Però fins que no va ser cap a les 32 setmanes, 31, 32, que no es va enganxar al pit, però el qual molt bé, i ja de seguida es va enganxar i va guanyar molt bé de pes. Aquest no va ser el problema d'en Grau. El problema d'en Grau va ser dels pulmons i que feia apnees del prematur, que es diu, que bàsicament és que la zona del cervell que controla el sistema respiratori encara no està desenvolupat, i això no es desenvolupa fins a la setmana 34-35. I bàsicament els nens s'obliden de respirar i les de reanimar. I això, amb en Grau, va arribar a ser tipus 150 cops al dia. O sigui, era contínuament haver-lo de reanimar, contínuament, i amb suport. Llavors, això és molt dur, també, no? Perquè dius, és que se me'n va el nen, o sigui, no respira, saps? Allò, estimular-lo, donar-li copets. Els metges et diuen, no, no, però arribarà un punt que ja ho pararà de fer, però tu no veus la llum, perquè dius, però sí, fa 120 al dia, com pot ser, no? Òbviament no et deixen anar a casa si els nens fan apnees. I, de fet, això va ser una mica la part difícil també per nosaltres com a cuidadors d'en Grau, perquè aquests nens estan monitoritzats 24 hores, estàs a la UCI. Llavors, aprendre a marxar a casa sense un monitor. Nosaltres vam estar així de comprar un monitor. Imagina com estan de volats ja, eh? O sigui, de comprar un monitor, de dir, no, no, clar, és que jo no me'l puc endur a casa perquè aquest nen em deixarà de respirar. I llavors al final és també aprendre tu a confiar en que el nen ja pot sortir, ja és un nen normal. Vull dir, ja el que hauria d'haver fet a la panxa ja ho ha desenvolupat a fora, no? De fet, me'n recordo que els últims 10 dies o una setmana allà a la UCI, de fet, va ser més preparatori per nosaltres que no pas per ella. Ens van treure els monitors perquè ens acostuméssim a estar amb el nostre fill sense que estigués monitoritzat, no? Però en un entorn controlat com és la UCI, no? De Sant Joan de Déu.

0: O sigui, teníem moltes ganes de marxar, perquè òbviament portes 3 mesos a la UCI i veus de tot i és molt dur. Però per altra banda, jo pensava, ja que portem tant de temps, com a mínim, marxar tranquil. Ara ja no em ve d'una setmana. I això es veu que els hi passen a molts pares de nens prematurs de llarga temps d'hospitalització, no? Que al final no vols marxar una mica, no? Del rotllo. Jo vull marxar, però vull marxar tranquil·la. I sí, jo me'n recordo la primera nit a casa, no vam dormir, perquè deies, és que ara què? I si em torna a fer una altra apnea? I si torna a passar no sé què? Però fins que t'acostumes i al final el temps ho cura tot, no? Mai oblidaré el dia que vam sortir de l'hospital i vam arribar a casa i li vam fer una festa en Grau i... Sí, mai oblidaré aquell dia. I tampoc mai oblidaré el primer dia que es va enganxar el pit. Jo també el recordo molt bé. Dintre de que estàs en un entorn molt difícil, que és la UCI, quan en Grau va aconseguir mamar, per mi va ser com una recompensa molt xula.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.

0: Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: Els diumenges a Ràdio Rubí sintonitza ara i sempre, de 10 a 11 del matí.
2: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang i plasma per ajudar a mantenir les reserves als hospitals en una època de l'any en què van a la baixa. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: En el marc de la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot, l'Esplai d'Altafulla acull aquest dissabte al matí una nova jornada de donació de sang i plasma. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, explica que durant les vacances les donacions poden baixar entre un 20 i un 30%, mentre que la necessitat als hospitals es manté. Per això, diu, es desplacen a municipis turístics com Altafulla.
3: Encara no s'ha acabat l'estiu i esperem això, no? Que no baixem mai la guàrdia i que doncs seguin els donants anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
2: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
1: I, d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Esto en este programa.

0: Molt bona tarda, oïdors, molt bona tarda, oïdores. Se'm fa difícil pensar en una millor cançó per començar aquest programa número 23 de la gent normal aquí a Ràdio Rubí, aquest Titanium del David Guetta. Ràdio Rubí 99.7 de la FM i també a radiorubí.cat. El futbol mou passions, el futbol és motor de molts valors i ara em fixaré només en els positius, que malauradament, ja ho sabem, també n'hi ha de negatius. I el futbol uneix moltes persones i, si em permeteu la brometa, també desestabilitza algunes famílies, val a dir-ho. I aquí hi ha totes aquestes rivalitats d'equips i aquestes coses. Persones de diferents condicions, persones de diferents edats, tots aplegats al voltant del futbol. Avui parleu-me que parlem precisament de futbol. I ara pensareu, uf, ala, l'altre típic programa d'esports, avui vaig a canviar de canal. No ho feu. No canvieu ni de canal ni de sintonia. Ja sabeu que aquí a la gent normal solem sortir sempre una mica de la norma i fem les coses a la nostra manera, de manera reposada, això sí, sempre, i de manera tranquil·la. Avui parlarem de futbol, sí, però parlarem d'un tipus especial de futbol. I aquí, abans de començar, ja hem tingut el debat si era futbol o no era futbol. Per tant, això la cosa promet. I no penseu que ara parlarem de futbol sala, no. Parlarem d'un futbol, o del futbol, que juga caminant. Sí, ho heu sentit bé. Futbol que es juga caminant. Que a simple vista pot semblar una contradicció, però no ho és, us ho asseguro. És una modalitat de futbol, anem a dir-ho així, relativament nova, que permet a la gent sènior, i també posaré aquest sènior entre cometes, permet jugar a aquest esport, que és evidentment popular, ja ho sabem, minimitzant tota una sèrie de riscos, com podrien ser les lesions, l'exigència física, però amb unes exigències associades, que són, per exemple, les purament tècniques. I per això hem convidat dues persones que el practiquen i que, a més, representen diferents clubs i diferents institucions. Tinc a la meva esquerra a la Íngrid Rajadell, presidenta de l'Associació Catalana de Futbol a Peu i membre de dos equips de futbol, MAMS Women's Soccer School Barcelona i Arreplegats. Íngrid, molt bon dia.
1: Hola,
0: molt
1: bona tarda,
0: millor dit.
1: Bona tarda.
0: I a la meva dreta, l'Àngel Pardo, que és president i jugador de Walking Football Barcelona. Àngel, molt bon dia, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bueno, comencem. Futbol a peu, que això sembla una contradicció, ja ho he dit, però no ho és. És a dir, qui dels dos comença explicant què és el futbol a peu?
2: Bueno, el futbol a peu és algo que en diuen futbol, però que no és futbol. Per mi, no és futbol. I poder és un dels errors principals, i és que la gent, quan ve, pensa que, bueno, és un futbol... No és futbol. Tenim un camp, tenim dues porteries i una pilota, però a partir d'aquí les regles ja no tenen res a veure amb el futbol.
0: Vale, anem a situar-nos, Àngel, per situar l'audiència. Camp de futbol convencional, camp de futbol 7, per entendre'ns.
2: Sí, sí.
0: Futbol 7 és aquella modalitat de futbol que és més petita, és a dir, és, per dir-ho d'alguna manera, per fer símils, és una pista més gran que la de futbol sala i bastant més petita que la de futbol 11. Val? És allò, un híbrid. Vull dir, és la pista necessària perquè hi càpiguen 7 jugadors de cada banda i no vagin xocant uns amb els altres o no hi hagi distàncies quilomètriques entre uns i altres. Val? Camp de futbol 7, dues porteries, com les de tota la vida, una pilota i unes marques, unes ratlles, gespa artificial, i a partir d'aquí, què?
2: Bueno, pues a partir d'aquí comença el bo del walking. I és, primer, que hi cabem tots, les edats, sobretot, a partir d'una edat que la gent ja no pot jugar a futbol, per tant, no podem dir que és futbol. I llavors comencem. Juguem, toquem la pilota 3 tocs. El futbol, 3 tocs.
0: Màxim 3 tocs.
2: Màxim 3 tocs. El futbol, 3 tocs,
0: en poca
2: cosa va.
0: 3 tocs és, reps la pilota, primer toc...
2: controlar i passar.
0: Ja està.
2: I aquí s'ha acabat la història.
0: Vull dir que en aquest sentit és ràpid.
2: Molt ràpid.
0: I molt de, i molt de tècnica.
2: Hauria de ser. El que passa és que, bueno, es té la que es té.
0: Però ja l'essència, però... l'essència del walking és, com la seva paraula indica, és caminar. És a dir, bueno, la norma és que no pots córrer.
2: Exacte, vull dir, continuava, volia continuar amb el tema. Vull dir, a part dels tres tocs, l'altra regla és el no córrer.
0: Ostres, això és, sembla una contradicció, per això deia, el de les contradiccions.
2: És difícil entendre que no es pot córrer. Però, bueno, és qüestió de temps. Al principi és molt difícil, perquè tu veus la pilota, instintivament te'n vas a buscar-la com? Ràpid,
0: corrents, corrent. Clar.
2: Clar. Llavors, si corres, és falta. Llavors, o frenes tu o frena l'àrbit.
0: Perquè aquí hi ha també àrbitre. Vull dir, aquí és que tenim tots els al·licients d'un esport normal i corrent, eh? Vull dir, amb les seves normes, les seves, els seus sistemes d'arbitratge.
2: Hi hauria d'haver àrbit sempre. No sempre, no sempre hi ha àrbit perquè no n'hi han. Vull dir, és com tot. Uh-huh. Estem iniciant aquest esport aquí a Catalunya i a Espanya en general, i esclar, vull dir, falta. I quan són partits així entre amics i tal, doncs qualsevol pot fer d'àrbit.
0: Uh-huh. Ingrid, Associació Catalana de Futbol a Peu.
1: Sí.
0: Ara diré aquella cosa que hi ha associacions per tot, en aquesta vida, i realment aquesta podria ser una, però

0: podíem anar avançant i com anar-nos donant a conèixer i també doncs, posar ordre entre nosaltres, de fer com una petita, bueno, un petit calendari per poder jugar una miqueta més sovint, no allò de, ostres, és que ara aquesta setmana nosaltres no podem, o no? Era una manera de unificar-nos tots i així és com va néixer l'associació.
1: Professionalitzar-ho una miqueta en aquest sentit. Vull dir, professionalitzar-ho en el sentit d'establir una sèrie de... establir un marc que us pogués... vull que us pogués assimilar, jo què sé, doncs el voleibol, el futbol sala o qualsevol altre esport que té un, diguéssim, que té una planificació, no?
0: Sí, sí, exacte. I a més també per donar-nos a conèixer, perquè com a un equip sol, la gent... té l'atenció com de quina cosa més curiosa i en allà queda. Uh-huh. Quan tu ja comences a ser que som un grup, que som bastants que fem tal cosa, el que dius, no? Que ja tens una organització, un calendari, doncs ja comença a ser una cosa una mica més sèria, no?
1: Perquè ara, a dia d'avui, quants equips hi ha a Catalunya? Ho teniu més o menys comptabilitzat,
2: 10.
1: Això?
0: Sí, uns, entre 8 i 10.
1: 8 i 10.
0: Hi ha diversos així que estan en formació, allò de que intenten tenir gent per jugar... El que som molt solidaris nosaltres aquí. Estem començant de baix de tot.
1: Com a bons catalans.
0: Sí, estem començant de baix de tot, llavors tu vols fer un partit i hi ha un equip que en té moltes ganes perquè hi ha molta gent amb ganes d'engegar, però és difícil començar. Llavors no hi ha problema, és volem jugar, però ostres, és que en som 5. Quants jugadors necessites? Venim. Jo he jugat amb Sant Cugat, he jugat amb Cervelló, he jugat amb ells, he jugat amb AMS, jugo amb arreplegats. Vull dir, em canvio la samarreta i jugo amb qui calgui.
1: Clar, perquè, a més, aquí s'estableix el criteri del mixt, entenc.
0: Sí. Sí.
1: És a dir, poden jugar tant homes com dones.
0: Exacte.
1: Deies que hi ha moltes ganes, no? I tu també ho deies, Àngel. Clar, jo m'imagino, la gent que... ve a jugar a walking o a futbol a peu, és gent que ja ha jugat en algun moment de la seva vida a futbol o no necessàriament?
2: Jo diria que hi ha un 50% de gent que sí i un altre 50% que no ha tocat una pilota mai.
1: Que curiós, eh?
2: Sí.
1: I llavors s'hi enganxen a una, anem a dir-ho, a una edat ja... Vull dir que no s'hi enganxen amb 15 anys, s'hi enganxen amb 30, 40, 50 60, i més endavant.
2: 60 i 70. I... s'enganxa molt més fàcil el que no ha jugat mai que els que han jugat.
1: Clar, perquè jo que he vist algun partit de walking, sí que és veritat que jo he jugat a futbol al pati de l'escola i poqueta cosa més, però he jugat a futbol amb els meus fills i tinc una filla que juga a futbol i al final quan veus una pilota se te'n van els peus i intentes fer quatre tonteries, no? I jo sempre me'n recordo que la primera vegada que vaig veure un partit vaig pensar, jo no podria jugar això perquè em sortiria de natural això que deies tu, Àngel, d'arrencar a córrer amb aquella pilota que saps que arribaràs perquè saps que arribaràs abans que surti. I tot i que tens aquesta norma de no puc córrer, vull dir, em costaria molt, seria un acte molt de d'autocontrol, de dir, no, doncs és que no hi arribes perquè si has de córrer aquesta pilota sortirà per la banda.
2: Sí, jo et diria, mira, si vols t'explico una anècdota d'ahir.
1: Ah, sí, sí, en aquest programa ens encanten les anècdotes.
2: Ahir jo vaig estar jugant un partit de walking no amistós, sinó en plan de... no sé com explicar-t'ho, vull dir, bueno... a Budapest.
1: Budapest?
2: A Budapest.
1: I avui estàs aquí, eh?
2: I avui estic aquí. Amb jugadors del Ferencváros de Budapest, que també juguen walking. Bueno, jo vaig contactar amb el president d'allà, ell va venir aquí a Barcelona, ens vam conèixer, va venir a jugar amb nosaltres, i jo ahir, per circumstàncies familiars, vaig estar allà, i vam compartir un partit, i... per tema d'idioma, em va acompanyar el meu net, que té 25 anys, que, bueno, li ha agradat sempre el futbol i que ha jugat al futbol i ho ha tingut de deixar per temes de lesions, de genoll i tal. Bueno, va venir per fer d'intèrpret.
1: Clar, sí, sí.
2: Quan estàvem allà, vols jugar? Sí. I es va posar allà al mig i va dir, soc incapaç de jugar això. Perquè no puc jugar sense córrer. És molt difícil, però molt difícil jugar com jugueu vosaltres. Pues no és difícil, guaita, jo ho faig.
1: I tu havies jugat a futbol, Àngel?
2: Sí, quan anava a col·legi fins als 10-11 anys, no havia tornat a jugar i vaig començar a tornar a jugar al 70... 3,

0: tinc 78 i jugo. Que faig el que puc.
1: Sí, però que una persona de 78 anys, que això m'interessa molt, no? Què t'aporta tu el futbol?
0: A mi el futbol m'ha aportat, més que el que m'aporta, sinó el que m'ha aportat, i esclar, llavors continua, m'ha aportat tornar-me a donar vida. M'ha aportat sociabilitzar amb la gent. M'ha aportat compartir. M'ha aportat tantes coses que és difícil enumerar-les una a una. Sense el futbol jo avui seria pues, un avi que aniria amb bastó, que no em mouria de casa i que veuria la televisió si la veia. O si no, escoltaria les notícies a Santedet i ara, pues, bueno, ja em veieu. Amb 78 anys corro, salto, brinco... I sóc el president del club.
1: I te'n vas a Budapest a jugar un partit...
0: Bueno, no, vaig aprofitar que anava a Budapest a jugar un partit, sí senyor. Però més que el fet de jugar, va ser el fet de compartir, de conèixer, d'obrir, d'ensenyar el que nosaltres tenim aquí i veure el que ells tenen allà i comparar.
1: Què hi ha a Europa? És a dir, teniu constància del que... És a dir, perquè això aquí és, entenc que és una cosa... Si m'esteu parlant de 8-10 equips, és un, diguéssim, és un grup relativament petit, però què es fa a altres punts, per exemple, d'Espanya o d'Europa?
0: Europa està molt extens, és molt extens el tema aquest. Això va començar a Anglaterra fa uns anys i a Anglaterra se juguen uns 3.000 partits cada fi de setmana.
1: De walking. 3.000 partits?
0: 3.000 partits. L'última notícia, l'últim que jo he llegit, anava per aquesta d'allò.
1: Ostres.
0: I aquí a Espanya també. El que passa és que aquí a Catalunya, doncs, bueno... per raons múltiples, estava una mica tancat i no ho coneixíem. Però el moment que ens vam començar a moure, vull dir, jo tinc relació i contacte i tinc un grup que hem creat que som 45 equips ja d'aquí, de tot Espanya. Sobretot Andalusia està molt extens, perquè hi ha tota la colònia anglesa,
1: clar,
0: vull dir, que ho han implantat i, esclar, vull dir, com tot, s'encomana. I llavors tota la comunitat andalusa, doncs, bueno, hi ha molts equips.
1: De fet, si no recordo malament, i això era la típica cosa que t'explicaven a les classes d'història i tenies el típic professor que li devia agradar molt el futbol i aquesta data i aquesta efemèride apareixia sovint, no? El primer equip de futbol a l'estat espanyol, i me'n recordo, vull dir, no ho he contrastat mai, però em refio de la, diguéssim, de la història i de la professionalitat d'aquell mestre, no? No era ni el Barça, ni l'Espanyol, ni el Madrid, era un equip que es va crear a Huelva.
0: A Huelva, sí, sí.
1: I me'n recordo, mira, vull dir, estic parlant de la IGB, perquè jo sóc de la generació de la IGB, i m'estic recordant exactament del nom, Huelva Recreation Club. I era això, el 1800 i escaig, no? Vull dir que al final, vull dir, un equip en una zona d'Espanya, Andalusia, on, diguéssim, pues això, una colònia d'anglesos devia anar a parar allà de qualsevol manera i van crear aquest equip.
0: En allà van anar a parar pel tema de les mines.
1: Ah.
0: De Rio Tinto.
1: Veus, això no ho sabia.
0: Completes
1: la història.
0: Sí, llavors confirma que va ser així. O sigui, pues repetim la història, en allà va ser per un tema laboral i aquí és per un tema lúdic, però que comença així, I aquí a Espanya, vull dir, a Astúries hi han 60 equips, Astúries. A Galícia n'hi han 4 o 5 o 6, a Madrid també, vull dir, a Andalusia n'hi han una colla important.
1: I la tipologia de gent que juga en aquesta variant, com és, Ingrid?
2: A veure, en general, els que més hi ha...
1: Per començar, sí. Perdó. Paritat homes-dones o no?
2: A veure, jo per començar voldria discrepar amb tota la filosofia de l'Àngel. Ara dono el meu punt de vista sobre el walking.
1: Ja ho he dit, no us ho he dit a vosaltres, oïdors i oients, però els hi he dit a ells que això passaria. I efectivament ja ha passat, perquè hem tingut una conversa aquí entre bastidors al començament que jo ja he vist que això seria font de polèmica, que és fantàstic. I per això estan col·locats una banda i banda, són molt col·legues, però estan col·locats una banda i banda de la taula precisament precisament perquè, no, perquè la sang no arribi al riu i preservem els valors de convivència i de bon rotllo del futbol.
2: Val,
1: Ingrid,
2: dit tot això...
1: El
2: que diu l'Àngel de que el walking football no és futbol. Vale. A veure, per mi la diferència radical entre el walking football i el futbol és la filosofia que tenim. Per mi és futbol. De fet, a mi el walking football m'ha ensenyat moltíssim a jugar a futbol. Jo abans del walking football estava, bueno, segueixo, en un equip de futbol tradicional, juguem a futbol 7, vam començar també amb 40 i pico d'anys i de res, vull dir...
1: Des de zero, en el teu cas,
2: sí,
1: també.
2: Sí, és un equip de mares que ningú n'havia jugat mai i, no sé, per aquestes coses de la vida ens vam començar a juntar i vam fer equip. I, casualment, d'aquestes coses, nosaltres com ens apuntem a tot el que ens conviden. Una vegada, un dia, una gent que ho practicava ens va dir, veniu, proveu el walking football. Nosaltres sempre és, anem a provar, ens encanta. Vam anar-ho a provar com unes risses, com a, oh, que no es pot córrer, el que fa tothom, no? Oh, però no es pot córrer, verdad? Bueno, li vam trobar el truco, ens va agradar molt, i a partir d'aquí la cosa va ser que noies, per exemple, supervàlides del futbol 7, però que tenien, per exemple, un cas concret, una noia que se'ns feia esguinços fàcilment, no? En el nostre cas, generalment el femení és més 40, generalment. Què passava? Tens feina, tens fills, no et pots estar esquinçant cada mes. O sigui, és impossible, no?
1: Clar, no s'aguanta, això.
2: Exacte, però no vull deixar el futbol, m'encanta. Un cas que va passar a Walking Football, per exemple.
1: Aquest és un element important, de dir, això és la meva passió, o és una de les meves passions, i em fa molta ràbia haver-la de deixar.
2: Exacte.
1: Per això. No?
2: I va arribar en un moment, potser, clar, ja et dic, nosaltres quan vam començar, la mitjana eren 45, més o menys, vull dir que ja érem grandetes. Uh-huh. I vam descobrir això, i va haver-hi vàries que van dir, és el moment de deixar el futbol 7. O sigui, pues perquè em fa por fer-me mal, perquè les rivals que tenim... nosaltres normalment juguem en lligues que són més 30. Nosaltres en tenim 50. Clar. Un futbol 7, 30 anys amb 50 anys...
1: No té res a veure, vale? Evidentment.
2: Llavors moltes van dir, vale, gràcies a això, és el moment en què canvio, me'n vaig al walking. Llavors vam tenir un híbrid, perquè no eren suficients com per fer equip, però moltes que juguem futbol 7 ens encanta el walking, i llavors juguem amb elles. Vull dir que es va anar com transformant, però aquest any ha sigut com un boom, i ara tenim ja equip sencer només de walking futbol. De fet, moltes de les que juguen futbol 7, que els encantava jugar walking i s'afegien en algun partit, ara no caben, perquè en tenim tantes que ara ja no necessiten ajuda.
1: Però que maco això, eh? O sigui, poder dir em sobra gent.
2: Sí, exacte. Exacte. Però t'ho venia a dir per això, per nosaltres que vam començar futbol 7 sense tenir-ne ni idea, pobres entrenadors, no?
1: Aquí es treballa la paciència de l'entrenador.
2: Exacte, però molta.
1: Si l'entrenador ha superat això, és un entrenador que podria anar-se'n a entrenar al Barça.
2: Bueno, diria que n'hem tingut uns quants, eh? Potser no aguanten gaire igual, temps, però...
1: A veure, això, doncs això que dèiem, els bons els queden, els que es queden pel camí, doncs han de treballar la paciència, han de fer mindfulness, sí, per una altra banda.
2: Sí, però el que em referia és això, que quan vam començar a provar el walking football, jo parlo personalment, vaig notar moltíssim canvi, moltíssima millora a l'hora del jugar al futbol tradicional. O sigui, t'ensenya moltíssimes coses, de tindre la paciència, allò del típic d'aixeca el cap i mira, que això ens ho deien 50.000 vegades, no ho feies mal, perquè sempre és més ràpid, perquè vas corrent, pel que vulguis. El walking et dona la tranquil·litat de que saps que no t'entraran, que no et faran mal, per tant, pots parar, pensar, buscar, compartir, saps? Allò que... com a company, quan no tens la pilota, has d'ajudar molt més, perquè és el que parlava ell. Són tres tocs. Com estiguis esperant la pilota a la porteria, no te n'arribarà ni una. O sigui, tot l'equip ha d'ajudar. Em refereixo que és, per mi sí que és un futbol, i és un futbol super ben fet.
1: Ja tenim aquí la polèmica servida.

0: Aquest Viva la vida dels Coldplay també estarà sempre molt vinculat al món del futbol, perquè es diu, que un dels grans entrenadors que ha tingut, un dels grans jugadors que ha tingut el Futbol Club Barcelona, el Pep Guardiola, es diu que doncs de tant en tant els hi posava en els seus jugadors, quan entrenava, els hi posava vídeos amb aquesta cançó de Coldplay de fons, per una mica per motivar. I sí que és veritat que aquesta cançó té aquest punt com motivador, no? De fins i tot des d'un punt de vista sonor. Hem vist les dues perspectives del futbol, del futbol a peu, en aquest cas. Clar, amb això que estaves dient tu, Ingrid, sí que és veritat que és un futbol menys exigent des d'un punt de vista físic, no? És a dir, sí. I té menys, anem a dir-ho així, menys risc, no? I segurament, Àngel, tu ets un exemple molt clar d'una persona que amb 78 anys encara pot fer un partit sencer. Vale? Però és curiós... Bueno, és una mica... Com veieu... És a dir, com eclosiona tot això? És a dir, com es dispara tot això? Perquè veig que aquí ara estem en un moment de molt de xup-xup, de molt de moment de... Ostres, això se'ns està fent gran.
1: Sí. No per nosaltres, que també, perquè aquí vam començar... Aquí fa... dos anys enrere hi havia un equip, i vosaltres,
0: però clar, un equip, però, clar, amb un equip t'has de desplaçar sempre.
1: No era un equip, era una colla que jugàvem entre nosaltres, que hi havia un grup de Sant Cugat que també estava una mica com equip, però estaven dintre del grup. Hi havia una cosa rara, però que no sortia d'aquí. Jo crec que és que no interessava massa que s'escampés. Em sembla, bueno, fa un any i poc vam decidir, per una part, jo i algun altre més, de marxar d'on estàvem, i vam començar. I llavors, quan comences a iniciar això i obres els ulls, veus que el món no és aquí on estàvem, el món és molt més gran, i que la gent es mou i que la gent juga i nosaltres no. I bueno, vam començar això. Ara ja som 10 equips, però som 10 equips que ens movem. Ara ens n'anem a Salou, anem a Madrid, anirem a Valladolid. Ahir ens van invitar a anar a Budapest. Vull dir, s'està obrint i està eclosionant. La UEFA fa un any i mig o alguna cosa així va crear un kit d'eines que, a més, diu que a l'any 2030 el 80% de les federacions europees, de tota Europa, tenen que tenir reconegut el walking.
0: Clar, perquè això us ho anava a preguntar, no? És a dir, aquí, per exemple, tenim la Federació Catalana de Futbol, no? Ja pujo una miqueta més, Federació Espanyola de Futbol, no? La UEFA com a, diguéssim, com a paraigua més, diguéssim, més europeu, no? Quina sensibilitat tenen totes aquestes organitzacions cap a vosaltres? Alguna?
1: Si no ens escolten, cap. Si ens escolten, els direm que, bueno, no.
0: Que podrien millorar.
2: Estem en ello. O sigui, hem picat portes.
0: Esteu en el moment de picar les portes.
2: Bueno, ja hem tingut alguna resposta, sí.
1: Sí, sí.
2: O sigui, ja se'ns ha preguntat qui sou, quan sou, d'on sou. Bueno, ja és un pas. Ja saben que existim, ja. Que estem allà donant la murga, perquè som passadets, ho som un rato. O sigui... Som persistents,
0: però
2: i som...
0: Però a la vida, els que ja en tenim uns quants d'anys, la vida t'ensenya que, si no ets una mica pesat, no aconsegueixes les fites que et proposes.
1: Pues aquí em sembla que s'han equivocat.
2: Dos cabezones, però vamos...
0: Per això us enteneu, malgrat sí. Les discussions, sí. Malgrat l'intercanvi d'opinions, per això us enteneu.
1: Jo et puc dir ara, respecte al tema aquest, amb el grup aquest que som de tot Espanya, que vam crear, la setmana passada vam tenir una reunió. I ja hi ha la Federació Espanyola, que està exactament igual que la catalana, que ens ha escoltat, suposo perquè nosaltres hem insistit, perquè hem fet passos i perquè hem anat, però perquè també els hi venen de dalt tocant la cresta i dient, ep, poseu l'oïda, aviam què hi ha d'això.
0: Bueno, perquè al final jo em quedo amb una frase, em quedo amb una frase que has dit, Àngel, que permet-me que et diria que me l'agafo com a mantra, eh?
1: Teva. No sé quina és.
0: No, has dit quan jo et demanava què t'havia portat què t'aportava, no, el futbol, i has dit, doncs mira, jo sóc una persona de 78 anys que si no hagués entrat en aquest món, jo ara mateix estaria assegut a casa al sofà mirant la tele i no em mouria gaire, no? I jo m'ho prenc com a... m'ho prenc com a... com, ostres, que maco poder-ho fer, perquè al final no requereix una... no requereix un... no és que diguis, no, és que ara haig de fer una marató. No, no, perdona. Vull dir, te n'has d'anar a suar la samarreta una estoneta, un dissabte, un diumenge o el dia que sigui, eh? Amb una exigència física relativa, però prou interessant com perquè tu et mantinguis... perquè et actiu. Mantinguis actiu. I clar, jo crec que ara, des de... ara que es parla molt, no?, de vida saludable i d'envelliment actiu i tal, clar, això és fantàstic. O sigui, és fantàstic i meravellós que amb 50, 60, 70 anys tu puguis entrar en un univers que potser t'ha vingut, ja coneixes el futbol, però no penses, jo, de fet, jo no ho pensava, que aquesta variant et pot aportar tota una sèrie de coses molt riques, no? I ja no parlo només des del punt de vista físic, sinó en aquesta part també de socialitzar.
1: És la part més important.
2: Exacte, sí.
1: Socialitzar és la part més important. Nosaltres, quan la gent ens truca preguntant, informant, demanant informació, vam fer una pàgina web del nostre club i truquen, i jo sempre els dic el mateix, jo no et puc explicar què és això. Vine.
0: Això has de venir, no?
1: Has de venir, posa't una calça curta, unes espardenyes, unes sabatilles, i vine. I quan estiguis aquí ho viuràs. El primer dia igual t'avorreixes una mica, perquè veuràs la pilota passar. El segon dia la tocaràs tres vegades. I quan faci tres vegades que vens, seràs un mes dintre la colla, que jugaràs, que participaràs, que coneixeràs a tothom, parlaràs amb tothom, sociabilitzaràs, que és el tema important. Nosaltres ara, últimament, ens han entrat 4 o 5 jugadors de tots més de 75 anys, de 82 un.
0: 82?
1: 82 anys. Andrés Benito.
0: Una salutació per l'Andrés Benito, que segur que escoltarà aquesta conversa.
1: I si no, l'enviarem.
0: I si no, l'enviarem perquè l'escolti. No pateixis. Andrés, estaràs present.
1: Bueno, l'important és això. És que la gent... Que vingui. És el més important.
0: I el paper de la dona amb tot això?
2: Uf.
0: Ingrid,
2: perquè a veure,
0: sé que aquest, parlant, és un, sí. Aquest és un... és una qüestió... És a dir, el futbol... Faig un petit incís, eh? Afortunadament, en els últims anys, hem viscut una eclosió i una, sobretot, una visibilització del que és el futbol femení. En gran part, en un percentatge molt elevat, gràcies al Barça, eh? No només el Barça, però segurament la bandera seria blaugrana. I després, a partir d'aquí, baixem, en cascada, perquè al final això té l'efecte dominó, no? És a dir, tu tens un equip que il·lumina, i a partir d'aquí, doncs, es generen tota una sèrie, o es visibilitzen tota una sèrie de realitats. Futbol femení n'hi ha hagut des de fa molts anys. El problema és que ningú sabia que jugava, o jugava a hores intempestives, a camps perduts de la mà de Déu, i, bueno, i allò, però jo estava allà, no? I ara sí que és veritat que hi ha com una eclosió, abans parlàvem de l'eclosió del walking, i ara hi ha una eclosió de clubs femenins, fins i tot ja no només de clubs masculins o tradicionalment masculins que tenen la seva derivada femenina, sinó de clubs que són exclusivament femenins. I el Women's Soccer, sí. School, per exemple, seria un exemple, no? Llavors, com està?
2: La dona en el walking.
0: La dona en el walking.
2: aquí, diguem, perquè fora, sí, és el que deia ell, a Europa, que hi ha tantíssims, la dona és el més normal. O sigui, hi ha moltíssim equip femení fora d'aquí. Estem parlant de futbol i de dones, i d'edat a partir de 40-50. Problema. Perquè, com tu bé dius, ha pujat moltíssim el futbol femení ara, és un boom. Sí, però des de petites.
0: Correcte.
2: Val. Pugen moltíssimes nenes, moltíssimes adolescents, inclús et diria que en el futbol 7 els equips de veteranes també han sortit com els bolets. Quan vam començar nosaltres eren equips de botifarrada, d'aquests així, i ara hi ha lligues que tenen fins 20 equips. Arribem al veteranes, és top. Què passa? Amb què ens trobem? Les que havien jugat a futbol no ens coneixen gaire, perquè el walking ara es comença a parlar, però encara no és una gran cosa. Les que no han jugat mai, com m'he de posar a jugar? Perquè tampoc sé ni que existeix. A més, elles en sabran què faig jo, el que deia ell, no? Ostres, vingui, no sabré ni tocar la pilota, no sé de què m'estàs parlant, no m'atreveixo. I les possibles, que serien les veteranes, com el nostre cas, no? Que som de 40, 40 i pico, i que ja ens comença a sortir la que s'ha fet un problema al genoll i diu ja no torno. Què ens passa amb aquestes noies? Aquestes noies tenen 35-40 anys. Tu els hi ofereixes, els hi dius, noies, us convidem a provar el walking football, ta, ta, ta. Ostres, que bo, que bo. No ho proven. Per què? Acaben de començar a jugar a futbol. No els hi parlis de caminar. O sigui, elles ara comencen a córrer. I arribarà. Llavors jo crec que per nosaltres aquí, al walking football femení, li queden encara 5 anyets. O sigui, que totes aquestes noies que comencen a saber que existim i que algunes han volgut provar-ho, perquè ens costa molt, molt. Els hi diem d'anar amb un dia d'entrenament per no perdre un dia de partit. Ens oferim d'anar als seus camps. Vale, mai arribem. Mai arribem. Però és perquè és, no em tractis de que ja no puc quan acabo de començar. Clar, o sigui, no ho veig encara.
0: Clar, és que segurament la percepció que es pot tenir des de fora, i ara, perdoneu-me la frivolitat, i vull dir que està fet amb tot el carinyo, eh? O amb tota la intenció d'il·lustrar-ho, eh? Però segurament des de fora hi ha una percepció de... Ai, és que això és cosa de iaios.
2: Exacte.
0: Clar, juguen això
2: perquè ja no poden
0: córrer. I crec que el problema, segurament el problema deu ser aquest, no? De dir, és que això no va d'això. És una altra cosa. Estem parlant d'una altra cosa totalment diferent.
2: Per això era el que et comentava abans, que per mi no és un... O sigui, clar, evidentment és recreatiu en el sentit de que no hi ha competició, de que no es busca guanyar, de que no es busca... Però sí, és futbol. I si realment comences i li dones l'oportunitat, t'agrada moltíssim. El meu marit s'ha enganxat. El meu marit és futbolero. Però una cosa... I està, que té mono de jugar al walking football.
0: Oh, mira, de fet, ara portem 36 minuts de programa i vull dir, fa molta estona que m'estic mossegant la llengua per fer-vos aquesta pregunta, però que és una pregunta que ara podria dir és que és per un amic, eh? Però en realitat és una pregunta que estic projectant cap a mi. I em ve a tomb amb això que deies tu del Ingrid, del teu marit, no? Què hauria de fer jo si volgués començar a jugar a futbol?
1: Venir. Perdona que faci un incís,
0: sí,
1: sobre
0: tant,
1: el tema
0: tots,
1: que estàvem parlant
0: tots
1: abans.
0: Tots els incisos no, que vulguis, Àngel.
1: Respecte a l'experiència d'ahir. Ahir vam fer un entrenament partit que érem tres equips. I un dels equips era equip format de matrimonis.
2: Ah, que bo.
0: Ostres, matrimonis.
1: Matrimonis, sí, érem dos equips. Un eren tot nois, homes. L'altre era mixta. I hi havia un que eren matrimonis.
0: Que curiós.
1: Sí.
0: Matrimonis benvinguts. Clar.
1: Bueno.
0: Home, si juguen al mateix equip, són benvinguts. Si juguessin en equips contraris...
1: O poder,
2: fem,
1: ja,
2: eh?
1: Poder
2: fem,
1: quan
2: sí.
1: Arriben a casa, les desavenències canvien, no? Però, bueno, no, però que és molt curiós el tema, que venia...
2: Sí.
1: Vull dir, no ho havíem parlat perquè no hi ha hagut ocasió, perquè jo vaig arribar ahir vespre.
0: Sí, sí.
1: Però jo em vaig quedar sorprès, perquè sí. I és una bona manera de poder arribar a que les dones puguin créixer amb aquest esport.
0: En parlem, continuem de seguida aquesta conversa.

0: ens ve de perles aquesta, aquesta cançó de los, jóvenes, dels, Mustangs. Perquè al final, és una mica el que estàvem parlant, no? D'aquesta... d'intentar o de poder fer entendre que això no és una cosa... És a dir, difícilment pots fer jugar a xavals de 20 anys, i tu posaves l'exemple del teu net, no? De fer jugar a xavals de 20 anys a futbol caminant, perquè és que ja, o sigui, la mateixa sang ja et porta a un, a un altre lloc, no? Però sí que és cert que aquest moment de la vida en el qual, i per això preguntava jo, això feia aquesta pregunta, en el moment de la vida en el qual, diguéssim, tot se serena una mica, no? Bueno, crec que és un esport molt interessant per practicar i que requereix una, anem a dir-ho així, una disciplina o una tècnica i una exigència física assumible. Poc.
1: Amb això que dius dels nanos de 20 anys, 20 anys potser és l'edat més difícil, eh? Però sí que és veritat que el walking football es fa servir inclús a entrenaments de nanos. Hi ha entrenadors que ho fan servir per ensenyar-los a això, a posicionar-se, a aixecar el cap, a fer bé els passes, a ajudar, vull dir que...
0: Clar, perquè al final, Ingrid, això que parles de les posicions, no? Clar, el walking t'obliga a estar molt ben posicionat al camp perquè saps que no pots fer un sprint i plantar-te a l'altre costat perquè no pots córrer. Clar. I per tant has de saber molt bé quina és la teva posició, i m'atreviria a dir que la part tècnica home, també és molt important.
1: Per això, el que t'explicava abans, o sigui, com a part tècnica, jo trobo més difícil, a veure, entén-me, el walking, en el sentit de que en un partit de futbol tu tires una pilota quilòmetres a través, i el que té la rapidesa que la pilla d'alta i li posa, i potser a vegades és més sort també, que no, aquí és que ho fas bé o no surt. O sigui, o tothom acompanya, o tothom ajuda, tothom està on està, ha d'estar col·locat, i tothom està concentrat, o és impossible de sortir. O sigui, la part tècnica, tu veus algun partit de walking, com perdon de nosaltres, de gent que en sap, o sigui, allò que, a veure, vull dir, professionals del walking, i se't cau la bava veient un partit d'aquests. La manera de tocar la pilota, com s'entenen, com se la passen, les jugades que fan, aquests tiquitaques del Barça, no els hi cal córrer. No, o sigui, no està tot en el córrer, en la potència i en l'aire. Llavors, jo he vist partits que he dit, mare meva.
0: Clar, perquè és una mica, si em permeteu la comparació, és el futbol sala, que és com molt tècnic, camp molt petit, molts jugadors per metre quadrat, per entendre'ns, i que t'obliga a tenir una tècnica com molt depurada i a saber moure molt bé els pauets i moure molt bé la pilota entre els peus, no?
1: I el que està super ben pensat és el dels tres tocs, més que res, perquè si no de vegades jugaria un de sol.
0: Clar, aquesta és l'altra. Oh. És a dir, al final aquests tres tocs democratitzen molt el joc.
1: T'obliguen a jugar amb tothom. Està clar, perquè tu sol, a la tercera, noi, i ja t'has vengut la pilota,
0: Aquí, i està bé perquè, o sigui, aquí limitem molt els individualismes, que el món de futbol, ja ho sabem, que és molt procliu a generar individualismes, no? I aquí, en canvi, saps que, bueno, doncs,
1: espavila.
0: Et cau la pilota als peus, tens tres d'allò, però li has de passar algú altre.
1: Exacte.
0: No pots dir, doncs mira, me'n vaig jo solet i tal, no?
1: Sí, nosaltres hem jugat algun torneig, em sembla que va ser el de Roma, que era multitoc. Llavors sí que no té res a veure. O sigui, l'essència del walking aquí es perd. Per què? Pues perquè el que en sap, taca, taca, taca, arriba a porteria, la fica i s'ha acabat, torna al mig i tornem a començar, no? O sigui, el que els tres tocs és això, fa molt equip.
0: El porter també només pot fer tres tocs?
2: No. El porter el que té és unes limitacions, és que no pot sortir de l'àrea, ni els jugadors poden entrar a l'àrea.
0: Els jugadors no poden entrar a l'àrea? Sempre has de xutar fora de l'àrea?
2: Des de fora de l'àrea.
0: Molt bé.
2: Bueno, depèn una mica de les regles. És que el tema de les regles és una altra història que està molt per definir en aquí. Fora d'aquí ja està bastant establert, però esclar, aquí els 100 pocs...
0: Sempre anem tard aquí.
1: Sí.
0: Bueno, anem tard amb tot.
2: Però és que anem tard. No tenim instal·lacions adequades.
0: Aquesta és l'altra, a veure. O sigui, si ja hi ha una saturació, i això els que som pares de jugadors o jugadores de futbol, encara poso pitjor, jugadores de futbol, ja sabem l'absoluta saturació que hi ha de camps de futbol, saturació en el sentit de que és una mica allò del llit calent, eh? És a dir, els camps de futbol al cap de setmana comencen a les 9 del matí i acaben a les 8 del vespre.
2: Però això no és totalment cert.
0: Ah, no és totalment
2: cert. No és totalment cert. Vale. Hi ha camps de futbol de sobres per practicar el walking,
0: sí?
2: El que vulgui. Sí. El que passa és que els camps de futbol estan super saturats a partir de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit, dissabtes i diumenges.
0: Clar.
2: Però els de matís, el 90% dels camps estan buits.
0: Veus? Això no ho sabia jo.
2: Vale. Llavors hi ha un altre tema que és polític.
0: Ui, ara això,
2: llavors,
0: això té suc.
2: Millor no entrar.
1: Això té
2: suc. Allò, sí, doncs va, millor no entrar.
0: Anem a fer-ho. No, no, no. Anem a,
2: bueno, però si digues, voleu, entrem.
0: Algun titular.
2: Que a més ens anirem...
0: Ens queden 10 minuts.
2: Bueno,
0: bueno però, 9. Tu, 9 minuts.
2: T'ho exposaré molt
0: tens,
2: ràpid.
0: Tens temps de tirar la pedra i ja qui l'hagi de recollir,
2: que
0: ja la recollirà.
2: Que sí, que és interessant. Mira, fa 10 dies o 12, jo vaig voler... Bueno, fa un any i mig que vaig a darrere de parlar amb l'Ajuntament del meu poble, del Vic Lloc, que no és a Rubí. No ho he aconseguit. Parlar amb la regidora de gent gran no ho he aconseguit. I fa 10 dies vam fer una fira. I diré, Sant Joan d'Espí, perquè no quedin dubtes ni hi hagin... I vaig dir, bueno, doncs mira, és l'ocasió. I em vaig plantar a la fira buscant el regidor i el vaig trobar. I li vaig dir, vull parlar amb tu. No és el moment. Perfecte. Vine demà, bueno, total, em va contactar. I reconeix que hi ha possibilitats, que tenen un contenciós amb el Levante...
0: Les Planes.
2: De Levante Les Planes femení, però hi ha tres camps més de futbol a Sant Joan d'Espí. I hi ha un altre problema, que és de conserges. Jo entenc la postura del regidor, l'entenc, per un costat, però per un altre costat em sembla que les lleis estan fetes per complir-les i per canviar-les.
0: Conserge, estem parlant de qui obre i tanca els camps.
2: Sí. Bueno, perquè ho tenen subcontractat amb una empresa, i esclar...
0: Sempre dir, el problema de les subcontractes.
2: Clar, dir, el tema està que no vull pensar malament, però em sembla que el tema està que com que no hi ha negoci, no val la pena perdre temps. I a qualsevol poble de Catalunya, d'Espanya i del món, que hi hagi més de 50 persones en aquell poble, hi ha suficient gent per poder fer un equip de walking. I treure la gent de casa seva. I que al dematí tinguin l'obligació de llevar-se a les 8 del dematí, agafar la bossa, anar-se'n al camp, fer 4 o 5 quilòmetres o 6, que és el que fem, una bona dutxa i una cerveseta després, una xerrada, el que vulguis. I se t'ha passat el dematí la gent que es troba perduda, com et deia. Mm-hmm. Ahir es sorprenien de que jo hi vaig anar, jo, que tenia 78 anys. I no sé per què es sorprenen. Després me n'entero que és que la mitja de vida a Hongria és de 72 anys.
0: Clar, tu ja estaves...
2: Aquest tio 78 anys...
0: Temps de descomptes.
2: Esclar,
0: i a més jugant a futbol.
2: Esclar, vull dir, aquí... La mitja de vida està a 80 i molts i som gent de 90 anys que pues, aprofitem aquests 5, 6, 7, 10 anys que ens queden a viure'ls a tope, a viure'ls al màxim. Però que els ajuntaments aquí s'hi han de volcar per ajudar a la
0: Home,
2: gent gran.
0: Quan es fan plans d'aquests d'ostres això que us deia abans, no? D'envelliment actiu, de tenir cura de la gent gran i tal, home, doncs hi ha molta... És a dir, aquí hi ha bastants clients potencials, anem
2: molts.
0: A dir-ho així.
2: Jo diria que és un negoci de futur importantíssim. Cada vegada són més vells i més grans i més gent.
0: Bueno, i et diré...
2: Vinga, no, aquí hi ha la primera pela.
0: I et diré més, Àngel, i hi ha una altra cosa, i és que cada vegada hi ha més aquesta consciència de que la gent gran tingui cura de la seva salut, del seu envelliment. És a dir, la percepció de la gent de les generacions anteriors respecte a com envellien no té res a veure amb la percepció que tenen ara.
2: Quan parles amb gent que et diuen de venir, no, jo no, perquè és que tinc una pròtesi, o és que el genoll, a mi em fa mal el genoll, fa anys que em fa mal el genoll i vaig tot el dia vaig mig coix. I quan arribo allà em passen els mals i no me'n recordo, ni em dol, ni
0: tinc dolor, ni tinc res. És molt,
2: I corre. Quan l'àrbit no em veu, corro.
1: Corre.
2: Sóc una mica trampós, què hi farem?
0: És que ha de ser complicat. Jo ja ho dic, que ha de ser complicat. Ingrid, parlàvem de la situació de la dona. Vosaltres us trobeu amb problemes, per exemple, a l'hora d'accedir a camps i a l'hora de tenir horaris allò intempestius, que és quan...
1: Sí, aviam, de fet, quan hem de jugar a walking és jugar a camp, o sigui...
0: Jugar a camp.
1: No ens queda un altre remei que apoquinar i demanar-ho 15 dies abans o el que sigui, ostres, hi hauria camp, tal, perquè clar, nosaltres juguem en diumenge, ells com estan jubilats poden jugar entre setmana, però nosaltres hem d'anar entre setmana, cap de setmana. I és pagar cada setmana i buscar i preguntar aquí, preguntar allà, sí, és bastant difícil. Bastant difícil.
0: Però tot i així esteu allà...
1: Nosaltres no parem. Nosaltres portem 2 anys aguantant en aquests senyors. Clar, no ens queda més remei. A veure, amb el bon sentit de la paraula,
0: amb tot el carinyo.
1: Amb tot el carinyo. Sempre juguem contra homes. O sigui, és que no hi ha ni un... Som l'únic equip femení de Catalunya, de walking football. Per tant...
0: Femení complet, eh?
1: Complet, exacte, 100% femení.
0: Els mixtos i tal.
1: Bueno, mixta en tenim un.
2: En tenim un nosaltres, perquè hi ha una d'elles que fa doblete.
0: Fa doblete.
2: Fa doblete, juguem amb elles nosaltres.
1: Aquest que s'ha fet mixta ha sigut del que t'explicava, que com ara ja hi ha moltes mams, n'hi havíem algunes que volíem jugar i vam dir, què fem? Doncs fem un equip amb algú més. I ens hem arreplegat, i per això ens diem arreplegats, amb 4 o 5 que també volien jugar, no? Però nosaltres, per això, només podem jugar contra homes. Està molt bé, o sigui, el tema físic està molt bé, perquè, evidentment, un futbol tradicional seria impossible.
0: Totalment
1: jugar un
0: impossible.
1: Equip de dones contra homes. Seria impossible. Aquí podem. Però, home, ens vindria molt de gust poder jugar amb dones.
0: Clar, el que passa que ara com ara, segurament aquest... Pot ser que arribi aquest moment, però ara segurament aquest moment encara no és el que toca.
1: Encara no.
0: Perquè no hi ha aquesta massa... És a dir, és diferent, tornant a l'exemple del futbol femení, del futbol 11 o del futbol 7, no? Ara hi ha un contingent d'equips, tant de futbol 7 com de futbol 11, vull dir, hi ha tants equips que es poden fer lligues amb diversos grups, vull dir que al final hi ha tot un entramat de clubs que, doncs, que permeten aquesta interacció, no? Clar, en el cas del futbol a peu, gènere femení, clar, encara estem en el moment aquell del mig,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, clar, és el que et deia, el futbol femení ha crescut moltíssim fins als 40. I justament el walking, que és més 40, aquí és on estem nosaltres, esperant
0: recollir tota aquesta gent que en algun moment deixarà de jugar al futbol tradicional, o, i aquí hi ha aquesta part de comunicar i de saber vendre, entre cometes, aquest producte, no?
1: De,
0: ostres, això té moltes avantatges, és a dir, jo crec que l'exemple que posava l'Àngel és meravellós, no? És a dir, no és necessari tenir uns coneixements de futbol o haver jugat a futbol. Jo, aquí vam tenir, fa unes setmanes va passar per aquí la nova presidenta de la Federació Catalana de Rugby, i ens explicava que la filosofia del rugby és una filosofia inclusiva, d'incloure, és a dir, perquè deia, no? Ostres, al final, dic, ara seré molt políticament incorrecte, no? La gent s'atonyina i has de tenir una certa envergadura física i tal, i em deia, això és mentida. És a dir, si tu mires bé un equip de rugby, en un equip de rugby hi ha tios alts, hi ha tios baixos, hi ha tios que són sapats, hi ha tios que són esprimatxats. Tothom té un espai, tothom té una posició en el camp, em deia ella, no? I tothom fa un servei, ocupa una posició i fa unes accions determinades, no? I aquí em dona la sensació que si se sap explicar això, és així, que això al final és com molt intergeneracional.
1: Totalment, totalment.
2: Molt.
1: El meu fill a vegades ha vingut a jugar, i la meva filla, i els hi agrada, i tenen 20 anys, 25. O sigui, si t'agrada l'esport, i t'agrada, perdó, el futbol, al final t'agrada.
0: Jo me'n vaig perquè se'ns acabarà el temps, vull dir, ens queda un minut, de fet. Me'n vaig d'aquí, quan tanquem el micro, evidentment els hi demanaré a la Ingrid i a l'Àngel quan puc posar-me les botes
1: i
0: quan puc posar-me la calça curta, com deies tu, i venir a jugar, perquè perquè ho he vist, perquè ho he vist des de fora, des de l'altra banda de la des de l'altra banda, i és una, i els que ens agrada el futbol, és aquella oportunitat que segurament, doncs quan ja estàs a punt de fer-ne 50, ja no et fotràs a córrer a fer carreres com els teus fills, però sí que és cert que una disciplina com aquesta és, bueno, és com molt assequible, no? per dir-ho així.
2: Total.
1: Vale, vens a jugar amb mi en contra de l'Àngel.
2: Demà al dematí a les 10 estàs, estàs convocat.
0: Veus que bé, ara mira, el que em faltava, ara se'm rifen, tu. Fantàstic. Això és la millor manera d'acabar el programa. Ingrid, Àngel, un plaer haver-vos tingut aquí a la gent normal, perquè la gent que juga a futbol a peu, ja ho hem vist, és gent normal?
2: No.
0: No? No sou
2: gent? Som gent en especial.
0: Sou gent normal, especial.
2: Especial, vale.
0: Gent normal, especial.
2: Som especial.
0: Un plaer haver-vos tingut aquí i un plaer haver pogut, com a mínim, posar un granet de sorra en aquesta comunicació, que sé que és complicada, que picar portes costa, però espero que això serveixi per alguna coseta. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: I, oients, oïdors, que vagi molt bé. Ens retrobem la pròxima setmana aquí, a La Gent Normal, a Ràdio Rubí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial, territorial, d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I d'altra banda, el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament de Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.000 i escaig vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. I, finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu sintonitza la 99.7 de l'FM i gaudeix de la nostra programació. Programes, notícies i una bona fórmula musical. Visita radiorubí.cat i segueix-nos a les nostres xarxes socials. Viu l'estiu amb Ràdio Rubí.
4: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
5: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
6: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
5: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
5: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
5: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
10: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
11: Sardanes d'autor, cada dissabte a 2:15 del matí a Ràdio Rubí.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a la Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que vol és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim de menú avui al programa. Doncs a veure, de menú. De primer plat, repassarem, com sempre, la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà avui de temes més tècnics. Com va sorgir la televisió? D'això en parlarem amb ella. De convidat, de segon plat. Aquí tindrem avui el programa, doncs. Tindrem amb nosaltres un guionista doncs, molt especial i molt estimat per nosaltres. Ell és Jacobo Delgado, que acaba de presentar el seu llibre La hija del juez. Jo us el recomano fervorosament, ens ha encantat. I ell, doncs, va passar pel programa perquè era coordinador de guió de la sèrie mítica de Cuéntame, sí, entre altres sèries. Doncs amb ell parlarem d'aquest llibre i d'altres coses, no us ho perdeu. I tindrem el Toni Rovira i tu, sí, amb el seu racó, en el que hi pot passar de tot. Avui atents i atentes perquè el racó ve allò, diguem-ne, com una mica calentet, ja ho sabreu. I res, recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, a YouTube, a Instagram, a la xarxa X, a l'antic Twitter, a YouTube, on trobareu les millors entrevistes i moltes coses més. Preparats, preparades, arrenquem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: I tot seguit, com sempre, és el moment de la història de la Caixa Tonta, de la història de la tele, i no podem fer amb ningú més que no sigui l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs bé, i vosaltres, com esteu tota la tele i tota la ràdio de la Caixa Tonta?
0: Escolta'm, aquí preparats per escoltar una altra de les teves lliçons d'història de la tele. De què ens parlaràs avui, Assumpta? A veure...
1: Mira, jo és que no vull parlar de res, perquè tots els temes ja estan tan parlats...
0: Sí, però també va bé aprendre coses noves.
1: Sí, i aleshores què passa? Que he buscat en un llibre que tinc de televisió, del Baiget, que va guanyar premis
0: i
1: va fer un llibre molt important. I aleshores, clar, com és la història de la tele, he anat a buscar l'origen de la tele, que ja l'havia dit.
0: Sí.
1: Però això, mira... Jo no sé si queda molt antiquat.
0: No, queda antic, home, Assumpta. Digues.
1: Va pensar molt. Per què diu? Tu llegeixes un castellà perquè en aquella època...
0: Llegeix, home, i tant, ja se sap.
1: I com està molt ben escrit, tampoc cal traduir-ho.
0: Doncs no ho canviem.
1: Exacte. Doncs mira, diu així. Connectar un aparato de televisió és molt fàcil i ja està. Però que aquest aparato ens porti imatges també és raro i no deixa de suspendre'ns, no? I aleshores parlarem una mica de com apareixen aquestes imatges i els contrastats colors. Pensa que aquest llibre s'ha fet l'any 70.
0: I sí, però també és bastant... Vull dir que hi ha coses que no han canviat, eh?
1: Això és el que jo pensava.
0: Clar.
1: Diu, mira, este proceso... Podría dividirse en tres frases. Hay en tres fases. Emisión, transmisión y recepción. La emisión consiste en captar una imatge en moviment y descompondre-la, transformando los impulsos luminosos en impulsos de corriente eléctrica. Esta operación se efectúa por medio de cámaras especiales que transmiten la imagen a la emisora, auténtico centro nervioso en el que sufren esta transformación.
0: Fixa't.
1: Diu... Encara?
0: És així, Assumpta. Ni més ni menys.
1: Vale. Llavors diu que s'efectua per medio de ondes hertzianas que se desplazan a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en una doble banda sincronizada de imagen. Una serie de postes repetidores, emisores, captan esta señal y la remiten y forman estas líneas. Y de ahí la sensación de que está captando una imagen totalmente clara y real. Si se mira la televisión desde muy cerca, o lo hiciéramos con una lupa gigante, apreciaríamos estos puntos y la imagen se haría muy borrosa.
0: Imagina't,
1: encara és així, Joan.
0: Home, i tant, sí.
1: Pues digo aquí también, Lu.
0: ¿Qué digo?
1: Aunque el proceso de invención de la televisión se extiende a lo largo de muchos siglos, más de un siglo, no parece dudoso poder atribuirlo a Bert y Thorkin. El primero hizo las primeras demostraciones de televisión como lo conocemos, y el segundo perfeccionó aquellos sistemas y gracias a su trabajo de laboratorio creó las bases de la televisión electrònica.
0: Toma ja.
1: Mare meva, és que estem parlant de 1925.
0: Imagina't.
1: Diu Bert, de origen escocès, graduado en la Universidad de Glasgow, llevó una vida difícil. En 1926 probó fortuna en numerosos empleos relacionados directa o indirectamente con la telegrafía y siguió adelante con sus investigaciones a pesar de su salud y una absoluta falta de medios económicos. Y en 1925 se instala en una guardilla del Soho londinense y empleando sus últimos ahorros consigue diseñar una cámara que transmite imágenes en movimiento desde un lado a otro de la pequeña guardilla.
0: ¡Apa!
1: Fíjate tú.

0: Diu, la base de l'iconoscopio és el de cañón electrónico, más conocido como tubo de rayos catódicos, que es el auténtico corazón del aparato.
1: ¿Veus?
0: El tubo era como un mosaico fotoeléctrico que va siguiendo una trayectoria igual a la que sigue la vista en la lectura de una página impresa. Això és així encara, Joan?
1: Jo crec que sí. A més és que potser les han fet més petites, però les televisions funcionen de la mateixa manera, més o menys, eh?
0: Diu, este mosaico es rociado sucesivamente por cargas de electrones, línea por línea. Esta operación es denominada barrido electrónico y se realiza 24 veces por segundo, que es el cuadro de las 625 líneas, lo que da una idea de la rapidez de esta exploración.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Tu saps que jo feia un programa al migdia amb l'Aurora Claramunt que es deia... Ara m'he recordat, eh?
1: Quin?
0: 625 línies.
1: Veus, clar. Tot relacionat amb això.
0: Claro, claro, claro. Que són les ondes hercianes i que són recogides per otro tubo de rayos catódicos situado en el interior del aparato receptor.
1: Ni más ni menos.
0: Mare meva, és que estic dient una cosa que potser no interessa a ningú.
1: Home, i tant, perquè és que és història. Jo t'he dit que sempre la història s'ha de saber. I ja està, home.
0: Perquè fins i tot mi cala, que feia 625 línies.
1: Però és que jo ho havia estudiat, això, és que és així. Sí, sí.
0: El haz de electrones, al tocar con una placa fosforescente, se ilumina y reproduce la imagen que vemos en la pantalla.
1: Ni más ni menos, Assumpta, i ja està.
0: Ni más ni menos, vaya rollo de programa hecho, John Bosch.
1: No, home, no ha estat molt bé, Assumpta. Avui hem recordat una mica el funcionament de la televisió, que tant ens agrada a tots i a totes. Gràcies, com sempre.
0: És que sembla una caixa tonta, clar, perquè només diu tonteries, però... És molt difícil tot
1: l'hora que la imatge... I té el seu funcionament. I avui ho hem demostrat.
0: Clar.
1: Assumpta.
0: Hem demostrat que és molt difícil, eh?
1: És molt difícil i té la seva intríngulis, eh? Com diuen alguns. Doncs gràcies, Assumpta Vitoria, com sempre, per la teva sabidoria.
0: No, no, jo no és meva, jo busco.
1: Bueno, busques, però encuentres, eh? I ho trobes.
0: Vale.
1: Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu.

0: night together and decided to create a dream come true. Saw the spring come on those in your heart and go starlight in your eyes of you.
1: Boja per The Camperters. Boja, boja completament.
0: Boja,
1: boja. I el Ricky per qui està boig? Per qui t'agradaria cantar avui en el programa?
2: Hosti, per mi mateix.
1: No, va, Ricky, no m'enganyes, va.
2: Avui cantem per Chayanne.
1: ¿Por Chayán?
2: ¿Torero? ¿Torero?
1: A ver, canta así.
2: Ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero.
1: ¡Torero, vaya! Oh, ¿es un montonero o no?
3: Sí,
1: ya somos años. ¿Somos años a qué?
3: No, no, d'amistat.
1: Ah, bueno, pensaba que era una historia d'amor.
2: No, una bona amistat, una bona amistat.
1: ¿Eh?
3: Ell voldria, jo.
1: Ah, ell voldria.
2: No,
1: que
2: va.
1: Qui és el que vol? Qui és el que vol? Qui vol, tu o ell?
3: Ell vol.
1: Ell vol. I tu no vols? I per què no vol?
3: Perquè no.
1: És un jove guapo, canta bé.
3: 20 anys d'amistat ja, no? Està molt bo.
1: Si a sobre hi poses amor.
2: 5 a 5 farem a la platino.
1: I una mica de sexe.
2: Sexe,
3: hòstia. Això nunca va mal, Ricky. Això no, eh?
1: Ah, no?
2: I per,
1: bueno.
2: No?
1: I per què no?
2: Clar que sí!
1: Viva el sexe!
2: Viva el sexe!
1: Ai, ai, ai, que em faran fora. Amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè, bueno, tanta preparació...
4: Déu-n'hi-do, Toni, déu-n'hi-do.
1: Al final, no sé el que passarà, tu. Potser s'embalen massa, eh?
4: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Au, Catalunya, que t'estimo. La Caixa Tonta, Joan Bosch. Me'n vaig, que falta poc per començar i estan ja tots preparats a tope.
4: Com sempre, el Toni Rovira és que és imprevisible, és imprevisible. Ja ho sabeu, en el seu racó hi pot passar de tot. Que preferiste maquillar tu identidad. I és que avui aquesta secció ha estat tota una revolució sexual.

0: Hola, sóc en Quim Masferrer. Una salutació, una abraçada ben forta per tots els amics i amigues de la Caixa Tonta. I res, foteu-li canya i dir-vos que, gent de la Caixa Tonta, sou molt bona gent.
1: Doncs nosaltres acabem amb un altre tema de Stranger Things. La setmana passada, recordeu que vam fer un especial i va agradar força. La veritat és que vam tenir molts oients que els hi va agradar. I doncs avui tornem a acabar amb un tema de Stranger Things. Escoltam el Quim Masferrer, que ha tornat ja amb el Foraster, recordeu, cada dilluns per 3CAT i TV3. Amb els pobles per on va per tot arreu. Bon amic del programa. I donar les gràcies a tota la gent que ha participat en el programa d'avui, Jacobo Delgado, guionista i escriptor, que ens presentava La hija del juez, aquest llibre de Penguin Libros, que jo de vosaltres el compraria. Si us agraden els thrillers i aquestes coses, compreu-vos, perquè val molt la pena. I donar les gràcies també a l'Assumpta Vitòria i al Toni Rovira. Res més, gràcies per escoltar-nos, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança com cada setmana i a la gent que ens escolta, perquè sense vosaltres això no seria possible. Res més, que vagi molt bé i ens veiem. A reveure. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumarien als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per magatzemar energia. Els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos. Agents rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques. I també expliquem que des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura de la línia 4 i 5. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Bon dia, són les 2.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
2: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
0: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
0: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
2: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra i Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
0: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
4: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
2: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Notícies en xarxa.
0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-ho endavant.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
5: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: El president ha posat el parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
2: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
0: I d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el pla territorial sectorial per a la implantació de les energies renovables.
2: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
6: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
2: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
0: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
2: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar, i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
7: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
8: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
7: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
8: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè hi ha ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que ho fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
7: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel Centre d'Emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
0: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
2: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
0: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
2: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja onegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
9: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori

0: fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el projecte Talas ha digitalitzat en 3D el Constantisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
2: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
3: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Talassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
4: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució o la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
3: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant. Restes anteriors es treballen des del Centre d'Activitats Subaquàtiques del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
4: O material de divulgació per les escoles o per als museus, material científic per estudis de degradació o de patrimoni subaquàtic i també el poder fer models per crear briefing, models per poder explicar als bussejadors recreatius de com ha de ser la immersió i quins punts es poden veure per donar-li un valor afegit en aquest derelicte i també punts de perillositat que s'hagin d'evitar per millorar la seguretat del bussejador.
3: El projecte abasta tota la costa catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Talassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
1: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica cada típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura

0: i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
2: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys els mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn. Ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
0: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
1: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
0: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
3: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
4: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
3: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
1: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
0: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
6: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 quilòmetres fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 quilòmetres fa mal.
5: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
7: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
5: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
1: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
0: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
9: Bueno, va sorgir això de la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
10: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
11: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
8: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
1: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
0: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
1: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Continguts en xarxa.
15: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
16: Claqueta final!
17: És una història de traïció, és una història d'abandono.
18: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
17: ¿Cuál es la pregunta?
15: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
17: Es cambia la cara, Tom, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
19: Antes del fin del mundo. Besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
20: ¡Jasper!
15: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
19: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
21: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
22: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
15: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
19: Estarem junts sempre.
20: Tadeu, Jones i la Llàntia.
12: La xarxa.
1: Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
0: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
0: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: També l'estació de Verdaguer recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
23: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
0: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
1: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
0: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
1: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
0: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
2: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el pla, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
0: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
3: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
0: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
1: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
0: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
4: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
0: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
1: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
0: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.

0: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
1: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el 9FM cara a l'Àries.
2: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
1: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
0: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
1: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
0: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
1: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
0: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
1: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA 9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
0: i en plana una mica més internacional, però un dels temes de la setmana. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
1: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
3: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
1: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
4: Entonces, el glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
1: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de tres espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
0: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa dos anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
1: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
5: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
6: Un servei que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
5: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
0: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
1: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
7: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
8: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
9: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
7: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a 1:15 de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: 2 hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastor ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fúmiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb 2 actuacions a València i 2 a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Ufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a 1:15 a la Rambla. Ens anirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tot ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer, és que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert amb aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener, també com a local, contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para, porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguent que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Woman disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club a Lezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Woman jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a Lezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. Al duel a casa, però, el Badalona Wiman va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Wiman arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Ane Elexupuru.
0: A segona A, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Royo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial, el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata del futbol espanyol i, a més, amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per unes molèsties. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro Gallec.
1: El partit comença a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per a les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanyà 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Qui no ha fet mai un bon forat per esta vida? Qui no ha jutjat sense saber en esta vida? Qui no ha jutjat sense jutjar-se a si mateixa? Qui no ha ocultat la veritat per no trencar? Qui ha ocultat la mentida?

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui.
2: Desbocats. Nos incomoda el silencio.

Bona tarda, escolteu Ràdio Rubí, aquí comença Desbocats. Bueno, encetem una nova temporada i ho fem agraint a tot l'equip de Ràdio Rubí per la seva confiança durant aquests 12 anys ja, i deixar-nos gaudir de fer això que tant ens agrada, fer un programa de ràdio. La ràdio és comunicació, i quan ens comuniquem podem trobar-nos que el nostre capritxós cervell ens desordena les paraules i fins i tot tenint una paraula a la punta de la llengua, aquesta no vol sortir. Altres vegades també passa, ens mosseguem la llengua i intentem no dir aquesta paraula perquè pot molestar o ferir la sensibilitat del nostre interlocutor. Però quan coneixem la paraula que descriu una situació i pronunciar-la no farà mal a ningú, no cal obviar-la. I s'ha de dir fort i sense por. Això és justament el que una part de la nostra societat no està fent. Està amagant-se sota eufemismes per no pronunciar una cosa que és evident. El que està passant a Gaza és un genocidi. Arrenquem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de 3 finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que és tan necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de 3 espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Hi ha dies, setmanes, fins i tot, en què la realitat se't menja. La vida, a vegades, ja ho té, això. És una muntanya russa d'emocions, de vivències, de sensacions que mai tens la sensació, precisament, de controlar del tot. Perquè els éssers humans, en els éssers humans, i la vida en general és dinàmica, flueix o no, depèn de les circumstàncies, però sí que és cert que sempre hi ha un camí o una opció cap a la sorpresa, cap a haver d'improvisar de manera inesperada. Perquè a vegades les bufetades les veus venir. D'altres, ni tan sols havent rebut la plantofada a la cara, saps què dimoni ha passat. Els nostres conversadors d'avui, d'improvisar, en saben un munt. Per què? Doncs perquè això forma part del seu dia a dia professional. Sabeu a què es dediquen? Us donaré una pista més per si encara no ho heu descobert. Cada dia, o pràcticament cada dia, surten en un escenari i improvisen. Sí, sí, sí, no aneu errats. Estem parlant de teatre i de teatre improvisat. Dels actors i les actrius que, a partir de les frases del públic, són capaços de generar un espectacle, en aquest cas, de gairebé 2 hores. Sembla mentida, però no ho és. I creieu-me, i us ho dic amb tota la sinceritat i amb tot el coneixement de causa, que el resultat és certament espectacular. Avui a La Gent Normal ens visiten... La Gent Normal, programa número 9, perdó. Ens visiten Planeta Impro, una de les més importants, si no la que més, companyia de teatre improvisat del país. José Luis Atzerías, Pepo Flores, director general per una banda i director musical i artístic per l'altra, de la companyia Planeta Impro. Moltes gràcies per ser aquesta tarda aquí a La Gent Normal.
1: No, gràcies a tu per convidar-nos, un plaer.
2: Un plaer.
0: Faig la pregunta típica, tòpica. Us considereu gent normal? La gent que surt a dalt d'un escenari a improvisar, és gent normal o teniu algun talent? Bueno, anava a dir talent, evidentment, però algun do sobrenatural?
2: Bueno, no, som gent normal, nosaltres, el que fa qualsevol, ja saps, no, broma.
0: Ara no sé si estaves improvisant o no, eh?
2: No, jugant. No, sí, som gent normal, que ens agrada molt, en el nostre cas, jugar a sobre de l'escenari, i ho gaudim molt fent-lo, i ho hem fet d'això la nostra professió.
1: Totalment, sí, som gent normal. El que passa és que sempre està aquella cosa de que venen a veure l'escenari i també t'idealitzen, no?, d'una manera o tal, però són totalment gent normal.
0: Perquè, clar, anava a dir, els actors que us dediqueu a la improvisació teniu un avantatge, i és que no us heu de prendre un guió.
1: Bueno.
0: Però... clar, cada espectacle és diferent. I això suma, diguéssim, com una pressió, no? Per tant, jo ara, si m'haguessin de fer triar, no? Ostres, preferiria ser un actor, anem a dir-ho, convencional, tradicional, o un actor d'improvisació? Ostres, no sabria què dir jo.
1: Ostres, és que és molt diferent, eh?
0: Clar.
1: Vull dir, al final, tots venim d'haver fet teatre de text, també, o de musicals, que és el meu cas, però sí que és cert que és en part més fàcil fer un teatre de text, perquè t'aprens un text, t'aprens unes normes de direcció,
0: t'aprens un cop
1: i ja
0: una
1: vegada i ho vas fent, no? Has de passar, evidentment, el teu personatge ha de passar per unes emocions i a transitar durant l'obra de teatre, però aquí cada dia has de tu mateix crear algun nou que funcioni, no, José?
2: Correcte. Sí, sí, jo estic d'acord que no sé si és més fàcil o no, el que sí sé és que n'hi ha gent que escriu millor que jo. I jo quan improviso, no, assumeixo el rol de l'escriptor perquè estic fent el meu guió i ho faig el millor que puc. Aleshores, m'agrada fer text, sí, perquè n'hi ha gent que escriu millor que jo.
1: Totalment.
2: Que es dedica només a escriure, i per aquest motiu, no, n'hi ha textos que m'apassionen quan llegeixo teatre de text o he fet teatre de text. Fas coses que dius, ostres, que ben pensat això, com s'ho han currat. I jo reconeixo que de vegades no puc arribar al nivell d'aquest escriptor.
0: Però clar, també és veritat, ara no, és per treure't una mica de pressió perquè no t'alteris, eh? Però clar, no arribes en aquest nivell perquè, clar, això ho has de fer cada dia i ho has de fer en temps real. No allò que... Perquè clar, aquest escriptor que dius tu, ostres, és que escriu molt bé. Ja, però potser s'ha tirat 2 anys per fer aquella obra.
2: Clar, sí, sí, això és veritat.
1: O més.
0: No? O més.
2: O ens aniríem...
0: O ja la versió 1, la 2, la 3, la 4, la 5...
1: Això sempre, en qualsevol guió.
2: Sí, exacte. No, a menys que marxéssim a un Lope de Vega, un d'aquests, que diuen, no, tenia 700 obres.
1: Bueno, al final, no, jo em refereixo que com a actor és més fàcil interpretar una obra que ja està escrita, que tu te l'has d'aprendre, no? Que has de rebre unes direccions i tal, a fer improvisació cada dia seguint una tècnica molt concreta i que això sigui un èxit, perquè el nostre públic és un públic molt exigent.
0: Clar, aquí anem, ja sabeu que els que ens escolteu habitualment, ja sabeu que aquí anem estirant filets, no? I aquí ara el Pepo, jo li estiro un fil que acaba de tirar, que és el públic exigent.
1: Sí.
0: I aquesta, diguéssim, aquesta necessitat d'estar endollat completament, o sigui, des de que trepitges l'escenari fins que s'acaba l'última ovació.
1: Totalment. Sí, és a dir, tu pensa que nosaltres volem que el públic no tingui aquell moment tan, bueno, tan horrorós que pot passar, no?, que mirin el mòbil, per exemple, no?, en una obra de teatre, quan vaig a veure obres de teatre.
0: Jo, perdó, jo recordo haver anat al teatre. Al teatre passa, què us haig d'explicar? Al teatre passen coses molt estranyes, sí, i molt, sí, divertides, no? Sí. Des de la persona que li agafa tos i treu tots els caramels de menta que porta amb el plàstic aquell que fa soroll, fins a la gent que literalment dorm i pitjor, ronca.
1: Sí.
2: Oh,
1: és cert. Ens ha passat, eh?
0: Sí, però clar, que vosaltres us hagi...
1: Home, pues, això ha passat, jo vaig veure...
0: És una persona molt avorrida.
1: O molt cansada.
0: Bueno, clar,
1: també, és que no sabem la vida de la gent.
2: Sí, és veritat, ara que dius lo de cansat, sí que jo, perquè ens ho han dit a la sortida,
1: sí,
2: és que porto 4 dies que no sé què, no sé quants, em sap greu, sí.
1: Tal qual, sí, vull dir, nosaltres fèiem una funció que començava a les 11 i mitja de nit. Sí. Llavors hi havia gent que
0: és
1: ja venia...
0: És la golfa, és la funció golfa.
1: És la golfa i la funció també. Al final la qüestió és, ostres, és una funció molt tard, potser tu no era el que... Hi ha gent que ho fica ja fins i tot a l'entrada. A mi m'han obligat a venir. Bueno, pues esa persona posiblemente se haya dormido en algún momento.
0: Clar, ara, un altre fil que estiro, no? Com funciona el teatre improvisat, o com a mínim com funciona el que vosaltres feu, no? És a dir, es fa una cua al carrer, com a tots els teatres del món, vull dir, bueno, fins així, fins ara no... Jo el dia que hi vaig anar vaig fer molta cua,
1: sí,
0: al carrer,
1: eh?
0: Hi havia molta cua. Entres i el primer que et demanen, et donen un paperet i et demanen, escriu una frase... Random, que diuen els joves ara. Una frase que et vingui al cap, no? Clar, hi ha gent que és molt sofisticada i tira de metafísica, hi ha gent que és molt directa, hi ha gent que és molt grollera. El dia que vaig anar allò, concretament, va ser un dia molt groller.
2: Uau.
1: Ostres.
0: Molt groller. Llavors, però divertidíssim,
1: sí,
0: eh?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí,
0: clar,
1: sí.
0: Vull dir, clar, amb aquestes, és a dir, amb aquestes frases que la gent anota en un paper, totes van a parar dins un bol, i bueno, és una mica pues, com el sorteo del niño, pues, aneu traient paperets i aneu muntant històries, no? Aquest és el modus operandi.
1: L'has explicat perfectament, no, José?
2: Sí, no, jo crec que a més a més, no només fem històries, sinó que fem històries i en algunes participa el públic.
0: Clar, que aquesta és l'altra gràcia, no? d'acabar sortint a l'escenari. I a mi hi ha una cosa que em va fer molta il·lusió, que és... Bueno, il·lusió. Sí, il·lusió. Ostres, que sortís precisament una de les frases, la frase que jo vaig posar.
1: Ah, això fa molta il·lusió.
0: Sí. Això fa molta il·lusió.
1: I era la primera vegada que venies, o no?
0: I era la primera vegada.
2: Uau!
1: Jo aniria a comprar el sorteo del niño, ara.
0: Sí, igual aniria bé.
1: Però hi ha gent que ve 3-4 vegades i em diuen que ara no ha sortit la meva frase, però bueno, hauré de tornar. Però és cert, és una cosa que fa molta il·lusió, perquè és en el moment, jo crec que te n'adones que és tot improvisat.
0: Correcte,
1: perquè molta,
0: sí,
1: gent ho dubta. De fet, fins i tot tenim a vegades comentaris dolents.
0: Hi ha haters?
1: Hi ha hate, sempre, a tots llocs, no? Hi ha haters que ens diuen, és que això estava preparat, es nota que tenen els guions fets, es nota que això no és improvisat. Ostres, és que és un elogi al final, perquè dius, ostres, que bé, tu has cregut tant, ho hem fet tan bé, que t'has pensat que estava preparat.
0: Perquè, parlant de coses preparades, no? És a dir, això com es prepara? És a dir, com es prepara la improvisació?
2: Uau. Has de tenir eines que permetin no haver de preparar-la. Què vol dir això? Perquè sigui un joc, almenys ha de tenir una norma, no? Tot joc, al mínim, ha d'haver-hi una forma de jugar. Aquí, la tècnica d'improvisació teatral és l'art de la cooperació entre les idees de les persones que improvisen juntes.
0: Correcte.
2: Què passa?

0: més necessari. Vull dir, és que pensa que moltes vegades la gent fins i tot es riu de lo bé que s'ho estan passant els actors que estan a sobre l'escenari. És necessari passar-s'ho bé perquè, com deia el José, és jugar. Vas a jugar amb propostes que ha fet el públic a l'entrar, amb aquestes frases, i tu crees una història del no-res amb aquestes frases i divertint-te amb els companys seguint una tècnica que farà que sigui exitosa. És a dir, que aquesta història no només sigui divertida, sinó que tingui un inici, un nus, un desenllaç, vull dir que sigui tota una història completa i que pel públic sigui interessant de principi a fi.
1: Clar, és aquí al darrere sí que és cert que hi ha una tècnica narrativa, per dir-ho així, de començament, desenvolupament, nus i un final de la història que es compleix escrupolosament. Vull dir que al final, per molt friqui que sigui la frase o el punt de partida, tot plegat acaba tenint una certa coherència.
0: Absolutament.
1: Esquizofrènica, estrambòtica, sí, però acaba tenint una lògica.
2: No? Clar. Tu pensa una cosa, que part del que el públic es pensa que està preparat és pel fet que ens recolzem l'un l'altre. Sí. Estem en una societat que recolzar-se, no, les idees d'uns i dels altres, com un fet d'entesa, està com molt lluny del dia a dia.
1: Clar, és quan la gent molt individualista, que,
2: sí,
1: tot plegat.
2: Sí, totalment. Aleshores, quan jo veig que el Pepo diu fa fred aquí, jo li dic, sí, ja m'ha arribat al Pol Nord. D'aquí poc començarem a fer l'iglú, no? I estic recolzant el fet que ell m'ha dit que fa fred. La gent és com, això ho hem de tenir parlat, perquè no pot ser que un digui fa fred i l'altre li digui que...
0: Com s'han posat d'acord, no? Sí. Com s'han posat d'acord.
2: No? I és escoltar-nos i recolzar-nos. I això a la gent li sembla màgia, moltes vegades.
1: Perquè hi ha algun... Clar, la temporada passada vam tenir un mag aquí i jo vaig tenir la temptació, lògicament, de preguntar-li com algun truc, no? Llavors, ell, de manera molt, evidentment, molt elegant, vull dir, va xutar cap endavant com si fos Ronald Koeman en les seves millors èpoques, no? Però, i ara jo us pregunto, no? I vosaltres contesteu el que vulgueu o podeu fer un show, aquí, si també, vull dir, a mi m'és igual. Però hi ha alguna... Posem per cas,
0: Sí.
1: Si algú fa una referència a, jo què sé, a l'oeste americano,
0: sí.
1: Vosaltres teniu ja tot un, diguéssim, tot una semàntica o tot un discurs al voltant de l'oeste americano del qual pugueu anar ja estirant, una mica com tenir un calaixet allà amb recursos, o realment surt tot en directe?
0: Mira, m'agrada molt que facis aquesta pregunta.
1: Caram,
0: perquè...
1: no s'havia dit mai aquesta frase, tampoc.
0: M'encantava lo de l'oeste americà. Molt concret. No, la resposta és no.
1: Val.
0: Vale? Però sí que és cert que cadascú al seu cap ha de tenir aquest calaixet.
1: Val.
0: I de tots els temes que puguis. Quants més temes, millors. Però és un tema, és un calaix individual.
1: Quin estrès,
0: Exacte, Quina de calaixeres a dins, Ni Ikea,
1: Això és com aquelles biblioteques antigues que anaven amb fitxes.
0: És que tal qual, mira, jo quan parlo amb els alumnes parlo de fitxeros, no parlo de calaixeres. Parlo del fitxer que s'obre i treus una carpeta que és la carpeta de Oeste Americano. Pum, venga! I aquí treus tots els teus coneixements que pots jugar dins d'aquesta història, que això se li diu quan tens la plataforma, no? Que ja sabem tots el que anem a jugar en aquesta història, doncs tu saps que tens aquests recursos perquè t'has alimentat, perquè al final no ens oblidem que la imaginació és tot allò que tu et crees prèviament, la imaginació no surt del no-res, has de treballar-la per tenir-la, justament el que deia el José abans. Llavors, s'ajuntarà el calaix del José de l'Oeste Americano amb el meu calaix de l'Oeste Americano, amb l'entesa de les idees que explicava el José ara, i jugarem amb les eines que tindrem els dos d'aquest tema referent i d'aquesta història. Però no hi ha un genèric, o no hi ha un si surt això parlarem d'això, això no existeix.
1: Això és, cadascú es fa la seva, diguéssim, la seva recomposició.
0: I la idea és que el vagis ampliant.
1: Clar, lògicament.
0: Que el vagis canviant i que el vagis ampliant amb el temps.
1: Clar, això t'obliga... Clar, imagina't, no? Si jo dic una frase com, jo què sé, la física quàntica és mentida. Clar, això també t'obliga a saber una miqueta de què dimonis és... Perquè, clar, davant d'aquesta frase, com l'enganxes? Vull dir, has de saber alguna cosa de física quàntica.
2: Clar, a veure, tenim la sort que ens podem inventar coses, també, sí, no? Clar. Fer la imaginació per inventar. Però tot el que tinguis, que et soni, la teoria de cordes, relativitats, això, que en realitat l'espai, no?, el planeta està ficat així com al mig i que és com una manta amb un planeta. No sé què, coses així que hagis vist a vídeos, tal, és tenir-lo al cap i no estressar-te tant com perquè no surti, perquè la impro és estressant.
0: Sí,
2: és molt estressant.
1: Sí, i aleshores... Tant que és estressant. Jo us veia a dalt de l'escenari i pensava, quin estrès, sort que això

0: fan, o sigui, ja ho tenen així, però malgrat tot, això és hiperestressant.
1: Clar.
0: Jo m'ho estic passant molt bé, però aquesta pobra gent que està aquí dalt de l'escenari...
2: S'ho està passant bé o no?
0: S'ho està passant bé o no, exacte.
1: Sí, perquè nosaltres el que aprenem, part de la tècnica també és aprendre que aquest estrès l'has de positivitzar, no? Que passi el que passi, tu sempre a la vida, i nosaltres a la improvisació, hi ha una cosa que es diu el factor imprevist, no? Que és el factor de que no pots controlar tot. I fins i tot a la realitat, a la vida, no? Ho tens tot. El bitllet de viatge comprat, no sé què, i acaba passant una cosa que era inesperada, no? Aleshores, a la impro el que fem és hem de prendre decisions partint de que el factor imprevist arribarà en algun moment, perquè, clar, és el seu calaix, no?, del western amb el meu, i aquí n'hi ha un factor imprevist, perquè no tots són match, hi haurà match entre informacions, però jo tindré informacions que ell no té el match i ell tindrà informacions que jo no tinc match per fer. Aleshores, aquí és quan surt el factor imprevist, que és el que no t'esperes de l'altre, i aquí és on has d'aprendre a gestionar l'estrès, que és de dir, bueno, hem de prendre decisions i acceptar el que està succeint ara mateix aquí en aquesta història per executar-lo i no per explicar-lo al públic, no? I en aquest sentit jo crec que és lo interessant.
0: Ara anem a parlar d'intimitats.
2: Vinga.
0: Us heu quedat mai en blanc?
2: Quan, per què et quedes en blanc?
0: No ho sé.
2: No, pregunto.
0: Ah, m'ho preguntes
2: sí,
0: a mi.
2: Sí, et contesto una pregunta. Perquè tens algú preparat.
0: Jo... Sí, és a dir, perquè surt per un altre lloc del que tenies previst.
2: Però és que nosaltres no tenim res previst.
0: Per tant, no us podeu quedar en blanc.
2: Clar, qui es queda en blanc és perquè ho té preparat. Llavors nosaltres no ens quedem en blanc perquè no hi ha res preparat. Ho estàs decidint en el moment, per tant...
0: Però fins i tot decidint en el moment, o sigui, no hi ha hagut cap moment, no heu tingut cap moment, o sigui, de flaquesa.
2: Els blancazos típicos que coneixem tots, són sí. Blancazos de textos, que a mi m'han passat amb altres obres de text que he fet, també fem altres obres de text i tal, sí que tens un blancazo que dius, ara quina frase havia de dir jo, no? Sí, i llavors sí. És pum, blancazo. Però aquí no, aquí estàs creant el guió tu al moment. Llavors no l'estàs pensant i després dient, l'estàs dient al mateix moment que l'estàs pensant. Per tant, no et quedes en blanc. No sé, José, tu què en penses d'això?
0: Sí, jo, perdoneu que fiqui cullerada, eh? Jo continuo estressadíssim, eh? Continuo estressadíssim.
2: Sí.
1: No, per mi el tema de quedar-se en blanc a la impro, diria que és, just el que et deia d'aquest match d'informació, veure si estàs acceptant o no, si et deixa paralitzat el factor imprevist, yeah. Aquest del que et deia abans, si et quedes paralitzat de, ai, que no ens entendrem, ai, i comences. Si tu superes això, és el més semblant a un blanc, per mi, que és quan et mires amb el company de, no ens estem entenent, jo vaig cap aquí, tu vaig cap allà, no? I això és el més semblant a un blanc, crec, del text.
2: Sí,
1: no?
2: podria ser.
1: Perquè clar, la impro està pensada, la impro teatral està pensada per tenir el públic davant i ha de ser suficientment interessant pel públic, no? No s'hi val qualsevol cosa.
0: Clar,
1: la gent està allà pagant una entrada i has de fer bones històries, no? No val allò, bueno, pues bueno.
2: És que tens la pressió de que sí. Segon espectacle més vist de Catalunya, vull dir, la gent ja ve amb una expectativa que l'has de superar. I a més, pensa que la gent és molt repeteix, vull dir, és molt repetidora, llavors
0: no, clar,
2: és fàcil comparar.
0: És molt clar, però és molt suculent anar a repetir perquè saps que no trobaràs mai el mateix
2: difícilment repertori. Et passi això, pots fer-ho, jo ho he fet amb altres obres de teatre, com qui va veure una pel·lícula que t'agrada molt i dius, vinga, vaig un parell de vegades a veure al cinema, però al final una vegada ja l'has vist un parell de vegades,
0: ja no tornes.
2: Amb nosaltres és tot el contrari, el nostre públic és repetidor.
0: Deies, Pepo, segon espectacle més vist a Catalunya, sí. A la temporada 2024-2025, sí. Que es diu aviat,
2: es diu
0: això.
2: Aviat, sí.
0: Més de 10.000 funcions i res, una xifra fantàstica, la meitat de Catalunya directament, 3 milions d'espectadors, una mica menys de 3 milions, però va haver-hi un moment que érem 6 milions, ara ja som una mica més, però en qualsevol cas 3 milions d'espectadors des de que veu començar a fer teatre improvisat. Sou de les primeres de Catalunya de teatre improvisat.
2: Sí,
1: aquí quan vam començar el 2001 en Planeta Impro, professionals no hi havia. Van començar nosaltres, hi havia una altra companyia que es deia Impronto, que va estar un temps també, però que va acabar desapareixent, i nosaltres sí, o sigui, no havia impro. En realitat, el 98, jo m'assabento de la improvisació, perquè jo feia teatre de text, i un director que em dirigia em va parlar de que a França es feien espectacles d'improvisació i jo no havia vist mai res semblant. I vaig començar a investigar. O sigui, jo el 98, amb els meus companys de l'escola de teatre on anava, oye, mira, ni això, he descobert això de la improvisació, i si provem i fem coses, i vam començar com molt experimental a fer sessions d'improvisació en públic i tal, partim de la idea, no, de la improvisació teatral. Una professora ens va ajudar durant un temps, però què passa? Quan s'acabava el curs, la meitat marxaven, ens quedàvem, ostres, què fem? I això ens va passar 2 o 3 anys, i el 2001 vaig dir, mira, monto Planeta Impro i tirem milles. Mm-hmm. I això ho vam fer.
0: I fins avui dia.
1: Fins avui.
0: Anirem, estirarem el fil del, diguéssim, del teatre antic i d'on arrenca tot plegat, però abans d'això, home, que escoltem un tema.
2: Vinga.
0: Dels que ho tiriu vosaltres, per cert. Vinga.

0: fa molt teatre aquesta cançó.
1: Sí, a més explica una història. N'hi ha cançons que totes expliquen una història, però n'hi ha cançons que són històries com molt concretes, no? I aquesta d'amor és meravellosa.
0: Clar, tu dius, parles de l'any 2000-2001, que crees Impro, sí. Impro Show. Però això del teatre improvisat, això ve de molt antic.
1: Sí, mira, n'hi ha dues vessants, l'anglesa i la dels Estats Units. L'anglesa ve sobre els anys 60, les dues són de la mateixa època, més o menys. Als anys 60 hi havia un senyor que es deia Kit Johnston, que treballava a Anglaterra, a Londres, a un teatre, i estava com cansat de veure que durant una època els actors de text allà doncs no tenien... li mancava una mica de vida, segons ell, i aleshores va començar a crear la idea de que si improvises no et pots quedar com relaxat a l'escenari, i a partir d'aquesta idea per crear improvisacions, i va crear una companyia d'improvisació, i aquests senyors van a viure al Canadà, al final. I als Estats Units, una senyora que es deia Viola Spolin, com als anys 50-60 també, tenia una escola d'actors, de nens que eren actors a Hollywood, ¿vale? I els hi va, deia, és que veniu a entrenar-se del cap i del cos, però us manca la intuïció. I va desenvolupar molt la improvisació per treballar aquesta intuïció. I va ser el seu fill que va veure el que feia amb els nens i va dir, ostres, això ho puc portar a l'escenari. I que vivia a Chicago, per això n'hi ha molt d'improvisació als Estats Units, a Chicago, perquè el seu fill va agafar i ho va portar a l'escenari. I clar, un estava a Canadà, allà a prop, i l'altre va coincidir com en un espai molt petit, tot lo que la teoria de la improvisació allà. I, diguem-ne, la dels Estats Units va agafar més per Anglaterra i això, i la de Canadà, allà va passar el maig d'improvisació al Quebec, i del Quebec, que era francòfon, va agafar països francòfons, però també va passar cap a Sud-amèrica, més el maig d'improvisació. I d'aquí ja vam saltar cap a Espanya. Com una miqueta, perquè el maig d'improvisació, que era francòfon, va passar a França també, i va entrar tant des de Sud-amèrica com des de França al nostre país.
0: Clar, i dalt de l'escenari, al final, un actor d'improvisació, al final ha de tocar una mica totes les tecles.
2: Sí.
0: És a dir... veu, text, lògicament, gesticulació, música, fins i tot.
2: Com més versàtil, millor. Vull dir, pensa que tot el que tinguis de més sempre et jugarà a favor amb la improvisació, perquè, com deia el José, poden sortir històries de qualsevol tipus, no? Llavors, nosaltres, per exemple, que tenim shows temàtics, hi ha un d'ells que és musical. Llavors, tristament, no tota la companyia treballa en aquest show, perquè es necessita cantar, i cantar bé.
0: Clar.
2: Perquè la gràcia és que és un musical improvisat, no? Llavors, l'Impro Show Musical el fem els diumenges.
0: Té el mateix format?
2: És un format molt similar al de l'Impro Show, però hi ha una pianista en directe, i aquesta pianista, doncs, el que fa és inventar-se harmonies perquè tu puguis fer melodies a sobre dins de les cançons, que també estàs creant el moment allà sobre l'escenari amb les frases també del públic. Vull dir que és com rizar el rizo, no?
0: Rizar el rizo, Sí, sí, o sigui, sí. Això ja és, vull dir, ja és un nivell superior.
2: Sí, sí, sí, sí. Vull dir, és una passada. A més, l'escolta que hi ha juntament amb la Berta Peñalver, que és la nostra pianista, i els actors i actrius de l'equip que ho fan, són tots, com dèiem, actors de teatre musical, és a dir, actrius, i també canten, i canten molt bé, i ens fem unes veus, vull dir, sembla que estàs veient la sensació, el que volem al final és que sembla que hagis vist un musical improvisat allà per tu. I és efímer, perquè no, ningú més el veurà, aquest musical.
0: Bueno, igual que no veus un show igual, encara que sigui, vull dir, encara que sigui el dia que feu dues funcions.
2: Totalment d'acord. Sí, sí, pensa que tots els nostres productes, no, van sí. Cap al... expliquen el mateix.
0: Pepa, tu com entres en aquest mundillo de la...
2: És curiós, la meva entrada, sí. Vinga, jo crec que és curiosa, també. Perquè jo no m'hagués presentat mai. Vull dir, jo anava com a usuari a veure Impro Show.
0: Tu anaves com a usuari?
2: Jo anava com a usuari. Vull dir, a més, que és un planazo per anar de cites.
0: Sí.
2: I és un planazo. Jo entré en ese tópico. Vull dir, jo anava amb la meva parella a veure pues, Impro Show, Impro Horror Show, que era el que més m'agradava, que el feia els dissabtes a la nit. I jo pensava, jo això no ho faré mai. Jo era actor de teatre musical. Casualment, la vida em va portar a actuar al mateix teatre on estava l'Impro Show, amb un musical, i el director, l'altre company, el nostre company director artístic també, l'Àngel Galán, doncs venia, perquè justament nosaltres actuàvem abans que es fes la funció d'Impro Show. Llavors venia abans l'Àngel, es posava a amfiteatre i veia una mica el percal que hi havia allà al musical. I es veu que es va estar fixant en mi durant un temps. I en aquestes, una vegada, quan jo sortia de fer la funció, em va parar i em va dir, mira, et dono el meu telèfon perquè m'encaixes per una cosa. Llavors truca'm. Jo vaig pensar, ostres, tu, jo per improvisar no ho veig. I el vaig trucar, vam fer un càsting per presentar un format que hi havia que es deia Impro Fighters, llavors anava de presentador. Em van dir que teòricament que no havia d'improvisar perquè hi havia un guió perquè jo era el presentador, però tota la resta improvisaven. I clar, quan improvisaven ells i m'interpel·laven a mi, jo havia d'improvisar.
0: Tu havies d'improvisar, lògicament.
2: Llavors jo era com, ostres, m'han dit que no havia d'improvisar i ara estic aquí improvisant. I res, vam estar un temps en aquest format i el temps ja vam passar, va dir l'Àngel, per què no et quedes i et formem amb Impro i tal. I una cosa va portar a l'altra i ara estic aquí de director artístic i musical.
0: Molt bé. Doncs escolta, això és arribar-hi molt.
2: Arribar-hi
0: molt,
2: sí. Bueno, ja són 10 anys cap a 11 que anem a la companyia.
0: Perquè, de fet, si veu néixer el 2001 com a companyia, de fet, el 2026 feu 25 anys.
1: Correcte.
0: Que bé. Això també es diu ràpid.
1: Sí. Es diu ràpid, però jo que...
0: Tu que portes el pes, portes tot el pes, portes la bola del món a sobre.
1: Sí, però bueno...
2: Està repartida. Però bueno.
1: Però sí, són 25 anys.
0: Ets el padre fundador.
2: Sí, tal qual.
1: Sí. I, però ha passat de tot tipus d'històries, no?
0: Què és el millor que us ha passat?
1: El millor que ens ha passat?
2: Ostres,
1: bona pregunta.
0: Et dono una mica de temps, vale? Pensa, vale. El millor que us ha passat, perquè després us preguntaré quina és l'anècdota més friqui que us ha passat del de l'escenari.
1: Ostres, vale.
0: Ara us he donat una miqueta de temps per pensar la primera, i després anirem amb la segona. Què és el millor que us ha passat?
1: Jo crec que el millor que m'ha passat ha estat que sempre he trobat la gent en cada moment d'aquests 25 anys que havia d'estar en aquest temps. I hi ha molta gent que ja no hi és i que no està, però han deixat espai per una altra gent que també és molt meravellosa. No? I jo crec que aquests 25 anys el que més he après és que hem tingut la sort d'anar trobant la companyia amb gent que ha aportat i s'ha implicat, i n'hi ha gent que s'ha marxat d'una manera, gent que s'ha marxat d'una altra manera, però han deixat sempre espai per que trobem altra gent, que pugui entrar una altra gent que també vingui amb la il·lusió, amb tot, i jo crec que això és molt maco. Parlant de 25 anys de vida, jo crec que això és lo maco i és el que a mi sempre m'ha dit, ostres, no, és que sempre, en cada moment, hem tingut un equip que era l'equip que havíem de tenir.
0: Hi ha hagut algun moment de dir... Estem a punt de tirar la tovallola.
1: Home, sí, va haver-hi un moment molt curiós que van intentar enfonsar la companyia de...
0: Caram.
1: Sí, em van dir, sí, va passar. Van intentar...
0: Des de fora o des de dins?
1: Des de dins.
0: Ah,
1: des de dins... I va passar que això, que es va... I ens vam quedar només l'Àngel i jo, per un temps. Dues persones de 15.
0: Aguantant allà el vaixell.
1: I sí, li vaig dir a l'Àngel, mira, ja ho vaig muntar una vegada, si continuem junts, això ho tornem a muntar, no et preocupis, tal. I ho vam tornar a muntar. Però no vam parar. Va ser una època que jo feia un mes que era pare.
0: Uf.
1: Que estaven al núvol. Em van baixar del núvol així, però pum!
0: De manera improvisada.
1: Sí, però...
0: De manera improvisada, sí.
1: No,
0: sí.
1: Era com, uau! I aleshores, amb jo i l'Àngel, durant un temps, fèiem tot, perquè ens vam donar 2 dies, I aleshores era de, bueno, havíem de salvar el Teatre Neu, tots els bolos que tenim, tal, no sé què, i ho vam poder fer, i vam començar a trobar l'equip una altra vegada, i l'equip que ha vingut com el Pepo, que són meravellosos i això, però sí.
0: Pepo, el digues... més friqui que t'ha passat del de l'escenari. Oh,
2: són moltes, eh? Són moltes.
0: Pots, mira, te'n deixo triar fins a tres.
2: Sí, fins
0: si
2: a tres? Va. Ostres. Jo sempre explico una que em va fer curiositat. Em va fer... Va ser raro, perquè des de sobre l'escenari, de cop vam escoltar... Sempre dir, en un teatre, tothom, bueno, almenys qui va al teatre, no? Sap que els mòbils no els tenien encès.
0: Correcte.
2: Doncs ens estàvem fent una videotrucada des de l'amfiteatre. Hi havia una persona que estava fent una videotrucada en directe enmig del show, dient, mira, mira, són los d'Impro Show. I ens estava enfocant... Vull dir, jo em vaig veure a la pantalla del mòbil, vale, d'aquella persona, i després el van fer fora del teatre, evidentment, perquè era surrealista. Però jo vaig tenir un moment de... Mira, abans que em preguntaves del blancazo, pues jo va ser un moment que vaig dir, com, què està passant aquí?
0: Perquè això et supera. Estic,
2: és a dir, home,
0: això
2: és que és surrealista.
0: És tan fora de guió.
2: Està fora de guió. Està... vaig pensar, m'estic veient allà dalt, dic, per favor, servicio de teatro, per favor, saquem aquesta persona d'aquí.
0: Perquè, clar, jo crec que... I ara potser em foto en unes hores, però m'agrada ser polèmic. Hi ha gent que es pensa que es deu pensar que això que feu és hi-hi-ha-ha i que això és com una màquina de fer xurros, quan en realitat això és un projecte, bueno, doncs que porta al darrere moltes hores de vol, que requereix d'una concentració i que no pots estar amb el mòbil allà enfocant el... Igual que tampoc no pots anar amb el mòbil endollat i de cop i volta a mitja funció sona un mòbil.
2: Totalment.
0: Que això també et dona peu a improvisar alguna...
2: Hem de dir que cada vegada passa menys, eh? Jo he de dir que cada vegada passa menys. El dels mòbils, jo, ara fa molts anys... Que, bueno, diria anys, ja que no em sona un mòbil a mig d'una funció, però sí que és veritat que passen coses friquis, o que la puges algú del públic i que se te'n va a les mans i, bueno, fiesta, allà sobre l'escenari l'has de gestionar, també. Uh-huh. Aquestes, o... Em va passar una que jo estava parlant en francès i hi ha un joc que ens demanem més, menys un altre, no? I la companya em va demanar... Jo parlava així, francès, no? I la companya em va demanar més coreografia contemporània. Llavors la nostra tècnica es va tornar allà boig tirant llums i pom, pam, perquè era graciós el moment. I jo era un xef que parlava francès i parlava així i de sobte veig un noi que es va quedar completament paralitzat a la primera fila, com estirat a sobre del seient de la butaca. I llavors dic...
0: Era francès no, o li no va agafar francès. Una lipotímia?
2: No, li va agafar. Sí. Perquè en aquell moment jo no vaig deixar el personatge i vaig preguntar, amb l'accent francès, en plan, ¿todo bien por primera fila? No? I em diu la companya, no, todo bien, no. Li està donant un atac epilèptic. Uf. El noi era epilèptic. Li està donant un atac d'epilèpsia. I jo no vaig deixar el personatge i dic, un atac d'epilèpsia. I clar, en aquell moment, clar, jo no sabia com gestionar, perquè dic, si trenco ara el personatge... Trenquem, vull dir, es trenca tota la màgia, es paralitza la història. Jo vull saber si això, perquè clar, moltes vegades la gent riu tan exagerat que a vegades trobes algú així cap enrere i és que s'està partint la caixa, no?
0: Sí, sí.
2: Atacs de risa, que la gent ha vomitat i tot allà de riure, real, eh? I no, i clar, llavors aquí ja sí, van dir, parem això un moment, si us plau, vam haver de buidar tot el teatre i va venir l'ambulància, es va portar aquest noi. Però això va ser molt heavy, perquè a més després veien el vídeo, perquè nosaltres veiem les funcions, evidentment no es veu, només es veu l'escenari, no es veia aquesta persona, però després veient el vídeo era com, ostres, hem mantingut allà el personatge, taca-taca, fins a l'últim moment.
0: Clar, aquesta és la típica cosa que no tens protocolaritzada, per entendre'ns.
2: Bueno, no et fas la idea de què et passarà.
0: Perquè no et fas la idea que et passarà, que de cop i volta tindràs algú que li agafa un atac d'epilèpsia o que es mareja i cau rodó.
2: Total.
0: Saps?
2: Sí, sí, sí. Sí. Que... Ja et dic, un altre noi va vomitar a dalt a l'amfiteatre. Sí. No te'n recordes? Bueno, nosaltres veiem un jaleo i no sabíem què estava passant.
0: Es va produir l'efecte cascada o no vam
2: arribar?
0: No,
2: li va fer tanta risa que suposo, no ho sé, li va fer tanta risa que... Ah! I va vomitar.
1: Va haver-hi un altre que ens va enviar una foto... amb la polsera
2: de l'hospital, és veritat.
1: De l'hospital.
0: Que va sortir al teatre i se'n va anar a l'hospital,
1: sí,
0: ja directament.
1: Mira, això és culpa vostra, tal. De tant riure, s'havia fet una fissura a les costelles.
2: Una costella.
1: I es va enviar...
2: Això és publicitat, màrqueting,
0: com a campanya de màrqueting, és espectacular.
2: Pa morirte de la risa, nunca mejor dicho, eh?
0: Sí, sí. Te conviertes en mi costilla, eh? O sigui, una mica en aquest sentit.

0: two, one. Let's go together.
1: Difícil, eh? No, que no se t'enganxi aquesta cançó i no fer el...
2: La coreografia,
1: la
2: eh?
1: La coreografia.
2: Sí, sí. Totalment, totalment.
1: Aquesta és una de les cançons, és la cançó que sona, que serveix sí. per anar presentant els diversos moments del show. A mi hi ha un moment que em va agradar moltíssim, que és una mica com el Premio de Consolación, eh? Que és el moment final. Sí. Ara desvello, faig una mica d'espoiler, eh?
2: No, però passa res. Després de 25 anys, spoiler.
1: Exacte, tampoc no té gaire... A veure, no estem descobrint la fórmula de la Coca-Cola, eh? Però aquell moment en el qual agafeu tot el vol de papers, perquè clar, hi ha molts papers allà dins.
2: Molts, clar.
1: I el Teatre Neu, que estem parlant de 200, 300 persones...
2: 364, sí. Així, més o menys.
1: És a dir, anem a posar que la funció està plena, 360 paperets, o una mica menys, perquè ja n'han sortit uns quants, els agafeu, els tireu al mig de l'escenari i comenceu la història agafant un paperet del terra. Uh-huh. I aquesta història continua cada 15-20 segons agafant un altre paperet, no?
2: Sí.
1: I aquest és una mica el moment del Premio de Consolación, si no ha sortit el teu paperet abans.
2: Com s'llama, no? O sea, no tanto con los primeros premios, te toca
1: la pedrea.
2: La pedrea
1: de l'Impro Show.
2: El qual, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ho he pensat, això.
1: A mi, que consti que no em va tocar la pedrea, eh?
2: Em va tocar història.
1: Que bé,
2: quina sort, eh?
1: Tinc sort. Estava predestinat que algun dia vinguéssiu aquí a la gent normal.
3: Això de títols, que dius de sortir no sortir una vegada, moment friki, un senyor rus, però un rus aquest, arquetip de gairebé 2 metres, enorme, esta frase tiene que salir. I jo, bueno, salen al azar, tal. No. Esta frase tiene que salir. I jo, ya no, pero no se lo puedo garantizar. No, no entiendes. Esta frase tiene que salir. Y yo, bueno, ya veremos.
1: A mi la tercera vegada m'hauria fet una mica de por.
2: Jo la tercera vegada ja estic demanant l'Uber, eh?
1: Sí, sí, jo la tercera vegada ja m'hauria posat el paperet a la butxaca per fer la triquiñuela i treure-la allà al davant,
3: pues
1: eh?
3: Jo que soc molt de cabezón, no? No, jo al vol. Va sortir la frase, me'n recordo. Molt bé, ha salido mi frase. I jo, ¿así?
2: Los astros se cuadraron para que saliera por tu seguridad.
1: José, llavors, no, entenc que no te'n recordes de quina frase era, no?
3: No, no me'n recordo.
2: Eren rus, José, o no eren rus?
3: No, aquesta no, que a vegades les posen en idiomes,
2: sí.
3: Però no, aquesta no, era... Perquè no va sortir cap en rus, d'aquestes.
1: Jo el dia que hi vaig anar haig de reconèixer que de les 10, 8 o 10 frases que surten de manera, diguéssim, abans de les pedrees...
2: Sí.
1: Jo no sé, suposo que aquell dia hi havia una certa escalforeta a l'ambient. Totes eren pujadíssimes de to, eh?
2: Això és que això li diu a posar una frase anònima.
1: Sí,
2: quan poses
1: clar.
2: Una frase anònima, et sorprendries.
1: Clar.
2: Perquè a vegades vas a espais on trobes tot un grup de dones, per exemple, no? I dius, va, hi ha aquí 50 persones, i són 50 dones. I surten frases que és difícil que pensis que ho ha escrit una dona. Per moltes coses, eh? Però a vegades frases fora de llocs, o fins i tot frases denigrants cap a les dones, i dius...
1: Escrites
2: per elles mateixes. Uh-huh. I és com... Uau! És fort, però és a l'anònim. Vull dir, al final, la qüestió de l'anònim és posar el que et doni la gana. I el nostre públic repetidor és com... Sempre pensen en com t'ho puc posar més complicat. T'he posat aquest exemple i et posaria mil més, eh? Però... És que sempre anar a rebuscar, és a dir, com t'ho puc posar molt complicat perquè sigui complicat el teu, no? És aquest...
1: Però és difícil, perquè al final jo ara estava pensant, no? Ostres, què faria jo per posar-vos-ho complicat? Però després de tot el que m'heu explicat, penso, és igual el que posis, perquè o simulo un atac d'epilèpsia i fins i tot així l'obra no s'atura, o... Vull dir, la puc posar de l'alçada d'un campanar...
2: Es va aturar aquell dia.
1: Bueno, però ja ens entenem, eh? Sí, vull dir, sí, tu sí. Portaves el personatge i tal, no? Però, ostres, no hi ha punt per aquesta fissura, no? De dir, qualsevol cosa que puguis trobar en el paperet acabarà sent objecte de teatralització.
2: Totalment.
3: Sí, i la veritat és que a mi és una cosa que m'apassiona, eh? Perquè s'han demanat matrimoni, amb els papers. Tant podem posar una cosa de sexe com, escolta, no sé qui, et vols casar amb mi? I allà també parem la... O entre joc i joc. Bueno, un moment, anem acabant la història, però algú ha escrit aquesta frase. Tens alguna cosa a dir? De vegades s'amaguen. La veritat.
2: La gran majoria.
3: I de tant en tant diu, sí, jo... I veus l'altre que fa com...
1: Clar, però és això que deies tu, no? De l'anònim, no? Que tu
2: és anònim, clar.
1: Deixes anar... Ara que es parla molt, no?
2: I unes bombes allà de... Tal, le está poniendo los cuernos con no sé quién. I pum, a l'altre objetón. Clar, tu no saps si això és cert o no, i si estan allà aquells o no estan allà, i saps? És que al final és anònim.
1: Clar, jo recordo... Una de les frases que, fixa't tu, fa un mes i mig, o escaig, ho dèiem ara abans de començar... Però hi ha una frase que recordo, que crec que recordareu durant bastant de temps, que va ser la frase que va començar l'espectacle, i era... Creía en el amor hasta que mi novio me contagió una gonorrea.
2: Ostres,
3: tu. Hòstia.
1: Clar.
2: I amb això es va començar, el show?
1: Amb això va començar el show. I vam continuar... fruit de l'atzar, amb altres, diguéssim, amb altres coses relacionades amb l'erotisme o amb el sexe directament. I clar, jo vaig pensar, ostres, qui deu haver escrit això? I no només això, qui ha escrit això està fent allò del basado en hechos reales,
2: clar.
1: O no.
2: Clar, clar.
1: Que jo soc del pensar que sí, que això està basado en hechos reales.
2: Bueno... No sé, trobes a molta gent que no sap què apuntar i al final se li va al cap. I hi ha molta gent que ja ve... Jo és que et diria que... Aviam, no sabem a sense certa això si és o no real, com les pel·lícules, no? Basada o no en hechos reales. Però sí que és cert que hi ha gent que es posa fins i tot allà amb el ChatGPT avui en dia a demanar-li frases per posar-nos. Però sí que és cert
1: quina
2: que...
1: Quina poca imaginació, no?
2: Sí. Però ja té que la imaginació es treballa al final, eh? Però sí que és cert que si el tema verd sempre és un tema clar. Que el ser tabú i el ser anònim és com meravellós, perquè me puedo permitir ser marranete ahora perquè nadie va saber quin soy.
1: Clar.
2: Sí.
3: Yo creo que tenía marranetes divertidos y marranetes como que dices, ay, de mal gusto.
1: Patológicos.
3: Sí, no, pero no, que es como todo, ¿no? Ni hay cosas que son así con picants, que dices, ay, mira, es picant, pero
2: más. Pero es elegant, ¿no?
3: Sí. Y picants que dices, ay, eso ya hace mal gusto, ¿no? Y creo que aquí ni ha, que de vegades no saps quina trucarada que estas.
1: Claro, porque ahora estaban hablando de eso del picant, ¿no? Clar, què passa quan hi ha comentaris polítics? Heu hagut de censurar alguna vegada algun paperet que heu tret o no?
2: Sí, clar que sí.
3: Jo me'n recordo un en concret que era... Te'n recordes quan va morir Dani Jarque, jugador espanyol?
1: Sí.
3: Doncs, t'ho explico, això és primícia, però...
1: Atenció, titulars.
3: No, però havia molta gent molt desagradable que posava Dani Jarque te lo merecías en els papelitos. Horrors. Nunca se leyeron. Porque y va a sortir més d'un dia, ¿eh?
1: O sea, qué fort,
3: que no es cosa d'un dia ni d'un paper. I mai van fer aquestes històries per respecte al Dani Jarque, perquè a més, jo no el coneixia, però a més, tot el que t'arribava... no, primer perquè no es fa, però a més és que dius, per què posen això si tot el que t'arribava de l'entorn futbolístic era que aquest noi...
1: Era respecte, era, i en era cap moment respecte. es va dir res que pogués comprometre la seva...
3: I que tampoc s'hauria de fer, o sigui,
1: de
3: fer la història, però a més dius, hòstia, si semblava un tipus supermaco, superbona persona i tal, de tothom que et surt i tal, és més, quan va guanyar el Mundial encara es va posar la samarreta de dedicar-li al Dani Jarque.
1: Sí.
3: I jo vaig dir, mira tu, i la gent, com pot tenir aquest cap de posar, vale que ets anònim, no? Però, hòstia, posar una frase així, com veuràs com surti, no vam llegir mai. No. I va sortir, la setmana que va passar, algunes vegades va sortir que jo estava fent molts shows aquella setmana, i dius, no, això no.
2: Sí, hi ha coses desagradables que no les llegim. Però ho diem, directament.
1: Ho direu, mai
2: ens inventem res. Vull dir, això és important. És a dir, no agafarem una frase que posi pues, qualsevol cosa desagradable i direm, pues, no sé què, no sé quantes. No, això no ho farem. Però sí que ho diem. Mira, això no ho podem llegir per aquest motiu és inintel·ligible, no ho podem llegir. I agafem una altra.
1: Uh-huh.
2: Sí? Però no ens inventem la frase com a tal. La faríem una altra, en tot cas, ho diríem.
3: I política, sí, tu penses, també n'hi ha molta d'actualitat.
1: Clar, és que això, per això us deia allò de la política, perquè clar, això és... Bueno, ara, la política sempre ha estat una mica mainstream, però clar, ara... doncs encara més, i l'actualitat, diguéssim, anava a dir, s'ho val, perquè, bueno, perquè posa damunt de la taula tot de fets que són...
2: Bueno, hi ha hagut moments polítics molt, molt divertits que ens han donat molt de joc. No ens oblidem mai de les frases del Mariano Rajoy.
3: Ah, sí?
2: Perquè això era...
1: Això sí que era, això sí que era improvisació. Sí,
2: ell, exacte. Ell improvisava i nosaltres ens donaven... És que a dia d'avui sí que saliendo no és el alcalde, el que dirige a los vecinos... Vull dir, tot això...
1: L'europea...
2: És molt divertit. Oh, ara, sí, sí. Ara surten molt de la típica de Pedro Sánchez dimisión o perro Sánchez.
1: Perro Sánchez.
2: D'això surt molt, també, no? Vull dir que al final és algo molt, molt típic. També amb la pujada de Ciutadans també sortien moltes coses de la Inés Arrimadas.
1: Clar. Sí. Però ja això que deies tu, no, José? Hi ha aquesta cosa més anem a dir-ho així, més d'ironia més fina, i després hi ha la cosa més de desagradable,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Que la ironia fina fins i tot pots...
2: jugar-la.
1: Pots jugar-la, pots entrar en el joc i pots donar-li la volta o pots reconduir-la, però clar, quan entrem en qüestions així com més desagradables o més ja de mala educació directament, la qüestió s'embolica.
3: Però després ve el que deia el Pepo abans dels arxius. Jo me'n recordo, per exemple, a nivell polític, un dia va sortir una sobre un partit independentista gallec. I jo, per una amiga gallega que un dia, però una amiga de trobar-te un dia, no me'n recordo on, una persona que em van presentar em va explicar una miqueta lo del tema del gallec i el dia de les finestres tancades, que era que van executar tots els nobles gallecs en un sol dia i que la gent va tancar les finestres perquè no va voler anar, no? I jo, sabent aquesta història i veure que era sobre l'independentisme, vaig començar a treballar, els companys potser no sé si la sabien o no, però jo vaig començar a treballar en l'arxiu de què sé jo d'independència d'una història independentista gallega, no? I clar, quan vaig sortir, em va venir el tio, escolta, no m'ho esperava, que et sapiguessis això.
2: Clar.
3: Clar. I es queden com, uau, per això tot el que puguis ficar al pot, tot serveix en algun moment.
1: Jo veient això, sou com el teatre improvisat, és com, sou com els pioners del ChatGPT, per entendre's. Posat dalt de l'escenari.
2: O som com el Bob Esponja sin el Bob, saps? Has absorbit tot el que puguis.
1: Exacte.
2: Eh?
1: Que, de fet, la tradició de la improvisació, i ara estava pensant, per exemple, doncs, que hi ha a Catalunya, i sobretot a les Illes Balears, hi ha tota aquesta tradició del cant improvisat, que no deixa de ser una mena de cant, és a dir,
2: sí,
1: no és teatre,
2: sí,
1: és cant, però que es fa amb unes, diguéssim,
2: home,
1: unes bases
2: les corrandes de tota la vida.
1: Les corrandes aquí, sí, les gloses, sí, a Mallorca.
2: Totalment. Bueno, i cada comunitat té el seu, perquè es fa molts llocs, això.
1: El País Basc també té,
2: sí,
1: la seva història.
2: I Aragó també té...
1: Vull dir que al final, bueno, és, diguéssim, és aquest conjunt de cultura, no?, que juga precisament, doncs, això, no, en aquesta cosa que és, d'altra banda, superfresca.
2: Totalment.
1: Perquè t'obliga a tenir el cervell molt actiu, t'obliga a saber moltes coses, com deies tu, i a tenir una capacitat de reacció extraordinàriament gran.
2: Sí, sí.
1: Doncs, arribem ja al final d'aquesta conversa apassionant, improvisada també.
2: Improvisada, sí.
1: Bastant, bastant improvisada. I deixeu-me abans dir una cosa, abans d'acomiadar. A partir d'allà, o sigui, a partir d'aquest moment, quan s'acabi el programa, al nostre perfil d'Instagram sortejarem 3 entrades dobles per la funció del pròxim dia 3 de desembre al Teatre Neu. I, per tant, doncs, és molt senzill. Ens seguiu, poseu allò típic de amb quin aniries a l'espectacle.
2: Jo ja he dit que és un bon lloc per anar a fer cites, eh?
3: Sí.
1: Home, sí, sobretot perquè després hi ha la càmera aquella que va enfocant pel cop,
2: sí, sí,
1: amb el cor.
2: Per anar a fer cites, però sense tenir parella, compte, eh? Perquè
1: sí, sí.
2: Si no, passa un poco lo que pasó en el concierto este tan famoso, eh?
1: Bueno,
2: compte.
1: Exacte. Bueno, jo vaig veure més d'un que la càmera aquesta que va enfocant més d'un s'ajupia. I va haver-hi el cas de dos col·legues, vull dir, perquè es veia que eren col·legues, que vull dir que es van acabar fent un petó, rotllo, pues, escolta, ens ha tocat.
2: Ja que estem, no?
1: Sí, ja que venim a ajudar. Pepo, José Luis, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat què és això del teatre improvisat. Ja ho sabeu, ImproShow al Teatre Neu de Barcelona de dimecres a diumenge.
2: Ho dius molt bé.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies i, com es diu en el món del teatre, molta merda.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: I a vosaltres, que vagi tot molt bé. Molt bona setmana, bon el que queda de setmana. I ens veiem la pròxima setmana aquí a La Gent Normal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, la P7 està tallada al Paliol per enllaçar amb la B23 i a retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar, al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.

0: Molt bona tarda a tots i a totes les oients de Ràdio Rubí i a tota la gent que ens sintonitza a través de la xarxa. Som a l'Inspira't, l'espai on busquem el pols de la creativitat i el talent que n'és a prop de casa nostra.
1: Sí, avui venim molt inspirades perquè la primavera ja respira l'ambient.
0: Anem a inspirar-nos i inaugurar la primavera, Carmen.
1: Avui a l'Inspira't ens acompanya Jordi Colell, productor musical, baixista de referència i un dels artífacs del so de grans artistes com Antonio Orozco. Un rubinenc que va estar nominat als Goya per la millor cançó original per al cover l'any 2022 i que té un disc de platí a l'estudi. Jordi, benvingut a casa.
2: Hola, què tal?
1: Per nosaltres és de la casa ja, eh?
0: Sí.
1: Ja,
0: de l'Inspira't.
2: Un plaer ser de la casa, és un honor.
1: Avui, com que ja vam tenir una entrevista amb tu, doncs era el 2023, vam estar revisant, i van quedar moltes coses pendents. Llavors, jo crec que avui ens toca conèixer-te més a fons i conèixer la part més creativa teva, el teu procés creatiu, no?, com és. I anem a veure, doncs, aquesta figura del productor que comentàvem l'altra vegada, que dèiem que els productors musicals veníeu a ser uns arquitectes del so, no? Perquè heu de construir, doncs, heu de posar com les bases, no? Quan comença realment una cançó per tu? En quin moment?
2: Comença amb un estat d'ànim. Qualsevol, jo fins fa poc realment pensava, on comença la cançó? No, comença amb quatre acords, però si aquests quatre acords no et diuen res o no et mouen, és impossible començar la cançó, no? Si no, primer no tens aquesta sensació, no?
1: Que et desperti alguna cosa,
2: emoció,
1: que et mogui alguna
2: emoció,
1: cosa.
2: Sí, moviment al cos, ja sea per a bé, per a mal.
1: Això t'anava a dir perquè tu t'adaptes a diferents estils musicals i aquests estils també comuniquen emocions molt diferents.
2: Sí, i sobretot en aquests temps, parlant d'estils, m'agrada veure com el no estilo, o sigui, ja podem transgredir completament, no? Sobretot les textures, els estils, jo penso que no, estem en una època amb la modernitat que tenim ara, de la mescla, del mestissatge, de tot, penso jo amb els estils com una cosa una mica abstracta ja, no? La categorització tan tancada que hi ha hagut sempre als estils, jo penso que una de les meravelles que hi ha ara de la mescla, de la barreja, és això, que precisament no hi ha estilos, no?
1: Podem dir que ets un arquitecte del mestissatge o d'allò diferent?
2: No, el mestissatge és que té connotacions concretes de temps pretèrits quan els mixtures eren molt separats, no? O hip-hop, con no sé què, con, no? I el mestizaje, pues, és com ese choque de cultures muy distinto, però no parlo amb aquest to concret, parlo amb el to de que ja no se sap quina l'alternativitat que té la música, com antaño el rock alternativo, o què és el rock alternativo hoy en día, o què és el rock i què és el pop. Hi ha una barrera on abans hi havia una barrera, ara clarament està un poco más difusa, no? Mm-hmm. I no se ve, perquè texturalment és tot molt semblant i realment els estils es manifesten més amb l'actitud que no pas ja amb el so, no? No us sembla que ara el trap...
1: L'actitud del músic,
2: per exemple, l'actitud del trap és com el rock que hi havia antigament, no?
0: És una evolució de la música.
2: Clar, però aquesta rebeldia, no? I aquesta... Tot això... Però clar, ara no li diem rock al trap, però fa la funció que feia el rock en su dia, no? De rebeldia i de queja i d'ir a la contrària i de... No? Per això que els estils i tot això, jo m'agrada veure-ho més com les actituds. I sobretot les actituds de l'artista. Quan estàs treballant amb un artista has de saber per on va, per on va, si és rebelde, si no, si està triste, i en base a això treballar, no?
0: I tot això, Jordi, ho fas des de Monkey Sound, aquí a Rubí.
2: Ho feia en tiempos pretéritos també i sempre,
0: sí,
2: que...
0: Sí, inacabats.
2: I m'agrada parlar molt, sempre m'agrada reviure l'època del Monkey perquè és on vaig aprendre més i on vaig estar treballant un breu període de temps amb el que va ser el meu mestre, que era el Xavi Pérez, que sempre lo llevo conmigo todos los días, que ja no hi és, i em va ensenyar moltíssimes coses, no? Ell, en aquella època era ell qui produïa l'Antonio, a Orozco, etc. I d'aquí vaig aprendre pues, gairebé quasi tot el que sé, no? I ara tinc jo el meu propi estudi a casa, a la meva marmita en l'extraràdio rubinense, a Castellnou, en una casa, i és donde vivo todos los días fent música, no? Totalment aïllat, i tothom qui vulgui venir està convidat, però ara ja no el Monkey, no, fa molt de temps que no hi som allà, però bueno, va ser meravellós, no? poder estar allà.
1: Sí, sí.
0: Bueno, igual que la música evoluciona, tu també evoluciones, no?, com a persona.
2: Sí, sí, son mutables. Como decía Heráclito, filósofo presocrático, todo es puro movimiento, ¿no? Y...
1: Uh-huh. L'aigua no és la mateixa, no?
0: I si no malament.
2: El riu no és el mateix, exactament.
1: Sí, sí. Jo volia preguntar-te, ja que parlàvem d'estils i de, doncs, que espera una mica com aquesta frontera o es desdibuixa, quina opinió tens del nou disc de la Rosalía i el que han fet, no?, doncs amb aquest tema de la Perla, tu com a productor?
2: Jo, com a productor, òbviament, el que està clar és que té un so que és espectacular perquè compten amb els millors enginyers del món, amb el millor equip de producció del món. Jo podria filosofar una mica més amb el tema de la Rosalía en si mateix. Jo, la Rosalía, per exemple, quan no sabia qui era i vaig sentir el primer disc, penso que em va suggerir el que em passa a mi quan m'agrada molt una cançó, i és que m'oblido totalment de l'artista. Uh-huh. I no m'interessa l'artista. O sigui, a mi quan m'interessa una cançó, escolto tot el disc, però si m'agrada la seva música, no m'interessa l'artista. O sigui, no, és com que el vull treure de l'equació. I últimament, fa dos o tres discos, amb segons quins projectes de super mainstream i tal, noto que la presència de l'artista està molt per sobre, té moltíssima més dimensió que l'obra en si mateixa. I això, instintivament, a mi... em xoca una mica.
1: T'allunya?
2: No, sí, sí, totalment, del contingut.
0: Clar, però aquí entren els efectes del màrqueting, no? Potser que els artistes, molts d'ells i moltes d'elles, s'estan convertint més en un producte que realment en un artista.
2: Es nota que hi ha molta més inversió en una cosa que en l'altra. Sí?
1: Sí.
2: Cosa que amb
1: sí,
2: els primers discos s'intueix i és palpable, i això, ojo, vaya por delante, que és la meva opinió i el que jo noto en base a puro sentimiento. Tampoc hi ha un... No estic sistematitzant ni intel·lectualitzant res. El que jo sento amb els primers treballs era que hi havia algo que transcendeix tot, no? Que hi ha una proposta que és supersòlida, supernova, trencadora, amb quant al missatge, amb quant al so... Hi ha una frescor que ara mateix no connecta amb el que jo necessito. Sí.
0: Mm. Sí, sí, sí.
1: Què ha canviat del Jordi Colell, que va estar nominat als Goya el 2022 per aquest tema, no?, amb l'Antoni Orozco,
2: sí,
1: fins ara, no?, parlàvem d'aquesta evolució a
2: sí,
1: nivell creatiu. Què és el que creus que... Quin Jordi tenim ara, diferent del que teníem aquí?
2: Què ha canviat? Pues tot. Tornem a la mutabilitat, i és que tot ha de canviar, els sistemes, el com un es troba, si, quan t'has de plantar cada dia i tractar de ser creatiu i fer una cançó peti-qui-peti cada dia, o encetar una cançó peti-qui-peti, és molt difícil. Sobretot no entra la repetició constant i en el triamiento i a ser una cornucòpia teva contínuament, no? Has de canviar per força, perquè si no estàs condemnat, no?, a fer el mateix. Llavors, de quina creativitat estaríem parlant? De ninguna, no?
1: Clar.
2: Jo, cada dia que passa, treballo, intento trobar noves maneres o noves formes d'encetar una cançó, pues, si estic acostumat a fer-ho amb una sensació aquí a l'estudi, ara, pues, últimament, els primers acords que poso mai els faig a l'estudi. He de sortir al camp. És el que em va, ara mateix. Per canviar, per trencar... Necessito buscar formes noves contínuament per no estancar-me. Sí.
1: Podríem dir que és això com una mena de ritual que tens ara, però sí, que també ha canviat,
2: sí, però
1: abans eren uns altres.
2: El ritual més aviat és canviar les coses, que no les coses en si mateixes. El ritual és fer les coses diferent, mm-hmm, o buscar-te de diferents formes, no trobar una forma diferent concreta en un moment determinat.
1: Mm-hmm.
2: El ritual no és anar al bosc, sinó el ritual és canviar. Quan m'avorreixi d'anar a fer els primers acords aquí al costat de casa, al bosc, a Castellnou, pues buscar un altre lloc. Poder serà una esplanada sense arbres, o poder serà a casa de la meva àvia, o no sé.
1: Perquè hi ha una part...
2: És tot aleatori. El que no és aleatori és la certesa de que has de canviar. Per fer les coses diferents i per tenir propostes noves, has de pensar diferent.
0: Has de pensar i has d'incloure també eines noves. Parlem una mica de la IA. Tu com et portes amb aquest tema?
2: Pues la IA és un concepte que és brutal i encara no... I penso cada dia i m'agrada filosofar molt amb això, però encara no sóc conscient del que ens aportarà. Aquesta democratització que ens venen sempre, és que això democratitzarà... Després es demostra amb una millora dels resultats a l'hora de la veritat. Hauríem de plantejar-nos això, no? Jo no estic tan segur que vagi a millor el producte final.
0: Home, parlem de que és una eina, però encara no té sentiments. No sé si arribarem a veure-ho, això, però... o serà molt ràpid i ho veurem molt ràpid. Doncs, però jo crec que al final la música, com qualsevol art, a través de l'AIA no sentirà igual, no se sent igual. No hi ha aquesta essència de la persona.
2: És que clar, ara, i sobretot amb la música és molt paradigmàtic, la música a l'època dorada, per exemple, del rock o a finals del segle passat, la segona meitat, amb grups com, pues, jo què sé, des de Led Zeppelin, des de Beatles, Police, Queen, bla, bla, bla, es premiava molt ser diferent. Però ser diferent amb uns nivells superdramàtics, no? El Bohemian Rhapsody no el volia ningú i va ser la clau de l'èxit. I ara el paradigma ha canviat totalment. Des de la indústria només tenim a gent que vol assemblar-se a altres cançons que han sigut un èxit, perquè l'únic que volen, estem parlant de la cultura mainstream, que també, evidentment, afecta el pobre xaval que està a casa seva i vol triomfar en el món de la música. Quiere que su bombo suene como el bombo de la última canción de Drake. No vol fer una proposta amb un sonido de bombo diferente, sí? I la IA és un potenciador de totes aquestes mals hàbits, penso jo, a nivell creatiu, no?
1: Si parlem de creativitat, podríem dir que per poder connectar amb aquesta part més creativa, més instintiva, també

0: i els artistes emergents, jo crec que el seu nen està buscant aquesta diferència, no?
1: Totalment, totalment, totalment. I a més, amb el que parlàvem abans, no?, en relació a això dels grups indies i sobretot amateurs i gent que està començant i gent que té una puresa dins, que vol explorar, que nunca te dicen un no, vamos a probar esto y nunca dicen no. Esta canción dura 4 minutos, no, porque tiene que durar 3 o 2.5, no?, que és el que passa en segons quins estaments musicals, si no vamos a enganyar-nos, això és així, no? Perquè l'última ja que he sentit és perquè et dona més plays, perquè si la cançó dura 2 minuts, amb 4, si dura 2 minuts fas el doble de plays, amb un Spotify o amb un Tidal o amb alguna cosa així, no?
2: Sí, buscant els clics, no?
1: Clar. O sigui, alejándonos cada vez más.
2: No? Sí, del concepte de pura música, crear música...
1: Exacte, crear...
2: Per despertar, no?, emocions i...
1: Totalment. I treballar amb gent que és amateur, pues, és totalment al contrari. És gent que està oberta a l'experimentació, que no té prejudicis, que estan aprenent. Tu d'una persona que estàs aprenent pots aprendre moltíssim, també, no?
0: La curiositat, que és exacte, molt important. Exacte. I quines propostes tens sobre la taula ara? Presenta'ns alguna cosa que estiguis fent.
1: És que jo això és que
0: ho
1: no
0: tens
1: ho sé.
0: Molt amagat, tot
1: no
0: això.
1: No sé fer,
0: ja,
1: no
0: ja
1: sé fer.
0: Ja saps que a mi m'agrada tirar de la corda.
2: Molt, molt esperat, eh?
1: Però no ho sé fer, no ho sé fer jo, i tot i que m'estic, m'estoy retirando progressivament de les redes socials. Ja estic a l'estudi retirat gairebé físicament del món real i ja també ho estic fent del món digital a poc a poc. Para convertirme finalmente en un árbol algún día, espero. A mesura que vagin sortint projectes i sobretot d'aquest any, una nova jornada amb un nou enfoque i tal, si esteu atents a les xarxes socials, pues això sí que ho aniré penjant. I muy tímidamente en una història o aniré posant artistes.
0: O sigui que tot el que tens ara entre mans està encara al forn.
1: Sí, està encara al forn i sobretot perquè són persones que són els seus primers projectes, que són les seves primeres cançons. També estic contactant jo proactivament amb gent que m'agrada com canta o que m'agrada com composa i els persegueixo perquè vinguin a l'estudi. I això mateix, o sigui, estem en una etapa ara d'IMSD brutal.
0: I què és el que t'atrau d'aquesta gent que tu contactes?
1: Uf, no es pot ni explicar. És que és... sentimental total, és un feeling. No sabria ni com...
0: Les papallones a l'estómac.
1: Sí, sí, sí.
0: Com quan t'enamores, no?
1: El mal aquest de cor, no sé, és una aleació de mal d'estómac, a la boca de l'estómac i de pressió al cor, no? Com una tensió, com un nervi però agradable, és algo així.
2: Mm, aquesta connexió, aquesta sinergia, no?, que es produeix, que a vegades com una mica màgic, no?
1: És com una ansietat, és una ansietat però agradable, és una ansietat... Sé que és un poc oximorònico el concepte.
2: Sí, però ens encanta aquesta comparació, no?
0: I jo també m'agradaria, com sempre aquí ens agrada una mica aquest moment d'inspiració o de projecció o de projectar, et queda alguna cosa així com dir tinc moltes ganes de fer això?
1: Relacionat amb fer cançons... Jo crec que això no s'acaba mai. Sempre tens aquesta picabaralla de me gustaría superarme a mí mismo y una de las maneras sería gustándome algo que yo hiciera, ¿no? Això també és veritat, ¿no? Aquest rotllo que no t'acabes d'agradar mai i que pues, sempre busques això, ¿no? De ojalá algún día pase, ¿no? Això sempre em queda aquesta búsqueda que jo penso que és eterna i que no acabarà arribant mai, però bueno, mientras tanto, pues ahí vamos.
2: El conilla, no? La pastanaga, i la pastanaga...
0: I en el món del cinema, ja que t'has obert camí també en aquest sector,
1: sí.
0: Hi hauria alguna cosa per fer?
1: Sí, vaig tenir una proposta, però encara està en l'aire, perquè el món del cinema, com suposo que us podeu imaginar, és com a palacio i va súper despacio, perquè bueno, s'han d'activar uns resortes brutales i uns mecanismes que triguen molt, però sí que hi ha propostes molt interessants al cinema, cosa que seria que a mi m'encantaria, que vaig estar fa uns anys a punt de fer una banda sonora, no va sortir, i ara probablement sortiria alguna coseta molt interessant, i sobretot amb un projecte superguai, amb una pedazo de directora cinematogràfica, una cineasta brutal, mejor persona todavía, que a més coneixes per aquelles casualitats de la vida que no saps ni com t'hi trobes i com el que vam xerrar abans fa 5 minuts, no? de la pelu, no? I del por qué estamos, no? Sí. Casualidades d'estes brutales, no?
0: O causalidades.
1: Causalidades, hòstia.
2: Sí, sí, sí, sí, una mica de tot, no? D'atzar i de...
0: I m'ho has deixat així, tirat a l'aire, sí, i ho recullo jo quan pugui, no?
1: I no diré res més. Ja, sí, ho he intentat...
0: I ens quedem amb les ganes, Carmen.

0: he intentat anar amagant progressivament, però ja està. Però sí, hi ha projectes amb el món del cinema i sobretot superinteressants i...
1: O sigui que tindrem que estar a la guai perquè hem de ser les primeres, eh?
2: Tornarà. El Jordi Colell tornarà, ja el tenim fitxat. Si no es treu el WhatsApp, eh?
0: Lo veremos.
2: Ui. Doncs no sé, haurem de mirar on està on té l'estudi.
1: Home, cineastes comencen a haver-hi, eh? Perquè també ens ha costat que hi hagi referència de dones en el món del cinema, però bueno, ja comencem a tenir i de molt bones. Anirem descartant també, sí. Aviam què passa. Sí. És una bona opció.
2: Però ens han deixat l'am, ens fa un teaser, allò... Per realment deixar-nos amb les ganes. Jo no vull que marxis sense preguntar-te un altre cop, anant al tema creatiu, no? Perquè dins del món de l'art, no? Hi ha molta obsessió, també. És a dir, tu en el moment en què comences a produir una peça... És una obsessió per tu i en qualsevol moment t'estan venint idees i te'n vas a dormir i és una cosa que no pots parar de pensar en això?
0: Sí, vaya por delante que jo també tinc una condició concreta i no sé com es diu això ni ho vull saber, però sabeu aquesta condició que tens una veu que no calla mai en tot el dia? Això em passa. No quiero saber ni cómo es para no creérmelo más, sí. ¿D'acord? Y así le doy un poco de posibilidad de no existencia a eso. Clar, el món de la creativitat, en general, t'ho pots prendre de moltes maneres. Jo no vull dir que sigui totalment així per tothom, perquè no ho és. Jo, la meva experiència és d'exigència total i sobretot de lluita fútil completament a gustar-te. I aquesta és la grandíssima obsessió, no? Que nunca es suficiente, que todo está... Jo, a vegades, també, quan els projectes s'allarguen, em poso superdramàtic. Deien companys meus de la indústria, les canciones... Un amic meu argentí, Jordi, les canciones no se terminan, se abandonan, em deia.
2: Clar.
0: I és veritat. Totes les cançons han sido como abandonos y de ya no puedo más, ya tiene que salir porque ya no puedo más con esto. I quan estàs en aquell moment ja del release, que l'entregues a la companyia o l'entregues a l'artista, dius, está todo mal y no vale nada, y no, perquè ja has donat tantes voltes, que bueno. Després hi ha cançons que han anat molt bé, cançons que no han anat tan bé, però el sentiment era el mateix, era com d'abandono total, i això sí que és una obsessió que és una mica insana, però que penso que amb el temps al final aprenem a viure i a treballar entorn a tot això i a controlar-la una mica més. No?
2: Sí, es converteix en un arbre, finalment, doncs que sigui un arbre ben florit, no? I amb unes arrels molt fortes.
1: Home,
2: no?
1: Jo espero que
2: tota aquesta veu...
0: Un ficus microcarpus.
1: Jo espero, Jordi, que aquesta veu no calli, perquè si no deixaràs de crear, i no pot ser. Encara que sigui a vegades sigui una mica molesta, però bueno, ha d'estar la veu.
0: Sí, ha d'estar, però per sort aprenem a distreure-la. O a ponerle una manzana en la boca durante unas horas, ¿no?, al día.
2: Per això també surts al camp. Imagino la connexió amb la natura és una manera de dir vaig a connectar amb alguna cosa més gran, no? Que la meva veu o que el meu... No sé com explicar-ho.
0: És molt perillós sortir al camp també perquè estàs sol amb els teus pensaments i li das más cancha todavía a eso, no? Però no et queda un altre. Has de fer, has de canviar. No, has de provar coses noves contínuament.
1: I ens queda una miqueta de temps. Alguna persona d'aquí de Rubí que acompanyis? Algun músic, artista? Estàs treballant amb algú d'aquí de la...
0: De Rubí no. Estic treballant amb gent de Madrid, ara mateix, de Manresa... Bueno, amb algú de... És de Rubí, vale, sí, és de Rubí. De fet, començaré
2: no
0: a treballar...
2: No viu a Rubí.
0: Sí, sí, crec que sí viu. De fet, comencem a treballar... Avui és dimarts? Dijous. Però vale. Tampoc diré el nom.
1: I també ens ho deixarà en l'aire.
2: Amb això t'ho dic, estava investigant.
1: Això és un tràiler per tornar.
0: De fet,
2: sí,
0: aquesta,
2: és així.
0: De fet, aquesta persona de Rubí és una d'aquestes pesques que he fet per xarxes de veure. Però tu, com és possible que facis aquestes cançons? O cantis així, por favor, ven a l'estudio. I em va dir, no, perquè jo què vull fer en l'estudio? I van passar els mesos i tira una altra cançoneta per les xarxes i torno a dir, però por favor, ven. I aquesta vegada s'hi ha colat. I comencem a treballar el dijous. O sigui que...
1: Ah, mira.
2: A veure...
0: La pròxima d'ella Us puedo contar,
1: ella,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: Home,
0: sí, sí.
1: I la podem convidar també.
2: Això d'anava a dir, sí, sí, que vinguin, que vinguin aquestes persones també acompanyant-te, doncs, a tu, no? Que no passin els anys que hem passat ara, que jo quan mirava i vaig veure 2023, deia, què? Com? Com han passat? O sigui, si semblava que era ahir, quan estàvem allà, no?
0: Volant, compartim, volant,
2: compartint
0: volant.
2: Estudi, no? Amb el cabell curt.
0: Sí, sí, sí, era altra persona.
1: Jo ni el coneixia quan he arribat, o sigui que... Però ara ja em quedo amb tu, Jordi, eh? Ja m'he quedat amb tu, de nou. Jordi, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Sempre se'ns passa el temps volant perquè realment és impressionant. A part, hem conegut la teva trajectòria i ara conèixer el teu moment vital d'ara ens encanta.
2: Sí,
1: Carmen,
2: totalment.
1: Acomiadem el Jordi.
2: Acomiadem el Jordi i ja saps que aquí és casa teva. T'esperem per seguir filosofant.
0: Sí,
2: de la música i de tot el que vingui. I nosaltres doncs, anem ara amb un tema musical doncs, que potser ara el Jordi Colell no està tan vinculat, no?, amb Antonio Orozco, però...
1: Li sona d'algú,
2: que
1: no?
2: Me busquen por dentro, doncs hem de fer també aquest perfeccionisme que tens, no? Doncs alguna vegada doncs, les coses es demostra, no?, que surten bé.
0: Sí, i tant. De vegades surten bé, sí.
1: Gràcies, Jordi.
0: A vosaltres.

0: I seguim a l'Inspira't al 99.7 de la FM amb la Cuca Fernández i Carmen Moreno, les Telma i Luis de Ràdio Rubí. Hi ha persones que treballen amb paraules i n'hi ha que treballen amb ànimes. La nostra convidada fa totes dues coses: escriu, acompanya, escolta i sobretot transforma. I ho fa des d'un lloc poc habitual, el sentir profund, aquest espai on les emocions no s'expliquen, sinó que es reconeixen. Narradora incansable, acompanyant en processos de dol amb una mirada xamànica, que ara ens explicarà, i veu activa en espais de lideratge com la Cambra de Terrassa, Mujeres Creatives del Vallès... una infinitat de coses, no podria menjaria tot el programa presentant-la. Deixem que Montse Clemente es presenti ella mateixa. Bona tarda, Montse.
1: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
2: Bona tarda, Montse.
0: A tu per estar aquí, per inspirar-nos. Parles molt del sentir com una brúixola vital. En quin moment vas entendre que aquesta seria la teva, podríem dir, manera d'estar al món?
1: Doncs jo crec que ja vaig néixer així, sincerament.
0: De sèrie.
1: Sí.
0: Ve de sèrie.
1: Sí, sí. Sempre, des de que tinc un record, doncs he estat com molt deixant sortir allò de dins, no?, que ens inspira. Avui estem en el lloc ideal. I t'ajuda, doncs, a transformar el teu voltant, doncs, en una cosa més harmoniosa, més bella. És una miqueta... És el meu dia a dia.
2: I amb aquest sentit, com tens tanta capacitat d'arribar a tantes coses? Doncs... I fer-ho amb el sentiment des de la teva essència?
1: Sí, d'això es tracta. De ser la mateixa... avui aquí al programa, com quan estic allà al Comitè Executiu de Cambra de Terrassa, com quan estic organitzant, doncs, un megatorneig de tennis taula, com... O sigui, has d'estar en el teu centre, i un dels meus secrets és que com més al centre estàs, en equilibri, i o sigui, com traient-te capes, no?, i deixant sortir cap a fora la teva essència, qui tu ets, doncs entres amb... M'ha fet gràcia, perquè abans es sentia l'entrevista...
0: L'entrevista amb el Jordi Colell, va tot molt lligat, eh?
1: I jo connecto molt amb el no temps. I quan connectes amb aquesta manera de passar per aquesta experiència vital, doncs et dona temps a fer moltes coses, a arribar, a connectar la gent.
2: Tenir no temps.
0: Tenir no temps, però jo el que vull és saber... Com arribes aquí? Com ho aconsegueixes?
1: Com ho aconsegueixo?
0: Acompanyes a gent, sí, també per ajudar, no?, a aconseguir aquests estats d'ànim, no?, de connexió.
1: Sí, bueno, jo més que ajudar, jo el que intento és... tu ho has dit, no?, el tema de l'escolta profunda, no?, a tothom. Fins i tot abans em m'ha fet gràcia la simbologia d'acabaré sent un arbre, i dic, home, els arbres també parlen, vull dir, jo sento... Soc una... O sigui, de formació soc traductora, això no sé si ho sabeu, soc traductora i correctora, vull dir, el tema de la llengua és important per mi, forma part del meu dia a dia, i aleshores el que faig és traduir també, doncs, aquest sentir de la gent que tinc al voltant. És aquesta escolta profunda i, sobretot, doncs, també mostrar. Jo crec que la manera d'ajudar la gent és mostrar un camí, una manera diferent d'actuar.
2: De fet, aquest acompanyament el fas amb gent que escriu. Ara estàs, sí, acompanyant la gent en el seu dol.
1: Sí.
2: I molts més acompanyaments. A mi m'ha cridat molt l'atenció perquè esteu fent ara una associació també formació, no? Esteu fent una associació per formar persones d'acompanyant el dol.
1: No és exactament això. No és només acompanyament al dol, és la figura de la doula.
2: Doula.
1: Doula de la mort.
0: Però doula de la mort.
2: Sí,
0: la
2: doula... És que em sembla increïble aquesta paraula.
1: Doula, etimològicament, és la dona, perquè habitualment eren les dones, tot i que ara tenim companys també que ho fan, que potser s'associa més al moment del naixement.
0: Sí,
1: és aquest,
0: exacte,
1: acompanyament, aquest posar-te al servei d'estar allà per, en presència, per donar suport, ànim, per acompanyar, per ajudar, per aconseguir que es pugui viure d'una manera natural. Aleshores, el trànsit envers la mort, doncs, també és una cosa que hauria de formar part d'una manera molt més bonica i natural en el nostre dia a dia. I ara mateix, doncs, mira, jo mateixa vaig tenir l'experiència de, ara fa 2 anys, no?, va morir el meu home, i m'ha tocat viure com la gent no sap com tractar una persona que està en dol, fa por parlar de la mort, què és això, no?
3: No ho sap gestionar, no? Clar, perquè tampoc no. ens han ensenyat, i com que fa tantíssima por.
1: Sí, i d'això es tracta. Les paraules, es tracta de no silenciar el que tenim a dins. I l'escriptura, per exemple, jo el que treballo és la ontoscriptura, que és precisament l'escriptura des de l'essència, no tant pensar en estic creant una cosa molt bonica, sinó estic revelant l'essència, estic parlant del que és important, no? D'això es tracta, ja de deixar-nos de tonteries i d'aparentar i de tot això, i anar a lo senzill, a lo important, i m'encanta.
3: Tu també recites, participes en recitals, llavors entenc que aquest anar endintre teu, quan tu estàs recitant, també d'alguna manera és com que vols treure i vols comunicar a tothom, no? Tot
1: sí,
3: allò.
1: Sí, no, és el que dèiem, demostrar. I a part, doncs, hi ha la part lúdica. A mi m'encanta. El teatre també és un molt bon exercici. Cantar. Jo canto molt. Jo quan estic molt contenta, canto. Quan estic trista, també canto. Em tiro molt per les jotes, perquè el meu pare era aragonès, eh? I en un funeral em poso a cantar una jota, i en un casament també. De vegades no són jotes, són altres coses, però aquest expressar, i el que són els poemes, i més, per exemple, que estic treballant molt vaig estar a Mujeres Creatives, ja ho saps, Carme, que vam compartir.
3: Ens vam conèixer aquells anys, fa molt.
1: I vam fer performances molt xules, no? Que és la manera també una miqueta de ritualitzar, que és com arribes a la gent. És la part xamànica, entre cometes, no?, en el dia a dia, que ha quedat com molt relegada, no? O sigui,
3: aquesta tribu, també, sí, sí, aquesta sí, part sí. Bonica de l'associació era aquesta tribu que es creava de dones creadores,
1: exacte,
3: creatives.
1: Bueno, jo és que vaig estar al front de... Sempre... Bueno, he estat al front de molts grups, però especialment de dones. Allà vam arribar a ser 100 sòcies, i sempre també he treballat en cercles de dones, després van acabar convertint-se en cercles mixtes, també, perquè tot va evolucionant quan
2: és interessant que siguin mixtes.
1: Sí.
2: I com és conviure aquesta creativitat amb el món empresarial, perquè també estàs a la Cambra de Terrassa, al comitè executiu. Perquè és una mica, a vegades, no?, com incoherent.
1: No,
2: incoherent en el sentit de que a vegades la gent que és una mica artista no pot estar dins del món empresarial, no? O molta gent ho pensa així.
1: No.
3: Aquest prejudici
1: jo crec que hi ha una petita confusió, Estem parlant de creativitat. Una cosa és un artista, potser que...
2: Però també són empreses. Un projecte també és empresa.
1: Exacte. Però...
2: No, tu deia incoherència perquè molta gent ho veu així. O sigui, molta gent no pensa que un projecte musical o un projecte teatral sigui una empresa, i al final també funcionen com una empresa.
3: Emprenedoria, no?
2: Clar.
3: Sí.
1: Però parlem de creativitat. Creativitat la pots tenir a casa teva quan estàs cuinant. D'això es tracta, de no seguir ordres, seguir les passes, seguir el que fa tothom, el que comentava abans el Jordi, no? He estat a punt de dir-li... Aquesta veueta que et parla, no la facis
3: callar.
1: Sí, això està bé. O sigui, estem cercant Déu i la inspiració fora, i t'està parlant.
3: I
1: això és el meu sentir. Un dels meus llibres, que és El poder del sentir en tu dia a dia, parla precisament d'això, de que ens hem de fer més cas.
2: Doncs aprofitem que i et presento amb una persona que tenim també aquí a l'estudi, que ja veuràs que també vibra, presenta i balla. Ell ha arribat des de València avui mateix per presentar-nos el seu últim tema, Esa cosita mami.

0: Ivan Zayas, benvingut a l'Inspira't.
1: Bona esprada, benvingut. Estic supercontent d'estar ací en Ràdio Rubí després de l'any 2018 que vaig vindre ací a un matinal i ara estic ací.
0: Havies passat per Ràdio Rubí?
1: Sí, senyora.
0: Això no ho sabia jo, quina sorpresa.
1: Sí, en l'any 2018, presentant el meu tercer disc TDCO, vaig estar ací.
0: Això en un altre estudi. Que em sorprengui, m'encanta. O sigui que, sí, sí, és que avui hem tingut un canvi i hem tingut que gravar aquí en l'estudi aquest. Escolta'm una cosa, Ivan, has passat pel Benidorm Fest dos vegades.
1: No, me vaig presentar la cançó, la vaig presentar. Però al Benidorm Fest jo no he anat a les gales, perquè com sabeu, és un concurs, no, que està llançant a molts artistes, jo vull que estar ahí, és molt difícil i porté ja diversos anys presentant el que és la meva candidatura, però jo encara no he entrat. Espero que l'any que ve, en l'any 2010, en l'any 2027, perquè ara en aquest mes d'abril me'n vaig a Madrid de promoció i també vaig un dia a estar a estudi per a gravar la meva nova candidatura, a veure si ja elegeixen d'una vegada a Ivan Zayas a Benidorm Fest.
0: Home, apostarem per tu.
2: Oh, escolta'm.
1: Moltes gràcies.
0: Votarem a l'Ivan des d'aquí, des de l'Inspira, per lo menos.
2: Bueno, és que ha començat.
1: Mira,
2: a sonar
1: igual.
2: I estàvem aquí totes ballant. Aquí, bueno, és que ja ens aixecàvem de la cadira, perquè el Robert ens l'ha pagat, la música.
0: No,
2: eh?
0: Jo és que jo quan va parlar la Montse de Vibra, dic, pues mira, l'Ivan Zayas, em sembla que ens portava molta d'ella. Escolta'm, i et presentaràs amb aquest tema?
1: No, em presenta un tema inèdit que gravaré en abril, perquè hi has de presentar un tema inèdit a medida que ha de durar 3 minuts, no pots passar d'ahir, has de tenir una estructura, no, per a aquest concurs
2: concret, no? Ara, si ens centrem en aquest tema, jo ja és que m'havia viatjat al Benidorm.
0: Tu ja estaves allà.
2: No, i saps què he pensat també? Just els 3 minuts dels quals parlava fa un moment el Jordi Colell, no? Que t'has d'adequar al 100%.
1: Així és.
2: Però anem a parlar del tema que ens porta.
1: Esa cosita, mami.
2: D'on surt aquest projecte, Ivan? En què t'has inspirat?
1: Molt bé, mira, ara estic tota esta setmana per tot arreu de Catalunya. De fet, vinc ara de Gavà. Aquest matí també he estat en Barcelona. He estat també en Sant Joan d'Espí. Demà me'n vaig a Badalona, a Sabadell, a Vilassar de Mar. El dijous estaré actuant en el Teatre Cal Niño, en Sant Boi, a les 6 de la vesprada, que esteu totes convidades. Aquesta nit surt el programa de Toni Rovira, que també estaré ahir presentant la meva cançó Esa cosita mami, i tancar moltes coses. I aquesta cançó surt perquè fa 2 anys vaig estar fent concert per Galícia, perquè allí viu ara el meu actual productor, que és Aren Suárez, que és de les Illes Canàries. Per això aquesta cançó té ese ritmo, no? Ese ritmo latino, un ritmo latino, és un merengue. I vaig gravar una maqueta perquè em va dir, mira, Ivan, tinc una cosita per ti. I jo dir, a ver. I a partir d'ahí és quan vas dir, ostres, esa cosita, mami, pues la quiero yo, no? I era la cançó. Vas composar la lletra, fer en la maqueta, que en un primer moment la vas fer en uns raperos, no en aquest xic, en Rancel la Bata, però em feia falta algo més en xispa, algo més llatí, no? I vaig contactar amb ell, que és amic, perquè també ha estat treballant en mitjans de comunicació, i és això. Esa cosita, mami, que vull que siga la cançó de l'estiu 2026.
2: Ostres, això, por favor.
0: Això t'anava a dir.
1: Ja. Súbelo, súbelo.
0: Tenim ballant fins i tot el Robert, eh? Està la peixera està revolucionada.
1: Molt bé, Robert, així no vull veure't ballar.
2: I només és dimarts.
0: Els dimarts també són bons, eh?
2: Oh, tant.
1: Inspira't, així no és el programa, no?
0: Escolta'm, jo ara, bueno, ja ho hem vist, però tu què esperes que noti la gent? Que vibri.
1: Lo que estic notant en vosaltres, que ho balleu, que tinga una bona sonrisa en la cara i que vos agrade, no? Jo crec que al final la música ha de donar-te aquesta vibració, aquesta energia, aquesta positivitat, aquest bon rotllo, que és el que jo vull transmetre a tota la gent, no? A més, tenim així una experta, una coach, no?, que sap un poc de tot això.
0: No, no és que sigui coach, fa tot.
1: Millor. Jo me lo guiso, jo me lo como, jo soc igual.
0: Jo li diria especialitzada en vibrar.
1: Això és bo.
3: I encantar, eh?
0: I encantar, bueno, mira, encantar també, diu.
1: Si vols la segona cançó, mira, col·laborem tu i jo.
3: A veure, jo no em tallo, eh? No em tallo.
1: Perfecte,
3: per res.
1: Mira, et contactaré.
3: M'encanta, eh? O sigui, jo la vibra és boníssima, jo de seguida que em començo a moure, és bon senyal.
1: De fet, ha gravat el videoclip en la meva terra, jo soc de València, ha gravat el videoclip d'Esa cosita, mami, en València, i també en Alacant, que és una ciutat que m'encanta. I podeu veure el videoclip en YouTube, Esa cosita mami, Iván Zayas, i també està la cançó en totes les plataformes digitals com Spotify, iTunes, així que molt important, entreu a l'Spotify, poseu el coret, se l'afegiu a la vostra playlist, que esteu netejant, que esteu en el gimnàs, que esteu pel carrer, en el cotxe, Iván Zayas, Esa cosita mami.
0: Perquè, com dèiem, el projecte musical és emprenedoria, eh? Aquí tenim l'exemple.
1: Molt complicat, molta emprenedoria, perquè has d'apostar per tu mateix. I jo faig les meves lletres, faig les meves composicions, me busque jo tota la promoció, que és un currazo que te cagues, perdoneu per l'expressió, però és així. I més quan eres encara desconegut, així que Cuca, gràcies per apostar per mi, perquè moltes vegades els mitjans de comunicació són un poc... No, és que si no eres així de la terra, si no eres de cantant local, si no... Per què no? O sigui, vinc de València a promocionar Som Germans, Catalans i Valencians, vinc a promocionar la meva música i al final la música és universal, dona igual d'on sigues.
0: Jo aposto per la cultura. I,
1: no,
0: i,
1: se nota, se nota.
0: I com dic, la gent que treballa com treballes tu, que hi ha molta gent que aposta pel seu projecte personal, se li ha de recolzar. O sigui,
1: sí,
0: que
1: la veritat
0: no ha sigut difícil, eh?
1: Moltes gràcies, Ina.
3: I el boca a boca funciona. Jo sóc molt de recomanar, ja veuràs.
1: Esa cosita mami. Esa cosita bueno, mami.
2: I de posar el tema i que soni allà on anem,
1: ai,
2: que,
1: ai.
2: Ja t'ho asseguro que sonarà. Serà cançó 2026, de, almenys del meu cercle.
1: Ai,
2: eh?
1: Per favor, moltes gràcies.
0: Aquí ja totes comença, les barbacoes amb Iván Zayas.
1: Esa cosita, mami,
2: eh? I
1: recordeu.
2: Vesprejos, i els vesprejos també, eh? Los tardeos.
0: Iván, tu ets d'aquests artistes que no han parat mai. O sigui, portes des dels 4 anys, que vaig flipar,
1: correcte,
0: a dalt d'un escenari, has fet orquestes des d'adolescent, has fet funky, dansa, televisió, ràdio, concursos...
1: Soc llicenciat en comunicació visual, també he treballat en televisió, en ràdio...
0: Tens algun límit?
1: Ninguno. És que jo soc massa atrevit. A mi m'agrada, jo crec... Al final jo crec que un artista ha de ser complet. No només has de centrar-te en algo, no? De fet, jo soy un culo inquieto, no puc parar, m'encanta aprendre, perquè també s'aprèn molt de la gent com vosaltres quan vas a un mitjà de comunicació, com parles, com t'expresses, quina és la línia editorial del programa, no? A mi també m'agrada molt centrar-me en això. I de fet, jo estava escoltant a la vostra companyera que a mi m'ha salvat, vull dir salvat d'esta vida que tenim ara, el teatre. Jo recomano a tot el món, als xiquets, que les mares i els pares que apunten els seus fills a teatre, és molt important l'esport, però el teatre, tu fas un paper que no és el teu, perquè al final en la vida, en la societat, ens inculca un paper que moltes vegades no eres tu. Tener cochecito, casita, parejita, i tots som igual de borregos. Però jo crec que igual una persona ha de tindre il·lusió. T'agrada pintar, pinta, t'agrada cantar, canta, t'agrada escalar, escala, perquè al final sí que és de veres que quan és parella o tens família, apartes tot això i després ve els 70, 80, 90 i te mors i te diuen, ai, si hubiera aprovechado la vida, perquè jo he parlat amb molta gent major i sempre m'han dit, aprovecha la vida que se passa així. I esa és la meva filosofia.
0: Iván, i la vida no te censura, no?
1: No, no, no, no, de veritat que no. Perquè esta cançó és la que vas presentar l'any passat, 2025.
0: La posem un trosset?
1: Sí, sí.
0: Que està el Robert aquí preparat. Ai.

0: ¿Tú no crees que esta canción no podría haber estado en el Benidorm Fest?
1: Podría haber estado, aparte unos toques así como una mica árabes, ¿no?
0: Correcte, es que yo soy de Alcira, soy de la capital de la Ribera Alta, de València, i es va gravar el videoclip en un saló àrab que tenim, perquè totes les localitats allà en, suposo que sí també, que es comencen per al o per car, significa que tenen arrels àrabs. Aleshores vas fer el videoclip en la meva ciutat.
1: Increïble, m'encanta. Sí, és que tot veus i tot té la seva vinculació.
0: Clar, sí,
1: tot
0: clar
1: està molt estudiat, eh?
0: Molt estudiat i molt currat, moltes hores,
1: quan
0: plorat.
1: Quan et porta a preparar un tema? Amb tot...
0: Pues,
1: amb tot, eh?
0: Jo sol tardar prou perquè mentre tinc la idea, la compose, perquè jo faig les meves cançons des de l'any 2013, vaig a l'estudi i la trapo, pues igual passa un any, passa dos, mira, esta cançó, esa cosita mami la tenia en el calaix i vas dir, mira, ara és el moment, no?
1: I esa cosita mami també vas ben acompanyat, no?
0: Sí, estic en Rancel Abata, que és un artista dominicà, i és això, no? Em feia falta ese flow tropical, no?, que té la gent d'allí, i jo crec que ha sigut una cançó de sa cosita mami magnífica, no?
1: Perquè ha fet aquesta barreja una mica, no?
0: Això és.
1: No, és molt latina.
0: Sí, és un merengue.
1: Un merengue que quina part ha portat ell?
0: Ell és rapeos. És rapeos, la part d'ell. Mira, esa cosita mami, ole!

0: a on anem després?
1: Ara... Jo ara ja
0: no dic que prendre alguna cosa.
2: Sí, sí, total.
1: Jo t'he pillat. Aquesta és l'última ràdio que fas avui, que avui he estat en 4 ràdios tot el dia per ahí.
0: Però que no t'han tractat tan bé com nosaltres.
1: No, no, tu la millor. Esto es el broche de oro, eh? Esto es el broche de oro.
0: No, que els meus companys ho fan tots molt bé.
1: Sí, no, la veritat que estic molt content perquè al final sol vindre cada any i mig així a Catalunya i així n'hi ha molta ràdio local, això m'encanta. Televisió, sí que és de veres que la televisió ara sí en Catalunya, com no hi ha, n'hi ha alguns programes que s'han deixat un poc més, quan ja venia fan sempre n'hi havia més programes de cultura, d'entrevistes d'artistes, però així la ràdio, vull dir, així en Catalunya encara consumissin molta ràdio local, tu sabràs, i televisió local, i jo crec que això no ha de perdre's, no? Per exemple, ve quasi en Ràdio Rubí, que sí que és de veres que és pública, no? Suposo que serà esta.
0: Sí, sí, sí.
1: I està molt bé que l'Ajuntament doni suport als mitjans de comunicació, perquè també la gent del poble i de tot al voltant ha de tindre veu, no?, per a poder comunicar-se, i això està molt bé, perquè en altres localitats no tenen aquesta oportunitat com així, per exemple.
0: I tenim dels millors professionals que pots trobar, la part tècnica els tenim aquí.
1: Robert, jo ja el conec.
0: A Ràdio Rubí, l'Àlex, el Robert,
1: Robert,
0: i totes les persones
1: que
0: no tenen veu. Que no
1: rodejar-se de professionals i tindre darrere, no?, tècnics de so, producció, redacció, gent, pues això, no?, que siga professional.
2: Mm. Un somni?
1: Mira,
2: ràpid,
1: jo,
2: així, bueno, tu ets
1: ser
2: ràpid,
1: feliç
2: ja.
1: En la vida, perquè al final no vull res material, vull ser jo, que és el més important del món, ser feliç, tindre il·lusió per el que fas, i això és la meva il·lusió, això és el meu lema de vida, perquè jo no vull lujos, saps el que te vull dir? Jo estic acostumat a viure en això, jo treballar, apostar per mi i ser feliç, perquè al final pots tindre molts milions i ser un desgraciat, o tindre una bona casa perquè per estar hipotecat i encara d'amargat, que no és el que a mi m'agrada. Jo preferís estar feliç.
0: I tens moltes gires i coses per aquest estiu?
1: Estic ara ja tancant cosetes, perquè també fas molts concerts privats, també moltes vegades fas de telonero en orquestes, així que jo encantat, a veure si vinc a Catalunya.
0: Les orquestes de poble, per tu ja saps com funciona això.
1: Sí, jo sé que també canta en orquesta.
0: O sigui que et podrem trobar en algun lloc per...
1: Tal vegada, tinc ganes ja de vindre a Catalunya, perquè com ha dit el Dijous, sí que estaré actuant a les 6 de la vesprada en el Teatre Cal Niño en Sant Boi, que esteu tots convidats, però tinc ganes de fer alguns concerts meus ja per així.
0: Però hi ha coses sobre de la taula que puguem dir quan tornaràs?
1: No, encara no. Massa pronte. Ojalà que siga pronte, que jo t'ho diré, Cuca, clar que sí.
0: Estem en contacte, Ivan. Ara ja ens coneixem. Ens he desvirtualitzat, que m'encanta això.
1: Sí, totalment.
0: Treure...
1: Posar-nos cara.
0: Posar-nos cara, i a part m'agrada trobar-me la gent tal com és a xarxes.
1: Clar
0: que això m'agrada
1: sí.
0: Molt.
1: Que
0: això també és important.
1: Sí. Sí.
0: Doncs, Ivan, Montse...
1: Ja sabeu quina és la cançó de l'estiu, no?
0: No. Oh, però clar. Ho tenim claríssim.
2: La Cuca t'ha fet una broma. Perquè jo no me l'ha tret del cap ja fins que no me'n vagi a dormir, que això també
0: sí,
2: és
0: ja
2: típic
0: el ritme,
2: de, la cançó,
0: no?
2: De cançó que no te la
0: doncs
2: treus
0: recorda
2: cap,
0: que és dimarts, només.
1: Ai.
0: Doncs Ivan, Montse,
1: encantadíssim.
0: Has vist que les causalitats, com funcionen? Has vist com tot ha tenir un fil conductor avui en el programa sense saber-ho?
1: Això és bo.
2: Els pèls de punta, ja.
0: Què? Què et sembla?
2: Els pèls de punta inspirades, eh? Que privilegiades.
0: És que som unes privilegiades.
3: Les autèntiques.
2: I la gent que ens escolta també, perquè mireu, eh? Mireu. Bueno, mireu, no, escolteu, que avui s'escolta.
0: Doncs, moltes gràcies, us esperem ben aviat els dos, eh? Perquè ens queden moltes coses pendents.
1: Moltíssimes gràcies. Esa cosita, mami.
2: Esa cosita, mami. I recordeu que tot torna a començar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manal Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manal o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu, poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
1: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què aquest ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen i l'enviant a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba també implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda...

0: clàssics, hits, dance, urban.
1: Fórmula Rubí.
2: Estan passant coses a

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. L'accident de trànsit entre els tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol ha deixat 10 ferits, un d'ells en estat crític que ha estat traslladat a l'Hospital per Taulí de Sabadell. La resta, menys greus, han estat traslladats a la Mútua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa. Connectem amb Pau Pasqual, de TV, per saber la situació. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda. Doncs 3 hores després de l'accident, als carrils que connecten l'AP7 amb la B23 per accedir a Barcelona continuen completament tallats. Els bombers ja han enviat aquesta tarda 7 dotacions per haver de treure 2 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Ara mateix doncs estan fent tasques de retirada de vehicles en aquests 2 carrils que, recordem, 3 hores després del sinistre continuen tallats. En total, com deies, hi ha 10 persones implicades, els que han sortit pitjor parats, una parella d'edat avançada que sí que tenen ferides de gravetat, tot i que la causa de l'accident encara està pendent de confirmar. El xoc s'ha produït just al punt on els carrils se separen per distribuir el trànsit cap a les diferents sortides i, com deia, els 2 carrils que connecten l'AP7 amb la B23 estan completament tallats des de les 4 de la tarda, però la policia està podent desviar els vehicles cap a l'A2 o els fa continuar per l'AP7. Aquest desviament és precisament el que està evitant un col·lapse més gran a l'AP7, tot i que la circulació cap a Barcelona ara mateix està molt condicionada. De moment, com dèiem, els treballadors estan treballant en la retirada dels vehicles i fins que no acabin no es podrà recuperar aquest accés, aquesta connexió des de l'AP7 cap a la B23.
1: Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, seguim en què el govern ha dedicat la seva jornada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructura de comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i el debat del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica Eòlica i Fotovoltaica, que és el Platé. També la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'ha enfilat fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. I també en esports, avui dissabte comença de nou la Lliga EF de futbol i en aquests moments acaba de començar a rodar la pilota en el partit entre l'Espanyol i l'Eibar. Demà diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Lezama. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Fórmula Rubí, clàssics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de la tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Partaulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors, i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conductor homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida i els Monjos i la Franca, i entre Subirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer, han fet diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matada Pere d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe celebrarà el dimecres 23 de setembre a la plaça de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.

Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí. 1, 2, 3, 4...

La millor selecció musical a Fórmula Rubí. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Ràdio Rubí comença Musical Express. El programa on hi trobaràs totes les cançons que han fet història i que tenen una història al darrere. Esteu preparats per 60 minuts dels millors èxits de tots els temps? Comença Musical Express amb Francesc Vila.
1: Hola, què tal? Molt bona nit. Sintonises Ràdio Rubí, sintonises 99.7 FM. També pots escoltar-nos a través de radiorubí.cat. Sintonises Musical Express. Aquest programa que t'ofereix la millor americana music i la millor country i la millor pop rock dels 70s i 80s. Rep una salutació ben cordial de que estarà, com sempre, punxant la música, Francesc Vila. Avui comencem el Musical Express avui amb música de Christopher Cross. Això es diu The Best That You Can Do. Benvinguts a Musical Express.

Aquesta cançó va guanyar un premi Òscar a la millor cançó original d'aquest any. Any 1981. Best That You Can Do. Música de Christopher Cross. Pel·lícula Arthur. Deixem la música de Christopher Cross per anar al quartet de Liverpool. Escoltem els Beatles amb la seva cançó Girl.

Tots els dilluns de 9 a 10 del vespre, escolta Musical Express. Tots els èxits dels 70 i 80. Mitja hora de pop i rock i mitja hora de country. Combinat amb la millor American music. The only thing wrong with a Saturday night is waking up on Sunday morning. Musical Express, amb Francesc Vila.

típic duet dels anys 80. Rod Stewart, Ronald Isley. Això es diu This Old Heart of Mine. Et recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per si vols demanar-nos una cançó o fer-nos una suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com La propera cançó és tot un subidón. Looking for a Life, des del Sunshine,

augmentant el ritme de música d'aquesta nit. David Mir, això es diu Looking for a Life. Ens anem ara cap al segon treball del grup, no, d'aquest grup, supergrup anomenat Alsàcia, des de l'any 1983, on van editar l'Alfa. Això es diu Don't Cry, música d'Alsàcia.

Sèptim treball dels Queen. I primer treball gravat fora del Regne Unit. L'any 1978 se'n van anar cap a Suïssa als estudis Mountain per gravar aquest de jazz. Estem escoltant dos Tap Me Now. Està sintonitzant Musical Express els dilluns a 9 o 10 de vespre amb la millor música. Música com porta ara els de Jackson 5 amb això que es diu I Want You Back.

Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express amb Francesc Vila. El programa on pots escoltar el millor pop rock dels 70 i 80 i on et portem la millor música country. Baby, lock the door and turn the lights down low. Country importat dels Estats Units directament a les zones de Ràdio Rubí. Dilluns, de 9 a 10 del vespre, sintonitza Musical Express, perquè ens encanta la música. Música.

Hem començat ja el temps de country aquí a Musical Express amb una cançó original d'Aroleta Lynn anomenada Coal Miner Daughter. Però nosaltres l'estem escoltant a través de Sabrina Kane. Ens recorda que tens un correu electrònic al qual pots dirigir-te per demanar-nos alguna cançó o fer-nos alguna suggerència. musicalexpressrubi@gmail.com musicalexpressrubi@gmail.com. Això és Pat Brady, això es diu Nothing But The Wind.

Estem escoltant música de Coulter, Slay Coulter. Això es diu Walk Back Home. Ens anem ara cap a la ciutat de Bridget Creek, des de l'estat d'Oklahoma, on ens arriba Cole Phillips. Amb la seva peça Broken Spanish.

0: Cowboy Girl és la cançó que estem escoltant de Chancy Williams. Sintonitzes 99.7 FM, sintonitzes Ràdio Rubí. Això és Musical Express. La millor Americana Music i el millor country assegurarà els dilluns a 9 o 10 del vespre. Be this cowboy's
1: girl. T'agrada més el country de Meloni Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks? There goes my heart. O la música de Charlie Crockett? Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express. Dilluns, de 9 a 10 de la nit, Musical Express, perquè ens encanta la música.

Des de la ciutat de Milton Springs, des de Virgínia Occidental, ens arriba el gran Vincent Neil Emerson. Això es diu Fried Chicken Evil Woman. Proper convidat, ell és Wade Foster. Això es diu Take That Buckle Home.

triomfant dintre de les llistes de country Breakout Radio Chart, ens arriba ara l'atractiva Ella Langley, des de l'estat d'Alabama. Escoltarem a Ella Langley amb aquesta peça anomenada Choosing Texas.

0: Ràdio Rubí els dilluns toca country. I was all but 22, I think at the time. Country que el pots gaudir amb un bon whisky. Jack Daniels, Johnny Walker, George Tickle, Jim Beam. Whisky que el pots combinar amb una bona dosis de pop i rock. Que no perdis l'últim tren de la millor música. Música d'Express, els dilluns de 9 a 10 del vespre amb Francesc Vila.
1: The best American music and country hits on Musical Express. Every Monday evening from 9 to 10 with Francesc Vila on Radio Rubí 99.7 FM.

0: Can he? You're damn right he can.
1: T'agrada més el country de Melon i Cannon? O el que fa Cody Jinx? I'm an 18-wheeler with a throttle pin down. Potser els Mavericks. There goes my heart. O la música de Charlie Crockett. Sigui com sigui, els trobaràs tots a Musical Express.
2: És mitjanit.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta. Un programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I també un programa que fem doncs, per fer-te veure la televisió d'una altra manera. Què tenim aquesta setmana al programa? Atenció perquè tenim moltes coses que explicar-te. Concretament, tindrem nosaltres, com sempre, l'Assumpta Vitòria amb la història de la tele. No us ho perdeu, perquè avui la cosa va forta. I també tindrem nosaltres a la Reyes Sánchez, tiktoker, influencer, encara que ella digui que no, i divulgadora del món televisiu i del món del reality, sobretot. La podeu trobar al TikTok com a Princeses Poderoses. A Instagram també, però a TikTok és on podeu veure també els seus superdirectes. En vida parlarem sobretot d'Operació Triunfo 2025. Com està funcionant aquesta nova edició que acaba d'arrencar? Parlarem amb ella d'algunes sorpreses, algunes cosetes així que no se saben gaire, eh? I també de favorits, favorites, una mica de tot. I també, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que ens porta al seu racó, un racó en el que també, com sempre, hi pot passar de tot. Recordem, ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Instagram, també ens podeu trobar a YouTube, ens podeu trobar a Facebook, ens podeu trobar a Twitter, a la xarxa X. Vaja, a tot arreu. Jo de vosaltres és que no m'ho perdria, senyores i senyors, perquè tenim moltíssimes coses que explicar-vos. Res, esteu preparats, preparades? Comencem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs sí, sí, anem tot seguit a l'apartat de la història de la tele de la nostra estimadíssima Caixa Tonta i ho fem, com sempre, amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Avui ens porta un tema potent, em sembla, eh? Assumpta, què tal, com estàs?
3: Hola, estimat Joan, mira, jo he estat mirant llibres i coses perquè sempre busco alguna història que sigui xula, no?
1: Sí.
3: No sé si serà massa fort, això, perquè hi ha un llibre que tinc de 100 anys de televisió que l'escriu el Lorenzo Díaz, que només ho tenim gent de televisió, i entre moltes coses,
1: Sí, sí, digues,
3: entre moltes coses diu això. Creo que ha habido un cruce entre el mundo del corazón y el de los sucesos. Ahora que los monstruos mediáticos que llenan las tertulias del corazón proceden de los concursos y se queman a los tres meses. Son productos perecederos. Actualmente las noticias no están en la calle, las crea la propia televisión y las consume con voracidad. Las revistas del corazón se han quedado sin información, no tienen nada nuevo que ofrecer. Y digo así, te reúnes con amigos, deporte intelectual y no falla. Desde la mitad de la cena ya te están preguntando por el mundo del corazón. Hay una hipocresía absoluta en torno al mundo del chisme. A nada que te dejas ver, la gente empieza a enseñar la patita y a mostrar una feroz complacencia por el chisme. Esto funciona así porque hay una tradición muy española del chisme, de curiosidad por lo ajeno. Aquello que decía Quevedo de que la vida a menudo es un corral de cuernos. A veure, jo l'altre dia a Canal Sur vaig veure el Bertín Osborne, que fa un programa, el torna a presentar, estava molt divertit, molt distret, i estava, bueno, estava bé el programa, no? I de repente diu, bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas. I el Bertín va dir, però nada de chismes, eh? Nada de chismes. I em va semblar bé, perquè parlaven de coses del món, coses de què havia fet el Bertín, però mai, mai, mai parlaven de chismes. Doncs això és la meva aportació d'avui, que he llegit i em sembla que pot ser interessant. Un petó a la caixa tonta. Adeu.
1: Gràcies, com sempre, Assumpta. Avui una secció diferent, també parlant d'aquest món del cor que, vaja, ho tenyeix tot, no? A vegades de vermell o de rosa, no? I bé, també val la pena reflexionar-hi. Apa, seguim amb el programa.
2: Cada setmana una veu, cada setmana una entrevista.

0: gent el senyala, el critica, l'apunta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, que avui em sembla que continua estant en un bar. A veure, anem a connectar amb ell. Toni, a veure si la nostra tele va. Toni, que estàs per aquí? Toni?
1: Què tal?
0: Ara,
1: de la Caixa Tonta. Bé, l'altre dia conversava, doncs, amb unes persones que estaven sentades a una terrassa d'un cafè aquí en el carrer Marina de la ciutat de Barcelona, i jo em pregunto sempre, de què parlen la gent? De què parlen? Bueno, ja ens podem imaginar que parlen de les coses de la vida, no? De tot el que ens passa, els problemes que tenim, si estem tristos i compartim, doncs, aquesta d'angúnia amb les persones que són capaces d'escoltar, perquè avui en dia ningú escolta. I trobo que hi ha aquí asseguts amb una taula, però avui només són dos, aquells personatges, el Siegfried i aquella senyora que ens parlava, doncs, de tot allò que està passant a la Terra, de la nova energia que m'ha entrat, i que aquell que no es prepari, doncs, ja saps el que li passarà si no vius amb l'espiritualitat, doncs, que per si mateixos ens destruïm. Jo això és el que penso, també. Siegfried,
2: dimmi.
1: Què tal? Com estem?
2: Bé, jo estic bé. Acabo de sortir i m'han fet una cura a les cames, perquè tinguin les cames una mica fotudes, saps? Però bé, estic bé. I, a més, amb vosaltres estic de conya.
1: Però el cor te'l tens bé.
2: Súper!
1: Enamorat i tot, potser.
2: Total.
1: Totalment enamorat.
2: Totalment enamorat.
1: De la vida o...?
2: A mi, per exemple, m'agrada la geografia, m'agrada Àsia, m'agrada molt Àsia, t'ho juro, eh?
1: Ja t'escapes. Jo, la teva mirada, veig que estàs enamorat.
2: Enamoradíssim.
1: Estàs conversant... Això li estàs explicant a aquesta senyora que està sentada, que l'altre dia ens explicava aquelles coses espirituals?
2: Mercè, la Mercè.
1: Sí, però li estaves explicant això?
2: Estava dient alguna coseta relativa amb això, sí, sí. Sí, perquè és una tia que té molta... Com et diria? Té molt... No trobo la paraula en espanyol. A deeply feeling. Un sentiment profund de tot el que hi ha. I no s'equivoca mai, eh?
1: És que, clar, les persones que vivim soles necessitem això, no? De tindre persones que ens puguin escoltar, també.
2: Sí, i tant. No em sento sol mai.
1: No, però viu sol.
2: Perquè estic a vosaltres, també, cert, eh? No, però estic bé. Estic bé.
1: A veure què diu la Mercè. Què tal, Mercè? Com estem?
3: Molt bé.
1: Crec... No em preocupis, no? Ja m'assec, va. És que... Hi ha gent que els hi va interessar, jo crec, allò que em vas explicar de tot això, de l'espiritualitat, que el que no es prepari...
3: Vols que parli d'això?
1: Una mica més, sí que... Ja sabem que tothom no ens entén, no?
3: No ens entén molta gent, per desgràcia, però bueno, hi ha un tant per cent molt elevat. A veure, jo em sembla que l'altre dia, com venia d'una altra conversa, vaig dir coses que potser la gent no va acabar d'entendre, però m'agradaria començar una miqueta des de, no al principi, perquè jo crec que molta gent ja sap el que són les aures i els xakras i el que ens influeixen en el caràcter i en la forma de pensar. Llavors, suposo que ho saben. Tot així, hem de tindre molt clar ja, de que som energia. Som sers de llum experimentant la matèria. No una matèria, un cos, una ment que experimenta l'espiritualitat. És que ja ho som. Ja som espirituals. El que passa és que hem perdut la memòria a l'entrar a la matèria. La matèria ens aplaca. Llavors, hem d'entendre que és una experiència molt bona disfrutar del cos que ens ha tocat, la vida que ens ha tocat, el lloc on ens ha tocat, perquè cada lloc té una energia diferent, i hem de disfrutar i entendre-la. Llavors, com ja som sers de llum, ens pensem que hem d'aprendre tot el que ens pot ensenyar un altre que creiem que ja està en aquell nivell espiritual. És erroni.
1: Tots estem en el mateix nivell, només que hem de despertar, és el que jo penso.
3: Exacte, perquè tots som energia. I l'energia és comuna. D'aquí va vindre l'època aquella de todos somos uno, no? De que es va fer molt famosa aquesta frase i ningú la va entendre. Per què? Doncs perquè la part material, l'uno, sóc jo. Tu ets tu, l'altre és l'altre. La idea de que tots som el mateix és impossible perquè no ens reconeixem físicament. Però energèticament sí que som un, perquè som déus. som part de Déu i de l'univers. Llavors això costa molt d'entendre.
4: Jo també els explico això sempre, que som com petites partícules que es desprenen de l'amor i quan marxem ens incorporem en aquesta plenitud.
3: Exacte, exacte.
4: Bueno, això és el que jo els explico pel programa.
3: No, és correcte.
4: Els monòlegs i així.
3: Exacte, és correcte. Jo sempre dic que som com llàgrimes de l'univers, perquè patim molt aquí a la Terra. Jo, per mi, l'infern és això, és el que estem vivint. Per què? Perquè ens passen moltes coses.
4: Mercè, un altre dia una mica més, perquè això és molt llarg i ja saps que la ràdio i la televisió, el temps, s'escapa de les nostres mans. Però jo estic fent també una feina semblant a la teva i és amb el programa, que m'han tractat de boig, m'han tractat de tot, però que dintre d'aquell gran espectacle, que ni el Siegfried l'entén, hi ha aquelles pinzellades d'espiritualitat que vull que comparteixin.
3: Exacte.
4: Anem despertant aquelles consciències que dormen, en mica en mica.
3: I, a més, jo tinc un problema, és el meu monotema.
4: Ja.
3: O sigui que tinc informació per donar i veure.
4: Bueno, és molt interessant.
3: Moltes gràcies, Toni.
4: Però jo no sé de què segueixen parlant aquests amics que acaben d'arribar ara a Siegfried. No. De què aneu a parlar ara, vosaltres, aquí?
5: Nosaltres ara parlarem del temps, en principi, i a continuació farem una tertúlia.
4: I aquella senyora que se'n va? Senyora, senyora, vingui, vingui, un moment. Es diu Conxita, i tu com te dius?
5: Domingos.
4: Ah, Domingos. És d'un altre país, de Portugal. Conxita, per què te'n vas?
6: Perquè me n'he d'anar, perquè he de fer el dinar.
4: I de què heu parlat, amb el Siegfried, si es pot saber?
6: De què hem parlat, de lo de sempre. Dels mals, de l'edat, d'això.
4: De l'edat? Però on es queixa, de l'edat?
6: Sí, ell sí.
4: Però tu no.
6: Jo no. Què coño, m'he de queixar jo?
4: És que si penses en positiu, les coses són molt
6: millors. Nada, todo positivo aquí, no, nada de negativitat.
4: Bueno, i ara què te'n vas a comprar?
6: Ara me'n vaig a la farmàcia, que el senyor del meu marit s'ha oblidat de dir-me que necessito un medicament.
4: El gran productor de TV3?
6: Sí.
4: Què fa? Exacte. Com se diu?
6: Que no recordo.
4: Com se diu?
6: Perdó.
4: No, que està menjant.
6: Antonio Zapata, es diu.
4: Antonio Zapata, que treballava amb el programa de...
6: Mikimoto.
4: Carai. Molts anys, no, a TV3?
6: 24.
4: 24 anys.
6: Sí.
4: Quanta història que té de la televisió.
6: Molta, no? molta. Diu que podria escriure un llibre. A vegades es repassa els contractes que guarda de quan feia els contractes a la gent.
4: Mare
6: I els té guardats.
4: I sap el que cobraven.
6: Ho sap, si ho mira. Si ho mira, diu, hòstia, aquest el que cobrava. Tu has vist el que cobrava? Que aquells temps es cobrava molt,
4: Ja. Bueno, et deixo que vagis a comprar i ja xerrarem un altre dia. Des de l'aigua, que està... ja ha fugit aquella senyora.
5: No, ha fugit. Som tots aquí. Ah. Mira, està aquí al meu costat.
4: I tu de què parlaràs amb ell, ara?
5: Nosaltres ara parlarem amb el Siegfried i farem una tertúlia.
4: De què parleu? Doncs... Perquè sempre passeu, no?
5: No, nosaltres avui tenim 3 minuts per fer conversa amb ell sobre, una tertúlia cultural, sobre els països involucrats en el reconeixement de la Palestina per avui, que el Siegfried està molt ficat. I després parlarem una mica de la música portuguesa del Fado, que li dona molta energia pel dematí, saps?
7: Bueno, sí, portuguès. I també m'agrada el Fado.
4: Val. Us haig de deixar aquella senyora que es va aventant. No vol dir res, ella. No, que me'n vaig corrents. Que tens calor, noia.
8: Sempre tinc calor.
4: Per què, si ja no fa tanta calor, ara?
8: Soc molt calorosa, de tota la vida.
4: Com te dius? Ja et deixo.
8: Glòria.
4: Bueno, Glòria. Bé, amics de la Caixa Tonta, deixem-ho, perquè si no m'estic allargant molt. Gràcies per deixar-me participar en el programa La Caixa Tonta i aquest programa que s'emet per la xarxa. Salutacions a tots els amics de la xarxa. Adéu-siau, ja veieu, la gent parla de coses més interessants dels que ens pensem. I et pots trobar de tot en el carrer. Imagina't, la senyora del gran productor de TV3. Adéu-siau.
0: Déu-n'hi-do, Toni Rovira, el que són les coincidències i la vida. Gràcies, com sempre. Que como agua de mar somos la
9: hora que suena el chocar. Hola, soy Mame Márquez y mando un saludo enorme a todos los oyentes.

0: Doncs fins aquí la caixa tonta d'aquesta setmana. Esperem que hagueu passat una molt bona estona. Avui han passat pels micròfons l'Assumpta Vitoria amb la història de la tele, la Reyes Sánchez de Princeses Poderoses. Amb ella hem repassat i hem parlat d'aquesta nova edició d'Operación Triunfo, OT 2025. I també amb el Toni Rovira, de Toni Rovira i tu. Avui una secció també especial, des del carrer. Esperem que us hagi agradat. Doncs bé, res més, gràcies per seguir-nos. Recordeu que podeu connectar-vos amb nosaltres a través de les xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, on trobareu moltes de les nostres entrevistes i moltes coses més. Res més, com sempre diem, que sigueu molt feliços i també gràcies a totes les emissores que ens feu confiança, que això és molt important també, i tots els oients. Vinga, apa, que vagi molt bé, ens veiem.
1: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: És la una de la matinada.
1: Tot seguit us oferim la reemissió del programa Obert per Vacances d'avui. I tu